0: find me.
1: Una mirada diferent als videojocs.
2: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Here's to many more exciting adventures.
4: Em dic Salvatore Marino.
5: You and me are the best.
2: Passió pels videojocs.
1: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.

0: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
1: Coses

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

Diuen que estic boig, boi cont ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu

0: Escolta, Zicat.
1: Hey, yo!

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: i vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel. Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000 segons els comptes.
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: Escoltes i cat.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els docents voten a partir d'avui i fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació. Recordem que el preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. El període per votar s'obre al migdia i els mestres tenen dues opcions, votar sí o no, però en el cas del no es ratifica també el compromís dels mestres a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consulta, a més, se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana, però a hores d'ara encara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran. El sindicat majoritari USTEC i professors de secundària les han desconvocat, però CGT i la intersindical les mantenen. A més, algunes assemblees han decidit també mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient. A Girona han optat de moment per mantenir la protesta i animen els companys a secundar la vaga d'avui, i l'assemblea de centres del Bages i el Moianès també opta per donar continuïtat a les mobilitzacions. D'altra banda, i a l'espera del resultat de la consulta, es manté la vaga a tot Catalunya de divendres, i en cas que els docents rebutgessin el preacord del sindicat USTEC, defensarà la convocatòria d'una vaga indefinida a partir de dilluns que ve.

0: Repassem ara altres informacions en format més breu amb la Carola Gil.
1: Els metges deixaran de fer hores extres a partir d'avui per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos. Una trentena d'hospitals seguiran la protesta, entre ells el Josep Trueta de Girona, l'Hospital del Mar de Barcelona o el Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat.
0: El líder ultradretà Abelardo de la Espriella s'imposa en la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia. Ha superat per sorpresa el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. Tots dos s'enfrontaran el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro.
1: Reunió avui del Consell de Seguretat de l'ONU per l'escalada d'Israel al Líban. Ho ha demanat França després que els israelians han conquerit el castell de Beaufort i han anunciat que expandiran la seva presència al país. L'exèrcit també ha mort 3 palestins a Gaza i Jerusalem.
0: Prop de 50.000 persones han participat aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc, a Barcelona, en la festa 3CAT en viu. Durant 2 dies han pogut veure programes de ràdio i televisió en directe i esdeveniments especials com un concert d'eufòria. Mig miler d'autònoms van sortir ahir als carrers de Barcelona per protestar contra l'asfíxia administrativa que pateixen i les quotes abusives que han d'afrontar.
1: Els autònoms que es van manifestar ahir pel centre de la ciutat denuncien que les càrregues fiscals i l'excés de burocràcia compliquen la viabilitat dels seus negocis.
2: Cada vegada et pugen més impostos i cada vegada et demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
3: Tu treballes. Quan arriba a final de mes, dius, tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
4: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci. Perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
1: La protesta, organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms, també va tenir el suport de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N i va reclamar una veu pròpia a les taules de negociació.
0: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut contra el València, 77-102, enmig d'una gran xiulada del públic en l'últim partit de Lliga i jugarà als quarts de final del play-off contra l'UCAM Múrcia. La penya s'enfrontarà al Baskonia, tots dos amb el factor pista en contra.
1: Aquest diumenge s'ha acabat la Lliga Femenina de Futbol. Amb aquests resultats, Madrid Club de Futbol Femení 0, Barça 4, Espanyol 0, Sevilla 0, Llevant 0, Badalona Women 1.
0: L'Europa ha empatat a un a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos.
1: Marco Bezzecchi s'ha endut el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Márquez ha quedat 7è.
0: I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el 8è corredor de la història a guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes, és a dir, Tour, Giro i Vuelta.
5: Fins aquí les notícies.
6: Àlex, com em dic ara?
0: Catalies.
6: Catalies.
7: Tots, no, però
0: després t'ha dit...
6: Tots els dies Catalies. No, ho ha dit bé després.
0: Sí, després sí.
6: Xavi Campos té ganes d'acabar el cap de setmana. Quan acaba, apareix el meu cognom, que li està donant totes les versions possibles aquesta temporada.
0: Heu de parlar i arreglar-ho per entendre.
6: Hem de parlar, hem de... Avui el trucaré. Diré, vine cap aquí, que t'ho hem de parlar. Mentrestant, les 5:05.

0: Vinga, som-hi, molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 1 de juny. Estrenem nou mes. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que el juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims, boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà i lleugera refrescada, tant de dia com de nit, màximes d'entre 27 i 33 graus. Tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu, si bé menys intensos que ahir. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a l'Ametlla de Mar el sol sortirà a les 6 i 27 del matí i aquí el dia durarà 9 minuts més que fa una setmana, exactament 14 hores i 55 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui que fa 89 anys, que és l'aniversari de Morgan Freeman, avui fa 89 anys.
0: Ah, molt bé.
2: Toca cita de Nelson Mandela. L'educació és l'arma més poderosa que podem utilitzar per canviar el món.
0: Expliquem per què hem dit aquesta frase de Nelson Mandela.
2: És l'actor que va interpretar Nelson Mandela.
0: Ara, per si de
2: cas. Això ho sap tothom, ho sap tothom.
0: No donem les coses per fet, expliquem-ho als oients, que també és la nostra feina. Bé, avui alerta perquè arrenquem el dilluns amb tota una icona. French are glad to die for love. They delight.

0: square cut or pear shape. These rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend.
1: Marilyn Monroe va ser una de les figures més icòniques del cinema del segle XX. Va aconseguir transformar-se en una estrella mundial gràcies al seu talent, la seva bellesa i el seu carisma davant de les càmeres. Durant la dècada dels anys 50 va ser el símbol de Hollywood, però malgrat el seu èxit, la seva vida personal no va ser gens fàcil. Sovint es va sentir pressionada per la fama i per com la tractava la indústria, reduint-la moltes vegades només a la seva aparença física. A tot això cal sumar-li una vida sentimental que també va despertar molt interès mediàtic, es va casar 3 vegades i les seves relacions, així com els rumors sobre la seva vida privada, van alimentar encara més la llegenda. Marilyn Monroe va morir l'any 1962, amb només 36 anys, en circumstàncies que encara avui generen debat i especulacions. Tot i la seva mort prematura, continua sent un símbol de glamour, fragilitat i talent. La seva imatge encara és present en la moda, l'art i el cinema, i moltes persones la recorden com una de les grans icones mundials del segle XX. Avui hauria sigut el seu aniversari i Marilyn Monroe hauria bufat 100 espelmes. Li donem la corda, o li donem corda el dilluns a Marilyn Monroe, una manera més que elegant de començar la setmana. No esmorzarem amb diamants, però tenim cafeïna per brillar fins les 6.
2: Xavi Canalies, bon dia.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Com va les primeres hores dels 40?
3: Bé, sí. Ja, unes quantes, bé, bé.
1: I què tal? Com et sents com a home de 40 anys ja?
3: Doncs igual que amb els 39.
1: Ah, sí? No ha canviat alguna cosa internament?
3: No. No. Com a molt una mica d'estralls de la festa que vam fer dissabte, però... Però vaja, tampoc molt més.
1: Està bé, està bé.
3: Ja saps com van.
1: I tant, i tant, i tant.
3: I que ja
1: vas estirant, vas estirant.
3: Ja fa dies que saps com van i, per tant...
1: Ja saps. No et preocupis que ja em vas atrapant, eh? Vull dir que sí, jo ja hi he passat, però tu vas venint, eh?
3: Però anem al mateix ritme, és a dir, això, en la cursa anem al mateix ritme. Espero que per molts anys anem al mateix ritme.
1: Sí, i ara tens 2 setmanes per descansar abans no arribi l'altra festa d'aniversari.
3: Ah, exacte, que és la teva, sí. Amb els 2 bessons.
1: A partir de les 6 del matí comença el matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs mira, estarem molt pendents d'aquest tiroteig que hi va haver a Badalona, que va acabar amb una nena de 10 anys ferida per un rebot, diguem-ne, d'una de les bales. En parlarem amb els Mossos d'Esquadra i també amb la directora de l'Escola de Prevenció de Seguretat de l'Autònoma, Montserrat Iglesias. Després rebrem a l'estudi a la consellera d'Educació, Esther Niubó, ara que ja hi ha pacte amb els principals sindicats, però que l'han d'avalar els mestres i professors, amb aquesta consulta que comença avui a les 12. També avui hi ha vaga parcial, no secundada per l'USTEC, però sí per alguns dels altres sindicats, CGT i la Intersindical, per tant, també n'estarem pendents. I després parlarem del Papa, perquè ja es comença a escalfar la visita, en parlarem amb un dels vaticanistes de Roma, el Javier Martínez Brocal, per saber com s'està preparant aquesta visita. Després, a 11:15, parlarem de l'estiu que ens espera meteorològicament amb en Francesc Mauri, també de la prevenció d'incendis, perquè l'altre dia els bombers van presentar el seu programa de cara a l'estiu i hi ha una mica de preocupació de cara a com pot anar aquest incendi aquest estiu pel que fa als incendis. Farem secció del Cor a 11:15 i després a 11:00 entrevista a Francesc Torralba, també molt dins del món del Papa, per tant també estarà bé. I després res, els temes pendents, una mica d'humor i cap a casa.
1: I haurem fet el dilluns.
3: I ja està.
1: Gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
1: 3:15 del matí. Per cert, noies, que avui esmorzarem, farem el primer cafè amb l'actriu Tònia Costa.
4: Oh, quin privilegi.
1: Sí, a veure si està desperta aquestes hores del matí. Presenta una madre de pel·lícula al Teatre Romea de Barcelona. L'obra tracta sobre la síndrome del niu buit, quan els nens, nenes, nois, noies, marxen de casa, cada dia més tard, però de cop i volta els pares un dia entren a casa i es troben que els fills han marxat. Segur que molts de vosaltres us sentiu identificats amb aquesta síndrome i ho comentarem amb Toni Acosta també aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio. Mentrestant, què ha passat al món mentre dormíem? Carola Gil, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Doncs mira, aquesta matinada a Colòmbia hi ha hagut una gran sorpresa electoral que ni els millors guionistes s'haurien atrevit a escriure.
1: A veure.
4: Durant la primera volta de les eleccions presidencials, 77 persones que constaven oficialment com a desaparegudes han acabat fent una aparició estel·lar a les urnes.
1: A veure, això explica molt.
4: Les eleccions han estat més afectides que el Quién sabe dónde de Televisió Espanyola i que el Crims de casa nostra. Segons la Fiscalia colombiana, aquests 77 ciutadans figuraven als registres de persones desaparegudes, però aquest diumenge van anar a votar com qualsevol altre elector. És a dir, constaven com a desaparegudes i van anar a votar, van portar el carret allà i diuen, ostres...
1: Ja no estan desaparegudes.
4: No estan desaparegudes.
1: Que curiós.
4: Doncs un cop comprovada la seva identitat i que efectivament continuaven ben vius, se'ls ha expedit l'acte de supervivència. La notícia, diguem que té una cara positiva perquè permet actualitzar registres i resoldre situacions personals pendents, però també posa de manifest la complexitat d'un país que encara arrossega les conseqüències de dècades de conflicte armat. De fet, a Colòmbia encara hi ha 132.000 persones que consten com a desaparegudes. En qualsevol cas, poques vegades una convocatòria electoral ha servit al mateix temps per escollir candidats i per localitzar ciutadans que feia anys que constaven com a desapareguts.
1: Com molt bé estaves explicant, la situació de Colòmbia no té res a veure amb la nostra i el que ens pot sorprendre aquí, allà suposo que, com molt bé estaves dient, que hi hagi, per exemple, eleccions, fa que es puguin actualitzar una mica els marcadors de la població que inicialment...
4: Els conflictes que hi ha armats allà no són els mateixos.
1: Res a veure. Gràcies, Carola.
4: Bon dia.
1: Fins ara. I pràcticament arribant a un quart de sis del matí, emissió conjunta, com cada dia, de dilluns a divendres, fent els matiners a Catalunya Ràdio, volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor pel llegat que ens deixa el filòsof francès Edgar Morin. Ha mort als 104 anys i serà recordat, entre altres coses, per la teoria del coneixement complex. Defensava que la realitat no està composta per fenòmens aïllats i que, per entendre-la, cal relacionar aquests fenòmens entre ells, per evitar així visions simplistes. Morin ha mort avisant dels perills de l'autoritarisme i de la deriva actual a bona part del món, però també ens deixava una frase que esperem que sigui premonitòria. Continuo creient en la humanitat, tot i dubtar-ne.
1: Doncs nosaltres també intentarem creure en aquesta frase, en aquest món millor que ens deixa aquest matí l'Andreu Merino. I mentrestant, de què parlarem, poc?
6: Doncs de la cara B, de la famosa caseta dels concerts de Bad Bunny.
1: Ara meva, la que hi ha amb la caseta de Bad Bunny.
6: M'agrada molt.
1: Sí, és curiós aquest tema, eh?
6: Sí, pels que no ho sàpiguen, però vaja, ho expliquem ràpid, eh? És aquesta construcció de color rosa que veiem a tots els concerts. És una construcció que el que vol fer és emular les cases que es van fer a Puerto Rico per la gent treballadora durant la segona meitat del segle passat. Es veu que està inspirada en la caseta d'un senyor en concret, que ara té 85 anys i es diu Román Carrasco Delgado, a qui es veu que l'equip de Bad Bunny li va pagar $5,000 perquè li van dir, escolta, la teva caseta ens agrada molt i volem fer el videoclip inspirant-nos en aquesta caseta. Ara bé, què ha passat? Doncs que aquesta caseta que hem vist a tot arreu, ara el propietari, el Román Carrasco en qüestió, li ha demanat a l'equip de Bad Bunny $6,000,000 d'indemnització perquè es veu que ara a casa seva hi va moltíssima gent a veure-la, a fer-se fotos, i ell, doncs, n'està més que cansat.
1: 6 milions d'euros és una bestiesa.
6: És una borrada.
1: Però tenir gent constantment davant de casa fent-se fotografies... Clar. Ha sortit en més d'una ocasió el propietari de la casa de Carrie Bradshaw, que crec que és el carrer Perry, a Nova York.
6: Hi ha una tanca, ara.
1: Que hi ha la tanca, però inclús havent-hi fotut la tanca, la gent s'hi tira fotos i ell, de tant en tant, surt amb molta paciència des de fa molts anys dient deixeu de tirar fotos aquí, perquè aquí no hi viu Carrie Bradshaw. Veurem com acaba aquest tema i si finalment li donen o no aquests 6 milions que
6: demanen. Clar, és que li van pagar $5,000 i ara suposo que ha vist. Escolta'm,
1: aquí hi ha negoci.
6: Aquí
1: hi ha negoci.
6: Molt barat, per favor.
1: Lara, amb quina bona notícia ens acabem al matí?
7: Doncs mira, és bona notícia que avui entren en funcionament els albergs per temporers a Lleida. Aquest any amb més places que mai. Les comarques de Lleida encara en el gruix de la campanya de la fruita amb un sistema d'11 allotjaments municipals i d'acollida que ofereixen més de 700 places destinades a les persones temporeres que busquen feina. Aquesta setmana entrarà en funcionament el dispositiu de Lleida, mentre que l'alberg de Serós està actiu des del maig. Sentim a la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut.
8: Jo soc d'Artesa de Lleida, aquí tenim un alberg municipal, els pagesos ho gestionen juntament amb l'Ajuntament, i això doncs, no salve la papereta amb els pagesos que cada cop el perfil de temporer són gent que no tenen allotjament. I això és un clar esforç des del govern que això se soluciona.
7: Una de les novetats de la campanya d'enguany és la posada en marxa del CAT Temporers 1, que està situat a la Creu del Batlle, a la Caparrella, que oferirà 32 places d'allotjament, a més del servei de dutxes, bugaderia, menjador, consigna i suport laboral.
1: I aquestes hores del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, volem saber quin motiu tenim per saltar del llit. I això ens ho explica, com cada dia, l'Ot Serra. Molt bon dia, Ot.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és explorar opcions d'habitatge alternatives com la que proposa la cooperativa Sostre Cívic a Lleida amb el projecte La Lleó. El funcionament és la cessió en règim d'ús, en què els residents no són ni propietaris ni llogaters, sinó socis de la cooperativa. Fan una aportació inicial i mensualitats a preus raonables. Clara Bricoller n'és la portaveu.
10: Hi ha una part de treure sols del mercat, no?, i de l'especulació, no?, i que el fet de que totes aquestes persones siguin sòcies d'una cooperativa i que mai puguin vendre's aquest habitatge, doncs fa que siguin uns habitatges estables per a aquestes persones, perquè podran tenir aquests preus per tota la vida.
9: A Lleida s'ha aprovat la tramitació de 4 noves propostes de promotores socials que permetrien construir 580 habitatges assequibles. N'hi ha una que ja s'està construint al barri del Joc de la Bola.
1: 11 minuts, 6:15 del matí. La setmana passada parlàvem d'ella, de Sara Carbonero, que precisament comentava als periodistes com se sentia després de la mort de la seva mare. I aquest matí torna a ser notícia. Però per què?
7: Doncs perquè la periodista ha rebut la medalla d'or de Castella-La Mancha i ha dedicat precisament el premi a la seva mare.
11: Este premio llega en un momento muy difícil de mi vida, pero quizá sea una señal para mostrarme que siempre hay motivos para seguir, como el cariño de la gente y el orgullo de los tuyos. Así que parte de esta medalla es de los míos, es de mis hijos, no han podido venir, pero sin duda el trozo más grande de medalla es para ella, es para mi mami, porque sin ella yo no sería nada, no estaría aquí. Y estoy segura de que me está viendo mientras sonríe, quizá desde un lugar de La Mancha, de cuyo nombre siempre quiere recordarme. Muchas gracias.
1: Ay, por favor, Sara Carbonero, que motiu i que dur a la vegada. Perquè és cert que també porta una vida personal, de salut, que ha estat una mica fotuda, i com estoicament està aguantant doncs aquestes petites o molt fortes baixades que a vegades té la vida. I el cor també batega amb Brad Pitt.
7: Sí, perquè es veu que ara un dels altres fills s'ha volgut treure el cognom del pare. En aquest cas és Maddox, de 24 anys. No és el primer fill que ho fa. De fet, Shiloh, de 20 anys, ja va ser la primera. Després van venir les altres dues germanes. I els altres dos fills que queden, doncs de moment no ho han fet, però vigilem, perquè en algun moment o altre acabarà passant, perquè les últimes declaracions seves no auguren res de bo. De fet, una d'elles va acabar dient que el seu pare era un imbècil de primera classe.
1: No estan els fills de Brad Pitt, també t'ho dic, Estan en peu de guerra, aquesta família, mare meva. Mentrestant, el divendres la ràdio ens va deixar, home, el so de Candela Peña.
7: Doncs sí, l'entrevista divendres al matí de Catalunya Ràdio a Candela Peña, actriu que està a punt d'estrenar la pel·lícula La Desconocida a Netflix, interpreta un personatge que parla gairebé sempre en català i ens deixava aquesta reflexió.
12: Quan vaig llegir Anna Ripoll, dic, ai, s'ho creuran que puc fer una senyora que es diu Ripoll de cognom? I parlo quasi tota la pel·lícula en català. No vull com traicionar la meva gent i no vull parlar malament. Llavors, hi ha vegades que em costa, no tinc tota la fluïdesa perquè porto a Madrid molts anys i no parlo i vull parlar bé.

0: Amb només 8 minuts arribem ja a 6:15 del matí, fent els matiners com cada dia a Catalunya Ràdio. Bon dia als que, mica a mica, ja aneu sintonitzant amb la ràdio i esteu començant aquesta primera hora del matí amb tots nosaltres. Marta, què passava tal dia com avui?
1: Doncs mireu que la Plastic Onovan va gravar aquest gran tema, ho van fer en una habitació de l'Hotel Reina Elisabet de Montreal. Ho van fer també amb periodistes, amics i activistes de John Lennon i Yoko Ono. Va ser, de fet, el primer tema en solitari de John Lennon, tot i que en aquell moment encara formava part dels Beatles. La cançó es va convertir en tot un himne del moviment pacifista i contra la guerra dels Estats Units. Durant la dècada dels 70 va acabar arribant al número 14 de la llista Billboard i al número 2 també de les llistes britàniques.
0: Engeguem la setmana, també estrenem aquest mes de juny i com cada dia, però avui especialment, volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant i això ens ho explica, com sempre, la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Molt bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dilluns 1 de juny, Mercuri entra al signe de cranc i això canvia una mica el to de la comunicació. La ment es torna més emocional, més intuïtiva i més connectada al món intern. No es tracta només de pensar, sinó també d'escoltar què sentim mentre pensem. A més, Mercuri farà més endavant la seva retrogradació en aquest signe, així que aquests dies s'obre un tema important. Com expressem el que sentim i com ens comuniquem amb les persones properes. Avui, menys fredor i més honestedat emocional. Bona setmana!
0: Doncs vinga, ha apuntat també el que ens espera avui astrològicament parlant. I avui, 1 de juny, hi ha moltíssima gent que va bufar espelmes, Lara.
1: Avui felicitem la cantant Alanis Morissette perquè en fa 52, dos actors que avui també fan anys, un de clàssic, ja l'hem dit, Morgan Freeman, que en fa 89, i un de més recent, Tom Holland, que arriba als 30. Que jove, eh?
0: Que jove.
1: Que jove.
3: Però si tu tens 25, reina.
1: Sí, però és que sempre veig, no ho sé, que jove. El còmic i actor i presentador Dani Mateu farà 47 espelmes. És que està casat i tot, i no sé.
3: Sí, sí,
1: ha fet tantes coses.
3: Ha fet moltes coses, estic d'acord.
0: La vida li ha passat molt ràpid, la vida li ha passat molt ràpid.
1: Sí.
0: Com és la vida, eh?
1: En fi, acabem felicitant la top Heidi Klum, que també està molt jove, creua la passarel·la i arriba amb estil als 53. Tot i ser dilluns, per molts anys i ànims, que teniu tota la setmana per celebrar que esteu estupendos.
4: Xavi Canalías desperta Catalunya abans que cap altra ràdio.
0: Les 5 i 5 minuts, bon dia.
4: Els matiners, amb Xavi Canalías.
0: Encara ens queden uns minuts de ràdio en directe. Avui no marxeu perquè els matiners de Catalunya Ràdio farem el primer cafè del dia amb una actriu que aquests dies és al Teatre Romea de Barcelona presentant Una madre de pel·lícula. Ha estat un èxit a Madrid, ha portat l'obra de gira, passa per Barcelona i parla de la síndrome del niu buit, de quan marxen els nanos de casa. D'aquí uns moments, Toni Acosta, els matiners de Catalunya Ràdio. Abans, per això, la felicitem en forma de cançó. Avui és l'aniversari de l'Alanis Morissette i és moment de recordar un dels seus grans èxits. Aquest que ja està sonant i que ens empeny per començar el dilluns amb bon ritme. És, evidentment, irònic.

0: I tu, per què matines?
1: No, ara mateix no caigo, no.
0: Explica'ns-ho.
1: A veure, dame el papel.
0: 93 201 7474.
1: A quina ràdio?
0: Catalunya Ràdio.
1: Molt bé.
0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
2: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem l'actualitat del cor amb Laura Fa. I a partir de les 11 conversarem amb el teòleg Francesc Torralba sobre la visita del Papa. A la tarda, en Francesc Garriga ens visitarà el duet còmic Venga Monjas. Al Catalunya Nit entrevistarem la novel·lista nord-americana Siri Husvedt, que publica Històries de fantasmes.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
3: Doncs vinga, que en pocs segons arribem ja a 6:15 del matí. No us perdeu tampoc els matiners d'avui dilluns, d'aquest dilluns 1 de juny, perquè, com sempre, mourem el dial de la ràdio i ho farem en una data molt especial, en un any també molt especial, l'any 98, en un programa dirigit i presentat per Neus Bonet i Alerta, amb un duet que no us podeu perdre, el de Sergi Pàmies i Quim Monzó. Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes a aquest nou mes, dilluns 1 de juny. Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
3: Amb l'Àlex, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Els docents voten a partir d'avui fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació.
4: Un preacord que preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. El període per votar s'obre al migdia i mestres i professors tenen dues opcions, votar sí o no. Però en el cas del no, es ratifica també el compromís dels docents a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs.
3: La consulta se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana.
4: A hores d'ara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran. El sindicat majoritari USTEC i professors de secundària les han desconvocat, però la CGT i l'intersindical les mantenen. A més, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient. És el cas de les dues que tenen vagues convocades per avui, és a dir, les de les comarques de Girona i la de la Catalunya Central. D'altra banda, en cas que els docents rebutgessin el preacord, el sindicat majoritari USTEC defensarà la convocatòria d'una vaga indefinida a partir de dilluns que ve.
3: I al País Valencià, els docents també fa setmanes que protesten. Doncs bé, la jornada d'ahir ens deixa la imatge que s'ha fet viral de l'agressió d'un policia o manifestant.
4: Va ser durant una concentració a les portes de la Conselleria d'Educació. La gent va empènyer la dona pel darrere fent servir la porra. La dona va caure i va picar amb la cara a l'asfalt. La delegació del govern valencià condemna i es compromet a investigar-ho.
3: I els metges catalans canvien la seva estratègia de protesta.
4: Recordem que també reclamen millores laborals i es queixen sobretot de les càrregues de treball. Per això, en lloc de convocar vagues, a partir d'avui han decidit deixar de fer hores extres. Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina, explica com pot afectar això als usuaris.
5: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
3: A Colòmbia, l'ultradreta s'imposa per sorpresa en la primera volta de les presidencials.
4: Abelardo de la Espriella ha guanyat els comicis al davant del candidat oficialista d'Esquerres, Iván Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. Tots dos s'enfronten el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro.
3: França mou fitxa davant l'escalada d'Israel al Líban.
4: Ha convocat una reunió del Consell de Seguretat de l'ONU per abordar aquesta qüestió. Preocupa que l'exèrcit israelià hagi conquerit l'icònic castell de Beaufort i, sobretot, el canvi d'estratègia del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que ja diu, sense cap mena de problema, que vol continuar l'expansió pel Líban.
6: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litani i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
3: I en l'agenda judicial, avui nova sessió del cas Kitchen.
4: I declararà Eugenio Pino, director adjunt operatiu de la policia en l'època de Mariano Rajoy, per a qui demanen 15 anys de presó. Haurà d'aclarir què sabia sobre la captació del xofer de Bárcenas com a confident, que és qui va fer aquest encàrrec i si passava informació als seus superiors polítics.
3: I alerta, perquè a partir d'avui l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%.
4: El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març davant de la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia i, per tant, es reflectiria en la inflació, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat, entre altres coses, perquè té un cost elevat per a les arques de l'Estat. De moment, però, les bonificacions per a la gasolina i el gasoil estan garantides fins a finals d'aquest mes.
3: Gràcies, Àlex.
4: Fins ara.
3: 6:15, 4 minuts. Aquestes hores saludo Marc Jurado. Molt bon dia, Marc.
7: Què tal? Bon dia.
3: També la Maria Fernández Noguera. Molt bon dia, Maria.
8: Bon dia.
3: Anem-hi, com duia les portades? Què diuen avui els diaris?
7: Avui amb Pedro Sánchez en bona part de les portades del dia, Canalies, i amb el verb resistir en alguns titulars. Diari Ara, Sánchez resisteix. Seguim el full de ruta fins al 2027 i més enllà, va assegurar. La Vanguardia, Sánchez demana temps per resistir i governar fins al 2027 i més enllà. La principal foto la veiem al Periódico i amb un enfocament ben diferent. I trobem El Mundo, que explica que la crisi de Sánchez enfonsa el PSOE en comunitats clau.
9: Més enllà de Sánchez, disparitat d'altres temes a les capçaleres. Des del Periódico, que explica que l'àrea de Barcelona blinda els eixos verds amb un canvi legal, passant pel País, on llegim que l'Audiència Nacional activa la cerca de 14 etarres a Veneçuela, i acabant pel titular de La Vanguardia, la IA amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita.
7: Altres temes de portada, El Periódico explica que els Mossos detecten un augment de la prostitució a baix cost, i La Vanguardia, que una bala perduda en un tiroteig ha ferit una nena a Badalona.
9: A La Razón, entrevista tota portada a Florentino Pérez, que carrega contra el seu rival electoral. I parlant d'esports, El País es fa ressò dels vora 800 detinguts en les celebracions del PSG.
3: Avui, varietat de temes a les pàgines d'opinió dels diaris amb una presència destacada dels casos de corrupció.
9: El diplomàtic Jorge Dezcallar descriu en un article al Periódico i titula Pernils i xoriços, i assegura que es troba a faltar una acció més decidida contra la corrupció per part de la classe política.
7: I diu que el processament de familiars i polítics d'esquerres i de dretes provoquen una sensació generalitzada de fàstic, vergonya i indignació.
9: A El País, el filòsof Pau Luque es fixa en el presumptament innocent Zapatero.
7: Explica que el periodisme contribueix a que no hi hagi molta diferència entre ser culpable i ser presumptament culpable.
9: En l'editorial, El Mundo considera que és imprescindible aclarir i fins on va arribar el paper de Teresa Rivera en el rescat de Plus Ultra i en les opaques maniobres de Zapatero.
7: El diari explica que el càrrec de Rivera com a vicepresidenta de la Comissió Europea està ara en una dimensió especialment sensible.
9: Mentrestant, l'editorial de l'ABC assegura que després de 8 anys de govern de Pedro Sánchez, ara Espanya és pitjor.
7: Considera que la degradació institucional, econòmica, social i democràtica no només convida a parlar de dècada perduda, sinó del preocupant deteriorament d'un estat en retrocés.
9: A l'Ara, la sociòloga Marina Subirats es pregunta si és inevitable un govern d'esquerres, Espanya de dretes, perdó.
7: Creu que als partits d'esquerres els falta èpica i se'ls ha acabat els projectes engrescadors. Els demana que deixin a un costat els egos i les picabaralles per poder seguir enfortint la democràcia.
9: Per la seva part, La Vanguardia diu en l'editorial que Barcelona se sotmet a una prova de càrrega perquè en les properes setmanes la ciutat acollirà el Papa, el Tour, un gran congrés d'arquitectes, la Fórmula 1, el Sonar i també el Primavera Sound.
7: I afegeix que els responsables del turisme han de trobar l'equilibri entre l'interès local i el forà.
3: I hem arribat ja a 6:45 del matí i 6:07. Ara sí, Sílvia Solanes, bon dia, bon dilluns.
10: Hola, bon dia,
3: com
10: bon dilluns.
3: Com estàs? Bé, quina cara de felicitat que fas.
10: Bé, dilluns.
3: Clar que sí, vinga. Ara ja estem en temps de descompte en aquest programa.
10: Temps de descompte.
3: Ara comencem a restar els despertadors,
10: sí,
3: que això ens comença a agradar. Sí. Quants en queden?
10: Menys de 30.
3: Ah! Quina meravella. Sí. Podríem fer com un calendari d'advent.
10: Mira.
3: No? Anar recolant els despertadors. Sí. I mentrestant, amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Alerta, perquè el Papa Mòbil ja és aquí.
10: Sí, encara no ha arribat el Papa, però sí que ho ha fet el Papa Mòbil. En avió i amb grans mesures de seguretat, segons llegim al web de BTV. Vehicles de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i agents de la Policia Secreta han escortat el recorregut del transport del Papa des de la seva sortida de l'aeroport. Ara està custodiat i vigilat en una ubicació no revelada.
3: Què perd, Cervera?
10: Doncs la botiga oficial de marxandatge de Marc i Àlex Márquez. Llegim al Segre, que ha baixat definitivament la persiana després de 12 anys. La façana encara conserva les restes dels dos números 93 que presidien l'espai. Darrere aquest tancament hi ha dos motius. S'ha jubilat el president del fan club i oncle dels pilots, Ramon Márquez, i a més s'ha apostat per la venda en línia.
3: Qui surt a borsa?
10: Doncs el conegut com a rei d'Àfrica, dit d'una altra manera, l'home més ric del continent des de fa 15 anys, que no és un altre que el nigerià Aliko Dangote. Si no tens el gust, llegim a La Vanguardia, que acumula una fortuna de més de 24.000 milions de dòlars.
3: Mare meva, quina bestiesa, quina bestiesa.
10: I ara encara s'està enriquint amb tot el tema de la guerra a l'Iran i els productes refinats del petroli. Ha anunciat que el seu imperi sortirà a cotitzar a la borsa.
3: 24.000 milions de dòlars.
10: Molt cap no pot arribar a pensar.
3: No, i els oients que ens estan escoltant ara mateix, ja et dic ara que tampoc. Haurà d'assajar més.
10: L'orquestra de Ciudad de Vigo,
3: que
10: resulta que desafina i no se sap les cançons. Ho ha avalat la justícia. El web de 3CAT recull una sentència que dona raó al Centre Gallet de Vitòria, que es va negar a pagar la meitat que devia en aquesta orquestra. Cobraven, per dos espectacles, 14.000 euros, però després de sentir-los van veure que això, que incomplien el contracte, perquè no se sabien les cançons, desafinaven i van decidir no pagar la meitat que faltava i la justícia els dona la raó.
3: Gràcies, Sílvia.
10: Vinga.
3: Ai, Déu meu. Vinga, va, ben afinadet, Marc, fes-m'ho això. Quin temps ens espera per avui?
7: Va, comencem aquest mes de juny amb una temperatura més suau, amb calor, això sí, a l'interior, però menys intensa. Màximes de 27 a 32 graus i al Pla de Lleida fins als 34. Avui dia de sol, alguns núvols prims i a la tarda ruixats aïllats i no tan forts com els dels darrers dies.
3: Amb 5 minuts pràcticament arribem a 6:15 del matí. Molt bon dia, matiners, fent el primer programa de la ràdio en directe a Catalunya. I ara amb la Marta Viana també, moment de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
8: Doncs mireu, comencem parlant de teatre, perquè avui al Teatre Goya s'estrena el muntatge L'Ultimàtum. És un muntatge escrit i dirigit per Jordi Oriol i protagonitzada pel gran Joan Carreras, per Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedragosa i Lara Segur. Tot això ho podeu veure fins el dia 5 de juliol. Per tant, correu, perquè tenim un mes per veure aquest muntatge, L'Ultimàtum. Però avui no deixem de parlar de teatre, perquè se celebren a Mèrida els Premis Max de les Arts Escèniques. I atenció, perquè entre els més nominats hi ha dues produccions catalanes del Teatre Nacional de Catalunya. Són La Tercera Fuga i Los Nuestros. Totes dues opten a millor espectacle de teatre, també a millor espectacle d'autoria teatral i direcció d'escena. I en el cas de La Tercera Fuga, també opta al Max, al millor actor, amb Ton Vieira i al millor elenc. I Los Nuestros, els premis a millor actriu i actor, podrien ser per Mona Martínez i Miqui Esparbe. Per tant, molt pendents del que passi aquesta nit i demà us ho explicarem aquí als matiners.
3: I alerta, perquè si sou fans de Ginestar...
8: Bones notícies, perquè han publicat dates de la seva última gira.

0: A veure, sorprèn-me.
1: A veure, banda d'actuar a Razzmatazz el 7 de novembre, que això ja ho vam anunciar, em sembla que queden molt poques entrades, per tant, si els voleu veure a Barcelona, i si no, abans els esperen molts i molts concerts, hi ha moltes festes majors on els podrem veure, però també apunteu al Festivalot a Girona ara el mes de juny, després al juliol al Festival Estiu a Castelló d'Empúries, al Canet Rock o al Festival Terra Mar de Sitges. Entreu a la seva pàgina web i allà veureu totes les dates possibles.
0: I alerta, perquè avui movem el dial el 4 de maig de 1998, el programa L'Aparador de Catalunya Ràdio, que dirigia Neus Bonet. Atenció a aquest fragment de la secció d'en Sergi Pàmies i en Quim Monzó, i el preu que tenia una entrada pel cinema en aquella època.
2: La pel·lícula és una pel·lícula que es va estrenar divendres.
3: Sí, d'acord.
2: L'heu anat
3: a veure o no l'heu anat a veure?
2: El dia del treball. Sempre l'anem a veure. Es costa una pasta i la paguem amb molt de gust.
4: Que passava de pujar el preu. Valia 550 a les sessions matinals de l'Icària i ara val 575.
3: Què dius?
4: És a remarcar.
3: No vols dir que no era perquè era 1 de maig?
4: No. És una cosa que fa dies ja.
3: Ja?
4: És que fins avui no m'han recordat.
3: Oh, dius, jo l'última vegada que vaig anar encara era 5,50 i fa dues setmanes que vaig anar a veure. Què vaig anar a veure?
2: A l'Icària?
3: Mejor Impossible.
4: Baix.
3: As good as it gets.
2: És una pel·lícula que...
3: Per mi te'n pots enfotre tant del que vulguis de mi, perquè...
4: No me n'hem fotut de tu.
3: Com diuen els francesos, me la suspendo fresh.
0: M'encanta.
3: Que bo.
0: Recordant les veus d'aquesta casa. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Kènia és una hora més. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
5: Bon dia, matiners. Fins a la segona meitat del segle XX, molts països africans encara seguien sotmesos a potències europees. A Kènia, avui, dia 1 de juny, celebren el Madaraka Day, que es traduiria com el dia de l'autogovern i que commemora la seva plena independència del Regne Unit. És sobretot una festa institucional. El primer ministre presideix una desfilada de les forces de seguretat del país i que va acompanyada de bandes militars i d'exhibicions. Per la població és un dia per celebrar la seva independència i la seva identitat nacional. Tot i que l'1 de juny del 1963 va ser quan el país va aconseguir l'autonomia, fins al 12 de desembre del mateix any no van ser independents del tot i a finals d'any encara ho celebren amb més força. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Kènia pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I a partir de les 6 del matí, Maiol Roger engega una altra edició del matí de Catalunya Ràdio.
6: Doncs amb dos focus molt pendents. El primer, el tiroteig que hi va haver a Badalona, que hi ha una nena de 10 anys ferida, està fora de perill. En parlarem amb els Mossos d'Esquadra a 9:15. I també rebrem en aquest estudi la consellera d'Educació, Esther Niubó, després del pacte que hi va haver amb USTEC, i avui que comença la consulta als professors i mestres per saber si secunden o no aquest acord. Tot això i més, des de les 6 fins als 12 avui al matí.
0: Doncs vinga, a partir de les 6, el matí de Catalunya Ràdio. I ara mateix, dada, Maiol. Anem-hi, Maiol, a veure.
6: Doncs va, avui, com que va ser el meu aniversari, una dada sobre els naixements.
0: Com t'escau aquesta cançó.
6: I en concret, en quin any s'han registrat més naixements a Catalunya de persones que estan vives ara mateix? En quin any dels últims, posem-li 70, s'han registrat més naixements a Catalunya?
0: Jo diria 83.
6: 83.
1: 75.
6: 75. Marta Viana guanya el premi. Wow, 1975, clavat. 112.000 persones que van néixer aquell any. Us he de dir que és el primer de la sèrie històrica que recull l'IDESCAT. Vull dir que és probable que l'hi hagi.
0: Abans...
6: I són naixements a Catalunya. Per tant, també el boom migratori pot portar a que anys abans hi hagués més persones nascudes en aquell any. Però, en tot cas, segons l'IDESCAT, 1975, l'última la sèrie amb menys naixements, és l'últim any que hi ha registre, el 2023.
0: Gràcies, Maiol. I alerta, perquè em diuen que ja la tenim preparada per aquí, Toni Acosta, que fa el primer cafè del dia amb els matiners, perquè ens presenta una madre de pel·lícula.
7: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
8: Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer de filosofia, de lògica, de l'onilla.
3: Ja ho sé.
8: Que és,
3: que jo no estic dient
8: que tots els pobres siguin delinqüents.
9: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
10: Amb quin perfil us esteu trobant últimament?
11: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
12: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
7: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
13: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
7: Amb Ricard Ostrell.
14: Em van passant coses.
13: Sí.
15: Sisena temporada de Les dones i els dies.
7: Amb Montse Virgili.
16: Ho censuraven, però primer miraven el gènere abans de censurar-lo.
17: Miraven i feien moltes coses que no quiero hablar. Eros y vergüenzas.
18: Jo estava treballant i entrava a les 6 del matí i plegava a les 4. A les 5 començaven les classes. Per el camí me menjava un entrepà.
15: El programa on parla la mare, la tieta, la iaia, la nòvia, la veïna.
16: El programa on parles tu.
19: Quan vaig obrir la porta dalt, doncs em van tirar no sé quants a sobre. Em van emmanillar, se't gela la sang.
15: Per orelles fines i cors oberts.
7: De dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies amb Montse Virgili.
15: Pubilles de cuixa forta. Pedalem més fort que mai.
7: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
20: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
21: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
20: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
22: És que fos cada pregunta, tallo, de veritat.
23: És dels entrevistes lletges que t'he vist.
22: Avui soc... Avui
21: estic... Perdona, és un capí, això, però... És que no tinc una resposta.
22: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
20: No.
7: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
24: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Francesc Soler, molt bon dia, per cert.
2: Bon dia, Xavi.
1: Què tal, com estàs?
2: Bé, molt bé.
1: Avui els comandaments del Matí de Catalunya Ràdio.
2: Quin respecte.
1: Que sí, home, ja el tens fet tu. Saps que vam estrenar aquesta petita secció amb l'Eloi Cordomí?
2: M'encanta, soc superfan.
1: Que sí, Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
1: Catalunya, esperant què t'ha passat aquest cap de setmana, aquest home de menys a la muntanya.
3: Home, aquest cap de setmana ja saps que et vaig comentar que vaig deixar la Urbe.
1: Ah, sí, sí, estrella mediàtica.
3: Molt emocionant, molt emocionant. Un bany de masses allà que ens vam fer. No, la veritat és que molt divertit, molt divertit.
1: M'ho va dir, que la gent t'esperava amb pancartes a l'anella olímpica. Eloi, Eloi, vas arribar a catifa vermella. És que allò va ser un escàndol.
3: Segur que era això. No, però vam passar una molt bona estona jugant amb els mapes del temps, ensenyar com funcionaven, com fèiem els mapes. Després jugàvem amb les persones que venien a visitar-nos, que poguessin presentar el temps, etc. El que passa que diumenge, això va ser la part urbana.
1: Pugem a la muntanya.
3: I llavors diumenge sí que vam tenir una altra activitat aquí al poble, que n'hi vam dir la festa rural.
1: Sí.
3: I el que vam fer va ser fer diferents activitats relacionades amb el món rural, i a mi em va tocar baixar les meves cabres.
1: No m'ho diguis.
3: Baixar les meves cabres al certamen. Per primera vegada vaig portar les cabres al certamen. I la veritat és que va ser molt divertit, va ser molt divertit. En vaig portar 5, estaven allà en un corral que vam muntar, i la gent anava venint, les anava veient, els hi anava donant menjar. A més, es van portar superbé.
1: Molt bé, molt bé.
3: Molt manyagues, que eren molt manyagues, que eren molt simpàtiques, es deixaven tocar, es deixava que els hi donessin menjar.
1: Veus, que bones! Que
3: va ser un èxit, va ser un èxit.
1: Molt bé, doncs escolta'm, celebrem aquest èxit del diumenge i les anècdotes d'un home del temps a la muntanya. I mentrestant, escolta'm, hem tingut un cap de setmana amb temperatures altíssimes. El cert és que aquesta nit, almenys al Maresme, també hi havia nit tropical. No sé què ens espera per avui i per aquests propers dies, Eloi.
3: Mira, una miqueta de tot, la veritat. De moment comencem el dia amb bancs de boira i sobretot amb molta humitat a la costa. Per tant, ara, a més de la calor, ja tenim la sensació de xafogor afegida, com a mínim avui i demà, a molts trams del litoral, entre Costa Central i Costa Daurada, sobretot en hores nocturnes, a primera hora del dia, es poden formar aquests bancs de boira. Després, la resta del dia, en general, serà assolellat. Avui hi haurà algunes tempestetes molt petites cap al nord del Pirineu, sobretot Pirineu Oriental, i avui la temperatura encara alta, 33-34 a Ponent, 27-28 a la costa, amb els i baixos, amb pròxims dies. Demà, per exemple, hi haurà tempesta, refrescarà. Dijous tornarà a haver-hi tempestes i refrescarà. Però al final de la setmana, pam, torna a enfilar-se.
4: Mar Negre. Capítol 1. El cadàver.
5: Que li juro, inspectora, que en mala hora li vaig dir que sí a la dona que havia de fer un pensament i aprimar-me. Que jo ja no tinc edat i... Em va fer anar a Figueres, al Decathlon, fort i no et moguis, a comprar-me un xàndal. I me'l va fer comprar ben llampant, No es pensi.
6: Aviam, senyor Carandell, no se'ns en vagi per les bardisses, si us plau, i expliqui'ns què ha vist exactament.
5: Sí. Era només perquè tingués el context. Doncs això... que avui, que és dilluns, m'he entaforat el xandall aquest, que em fa semblar un semàfor. Però he dit, bé, vinga, no sigui dit, i he sortit a caminar ben d'hora pel passeig. I quan era davant del mar d'en Manassa, a l'anada, que el pla que havia fet implicava passar-hi a l'anada i a la tornada, no es pensi. Doncs això, a l'anada, he vist la cosa.
6: Quina cosa?
5: Doncs el fiambre, cas un d'ena. Primer he sentit una piuladissa de gavians ben forta i he mirat, mira tu, que és bonic això d'aixecar-se d'hora i veure la natura. Que jo sempre he estat dels d'anar a jeure tard i aixecar-se amb la tercera alarma del despertador. I els diumenges de dormir fins que el llit m'escupi, que els dissabtes m'agrada anar a jugar a les cartes amb els amics i fer uns whiskets. Vostè ja m'entén.
6: No, jo no entenc res. Aviam si ens centrem una mica.
5: Bé, doncs això, que sento els gavians i paro a mirar i veig un embalum a l'aigua. I això devia ser quan passaven només 10 minuts de les 7. Que no sé què passa, que es veu que per posar-se en forma també s'ha de matinar. Ja ho veus, quan sacrificis a la vida. Al principi pensava que hauríem trobat un peix gran o alguna altra cosa.

0: Llavors m'hi vaig fixar i vaig veure que tenia alguna cosa vermella i de seguida vaig veure que allò era un home que estava al canal, entre la riba i el cargol. I sort que havia agafat el telèfon mòbil, que un és previsor, no fos cosa que m'agafés una estrabada muscular o qualque cosa, que ja se sap que això de l'esport és molt sofert. I he trucat als seus companys de seguida. I fins aquí? I no, ja ho he dit abans, no he vist ningú sospitós, ni ningú més. Que això no són hores d'anar pel món, que a les 7 només surten de casa els pobres que van a treballar i els xalats aquests dels esports. Jo ja estic jubilat. I si el primer dia surto i em trobo mort, em penso que ja no en faré gaire d'esport. Que això és molt més perillós del que em pensava. Aviam si en lloc de veure'l, un dia sóc jo el qui es queda pajarito.
1: D'acord. Moltes gràcies. Ja pot marxar. Stanis, l'heu pogut identificar, el mort?
2: Sí, sergent. Duia la documentació a sobre. És un gavatxo.
1: Què vols dir?
2: Que és un ciutadà francès, o això diu el seu carnet d'identitat. Es diu Joan Daniel Bessonov, i aquí diu que és escriptor. Però a mi no em sona de res, si vol que li digui la veritat, sergent.
1: De veritat? I què collons us ensenyen a l'escola? No, mira, millor no em responguis, que ja estic prou de mala lluna com per a sobre respostes absurdes a preguntes retòriques. Per començar, aquest és un dels escriptors en català més importants del país. I, a més, és nord-català, no francès. Prou pena té de ser mort com perquè a sobre li diguis que és francès.
2: D'acord, sergent. Reconec que no en tenia ni idea de qui era i miri. Jo sóc de Colera. O sigui que a mi ja m'està bé que vostè digui que aquest home era dels nostres.
1: D'acord. Perdona l'estirabot, Stanis. Però avui és el primer dia de feina després de la baixa i encara no ho porto bé. Tenim una possible causa de la mort?
2: Els de la científica encara han d'arribar. Venen de Girona i tenien molt de giros, veu. I la jutgessa Argemí i el forense Negroni estan atrapats en un embús sortint de Figueres. Res que no sigui habitual. Però hem tret el cadàver de l'aigua i l'hem portat fins a la platja amb una barca del port i és evident que li han clavat alguna ganivetada, tot i que no sabem si aquesta és la causa de la mort o no.
1: Què vols dir?
2: Que el forense haurà de discernir si l'home era viu quan l'han fotut en mar i s'ha mort ofegat o si ja era mort per les ganivetades. Sigui com sigui, recordi'm que aquesta setmana no mengi rogers.
1: Rogers?
2: Sí, n'hi havia una pila enganxats al cadàver quan l'hem tret. Es veu que feia estona que feien feina.
1: Collons! I quina sort que m'ho expliques ara, que ja he tingut la criatura.
2: Per què, sergent?
1: Perquè si això ho arribo a veure quan estava embarassada, hauria hagut de córrer al lavabo. Va, anem a esmorzar.
2: Suposo que el jutge i el forense trigaran una mitja hora i els de la científica una mica més. Què vol prendre, sergent?
1: Un entrepà de fuet i un suc de taronja, gràcies. Ja sé que no hauríem d'estar esmorzant, però no he tingut gairebé ni temps de sortir de casa. No he pogut passar ni per la comissaria, directe cap aquí.
2: Sí, jo també. Quina vida. Ho trobaves a faltar?
1: He de reconèixer que no he tingut temps ni de pensar-hi. Tinc una criatura de mig any i sóc mare soltera. Millor dit, mare divorciada. Creus que he tingut temps d'avorrir-me?
2: M'imagino que no.
1: I tu, com van les coses per comissaria?
2: Una mica com sempre. Jo estic content que m'hagin posat a fer investigació d'homicidis. Pensava que quan vostè tornés em col·locaria en un altre lloc. Però de moment aquí estic. I bé, això m'agrada molt més que no pas estar estupefaents. Tot i que molts dels crims que hi ha ara estan directament vinculats amb la droga. I molt especialment amb la marihuana. Saps que l'altre dia van desmantellar una drassana Empúria Brava que fabricava planejadores per descarregar coca o haixix?
1: No fotis.
2: Tal com t'ho explico. Ja n'hi havia tres a punt, cadascun amb quatre motors de 500 cavalls. Cada vegada les fan millor, amb fibra de polièster, molt fines i resistents. Sort que algú se li va escapar la informació i els van poder enxampar.
1: Déu-n'hi-do, quin panorama. Vist així, potser prefereixo continuar barallant-me amb els bolquers. Amb ma mare, que vol que li posi arracades a la criatura. i amb una administració que cada cop et fa perdre més temps amb paperassa. No saps la quantitat de vegades que he estat a punt d'entrar al despatx on tocava la gestió de torn amb l'arma reglamentària martellada i disposada a enviar algú a l'altre barri. Això per no parlar del fill de puta del meu exmarit.
2: És que s'ha de ser un gran cabró per deixar-te 2 mesos després d'haver tingut la criatura.
1: No és ben bé així, Stanis. No és ben bé així. El vaig enxampar, follant al meu llit amb la meva millor amiga mentre jo havia anat al pediatre. No és que em deixés, precisament. És que es va follar la meva millor amiga al meu llit. Són matisos que fan diferència, collons.
2: Tens raó. Però mira, me n'alegro que hagis tornat.
1: Jo també. Ves per on.
3: Ara mateix no puc dir-vos gaire cosa. Hem de fer-li l'autòpsia per determinar la causa concreta de la mort. Però presenta, com a mínim, 4 ganivetades molt profundes. I n'hi ha 2 que, per si soles, són mortals si no s'hi actua molt ràpid. Una segur que li ha arribat al fetge i una altra li ha travessat el pulmó i potser el cor. Però això no ho puc assegurar. Qualsevol de les 2, si no s'actua ràpid, són mortals. Ara bé, caldrà veure si ja era mort quan el van tirar en Marc o encara era viu. Sigui com sigui, està clar que l'han apunyalat i diria que busqueu algú fort, de més de 1,80 m. Tot em fa pensar que l'han tirat des d'una barca, però això sí que no ho puc assegurar. I jo diria que el van matar diumenge al matí. Però és només una hipòtesi. Fins que l'obri, res a fer.
1: D'acord. Moltes gràcies, Doc.
3: És una llàstima que l'hagin mort. M'agradaven molt els seus llibres. Era un gran escriptor.
1: Sí, és una llàstima.
2: Si tots us poseu així, hauré de llegir-lo.
3: Sabeu què fotia aquí?
1: Tot just ara ens hi posem. Quan creus que tindràs l'informe?
3: Ja sé que tu, com sempre, el voldries per ahir, però abans de demà no tindràs res. Passa a primera hora i aviam si hi ha hagut sort.
4: D'acord, gràcies.
3: De res, benvinguda.
2: Sembla simpàtic el forense. Fa temps que us coneixeu?
1: Sí, des que vaig arribar a homicidis aquí a Figueres, fa 7 anys.
2: On havies estat abans?
1: Una mica per tot arreu. Tu has tingut sort i has pogut venir a treballar a prop de casa. Jo vaig passar 2 anys a robatoris a Terrassa i després vaig anar a parar 3 anys a l'àrea bàsica policial de Pont de Suert. D'allà em van reclamar investigació a Lleida i després cap aquí, a Figueres.
2: I per què cap aquí?
1: Família. El meu ex és de Torroella de Montgrí i profe a la Universitat de Girona. Quan va sortir a la plaça Figueres no m'ho vaig pensar. A més, l'inspector de Figueres el coneixia de Lleida. Vam treballar molt bé 1 any plegats. I això també va influir bastant. Aquí va ser on vaig passar de caporal a sergent. Tu ja estàs a gust, a Figueres?
2: Sí, no em puc queixar. I així puc tenir una mica de cura de la família. Soc fill únic, jo. I els pares es fan grans i ja m'està bé ser a prop de casa. Qui m'ha semblat una mica estirada és la jutgessa.
1: És de les estrictes. Però no posen trabancs a la investigació i això és d'agrair. S'ha hagut de currar per arribar fins aquí i això no és fàcil. Així que suposo que s'ha de fer la dura per mantenir una mica l'atenció. Vinga, anem per feina. Amb què hem quedat ara?
2: Amb en Pep Torner. És el tècnic de cultura, que és qui ens pot explicar què hi feia aquí el Bessonov.
1: D'acord. Aviam, Stanis, fes una recapitulació del que tenim mentre tornem a comissaria.
2: Molt bé. El senyor Joan Miquel Carandell decideix sortir a caminar i cap a les 7 del matí troba un esbar de gavians ben alterat a la mar d'en Manassa. S'atansa a veure què passa i descobreix un cadàver. Avisa els companys d'aquí i la policia local. Treuen el cos, presenta signes de mort violenta i ens avisen a nosaltres. La identificació del cos permet saber que es tracta de l'escriptor Joan Daniel Bessonov, escriptor nord-català. Segons el forense, l'amor es pot haver produït diumenge al matí, però no ho pot confirmar. El que sí que està clar és que té com a mínim 3 o 4 ganivetades. La jutgessa aixeca el cadàver i ens dona carta blanca per esbrinar què ha passat. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, el senyor Pep Torner, Ens explica que Joan Daniel Bessonov havia participat durant dissabte i diumenge a la Vila del Llibre de l'Escala, un festival literari que s'organitza cada any el primer o segon cap de setmana del mes de març i que enguany tenia com a convidada d'honor la Catalunya Nord. Bessonov formava part d'una delegació on hi havia més escriptors, però atesa la proximitat no s'havia fet una expedició oficial, sinó que cadascú havia vingut pel seu compte. Alguns compartint cotxe, d'altres sols, com és el cas de Bessonov. Està confirmat, això sí, que va participar a la taula rodona que li havien encarregat dissabte a la tarda i que diumenge al matí va participar en un programa de ràdio en directe a Ràdio L'Escala que s'acabava a les 11.
1: Perfecte. Hem comprovat també a l'hotel que l'home hi va arribar a dormir cap a la una de la matinada del dissabte i sembla ser que sol, mentre que el director de Ràdio L'Escala, el senyor Belfont, ens ha confirmat que estava en perfectes condicions durant el programa i que varen estar fent broma. I en acabat li va demanar que li recomanés un restaurant per dinar, que faria una volta per les parades de llibres i aniria d'hora. I després marxaria cap a casa, perquè volia arribar-hi temps i perquè no li agrada conduir de nit.
2: Sí, i aquí és on se li perd la pista. Perquè si bé és cert que va trucar al restaurant La Cala i va fer-hi una reserva per una persona, mai no va arribar a anar-hi i, cap a la una i mitja, la seva taula la van ocupar amb una parella que no tenia reserva. Això vol dir que al nostre home se li perd la pista a partir de les 11 del matí de diumenge. I ara què hem de fer, sergent?
1: Fins demà no tindrem els resultats de l'autòpsia. Haurem de comunicar als nostres col·legues de la gendarmeria què ha passat, per si ens poden donar un cop de mà, parlar amb la família, si és que en tenia, accedir al seu ordinador, si és que podem, o a casa seva, i intentar esbrinar si algú li volia mal. Seria cabdal tenir una llista de tots els convidats de la Catalunya Nord que van venir. Però això serà el més fàcil. Només mirant el programa ja ho tenim resolt. I en tot cas, sempre podem parlar amb els organitzadors. També hauríem de parlar amb la propietària de la Llibreria Catalana de Perpinyà, la Joana Serra, que era la cap de l'expedició. Déu-n'hi-do, de feina no ens en falta. Ara, en arribar a la comissaria, ens ho repartim. I posa la puta sirena, que si no, no sortirem d'aquí. Sembla mentida que sempre estiguem en un puto embús a Figueres.

0: Com ha anat això?
1: Bastant bé. L'inspector ha aconseguit que els francesos col·laborin. Demà al matí ens esperen a Perpinyà. Han accedit a avisar els seus nebots i demà ens esperen a casa seva. Podrem emportar-nos el seu ordinador.
0: Quanta amabilitat. N'estic sorprès i tot.
1: Bé, ja ha tingut bastant a veure la nostra estimada jutgessa, que ha fet unes quantes trucades. Ha recordat a no sé quin col·lega de més enllà de la ratlla no sé quants punts de no sé quin collons d'acord de cooperació franco-espanyol en matèria de justícia. I la investigació ens la quedem nosaltres. I la dirigim nosaltres amb la col·laboració necessària dels nostres amics francesos.
0: I ara, quin és el pla?
1: Ara ens n'anem a casa. Perdona la franquesa, però tinc els pits plens a rebentar i em fan bastant mal. Així que agrairé no allargar més la jornada. A primera hora del matí anem a veure el forense per si ja té alguna cosa i marxem cap a Perpinyà. Ens reunim amb els col·legues, visitem la casa del mort i ja que hi som, la llibretera, i tornem cap aquí.
0: D'acord. De totes maneres, estaré localitzable per si se t'ocorre alguna gran idea.
1: Ho dubto. Em toca lletar la criatura. Deixar el que s'obri preparat al congelador. Banyar-la. Posar-la a dormir. I tornar a deixar una llista d'instruccions per a la cangur per demà. Em sembla que tindré el cervell fos. Apa, descansa.
0: Fins demà, sergent.
1: M'encanta el Van Morrison.
0: A mi m'agrada molt aquest àlbum en concret. Ell m'agrada, però aquest disc és superb.
1: No m'imaginava que començaria el dia parlant de música amb tu.
0: Home, si vols, podem parlar del que ens ha dit el forense. Però és menys agradable, eh?
1: Res de nou respecte a ahir. Mor cap a les 12 del migdia. Causa de la mort, les 4 punyalades. Fet que confirma que el varen tirar a mar molt després de mort. L'única cosa interessant és que li sembla que el ganivet podria ser un d'aquests que es fa servir per a pesca submarina i que l'agressor és algú que fa més de 1,80 m i és esquerrà. Això és l'única cosa que és realment una pista.
0: Sí, un esquerrà de més de 1,80 m que pugui haver tingut un ganivet de pesca submarina. No es pot dir que sigui gran cosa.
1: Certament. Vinga, Stanis, calma't, va. Anem a prendre qualque cosa, que ens anirà bé.
0: És que aquests putos fatxes em treuen de pollegueres. Segur? Segur que el molt fill de puta vota la pen.
1: Segurament que sí. Però no ens queda més remei que treballar amb ells si en volem treure l'aguller.
0: És que no suporto els gavatxos. I encara suporto menys els gavatxos fatxes. I encara menys els pedants. El puto inspector aquest és per agafar-lo i penjar-lo dels ous en un ganxo de pollastreria.
1: Vinga, va, calma. Amb una mica de sort ja no l'haurem de veure mai més, aquest imbècil. I ja tenim el que volíem, l'ordinador de l'escriptor. El podrem dur als nostres informàtics, aviam què aconsegueixen saber.
0: Sí, tens raó, com sempre. Però m'he quedat amb la seva cara i el seu nom. I si aquest estiu el trobo per culer, li foradaré les 4 rodes al cotxe, això com a mínim.
1: Si és el cas, m'avises, que jo no m'ho vull perdre, això.
0: Som-hi, sergent, que encara se'ns farà tard. I si podem dinar a casa, molt millor. Anem a veure la llibretera.
2: Passin, passin. Ja m'ho havien dit que vindrien. Què puc fer per vostès?
1: Tenim entès que vostè va organitzar l'expedició nord-catalana a l'Escala per la Vila del Llibre.
2: Efectivament. Així és.
0: Com va ser aquesta història?
2: Uf, ja fa temps que em van proposar ser la comissària d'aquesta edició de la Vila del Llibre de l'Escala i ho vaig acceptar. Això implicava destriar les activitats i els autors que hi havien d'anar i, esclar, en Bessonov hi havia de ser, sí o sí. M'ho ha dit, era pobret, un dels nostres millors escriptors i un dels més coneguts a l'altre costat de la ràdio.
1: Us havia comentat en els darrers temps si tenia algun problema amb algú o si algú li podia voler algun mal?
2: No, o no especialment. De vegades es discutia amb algú a les xarxes, és clar, però com tota la gent d'aquí dalt. Ell sempre deia que tenia la sensació de ser un francès a Catalunya i un català aquí a casa nostra, i que per això ningú no li feia ni puto cas a cap dels dos llocs, cosa que no és certa, perquè els seus llibres han tingut sempre bona acollida. Però mai no ha pogut viure només d'escriure. Molta gent li deia que si hagués escrit en francès ho hauria aconseguit, i això a ell l'emprenyava molt. Ja veu, discussions d'aquest tipus.
0: Vaja, un altre que es trobava fills de puta a tot arreu.
2: Què vol dir?
1: Res, no es preocupi. És que els nostres col·legues de la gendarmeria no han estat precisament els més amables del món i el meu company està una mica emprenyat amb ells.
2: És ben comprensible. N'hi ha molts que són uns veritables cafres. I molts, a més, n'estic segura, deuen votar Le Pen i simpatitzen amb els neonazis. Els catalans i els occitans ens odien molt els gendarmes. Això, en Bessonov, sí que ho tenia molt clar. No et podies fiar d'ells perquè molts eren fills de l'OAS.
0: L'OAS? Perdoni la meva ignorància.
2: No pateixi. Era l'Organització de l'Armée Secreta, una organització paramilitar d'extrema dreta que va estar activa des del 1961, quan es va començar a parlar d'abandonar el G. Però en realitat és molt més complex, perquè no hi havia només gent de dretes a l'OAS. També hi havia antics membres de la resistència, i socialistes, i comunistes, en fi, un dels nostres temes ben complexos. En Bessonov havia investigat moltes coses sobre el nostre passat colonial i n'havia fet matèria literària, però no sé fins a quin punt l'encertava en això. Que una part important dels gendarmes no ens suporta, això és segur.
1: Però més enllà d'això, no li havia expressat cap altra preocupació?
2: No, és que estava bastant tranquil. Preocupat per si no podia continuar fent classes, per si podia continuar publicant les seues obres, en fi, les cuites lògiques d'un escriptor d'aquí dalt. Però no me va parlar mai d'enemics, mai, res de res.
0: I a l'escala, va anar tot bé?
2: Sí, sí, va estar molt bé. Va participar a una taula rodona, que va ser molt interessant. Tenia alguns amics amb els quals va anar a dinar i també sopar el dissabte. El diumenge va ser a la ràdio. No va donar cap problema en cap moment i se'l veia ben content. En sortir de la ràdio, va passar per la parada de les editorials nord-catalanes i em va dir que dinaria d'hora i que marxaria. I jo ja no el vaig veure més. Tothom va quedar encantat amb ell i també amb la seva participació.
1: Doncs res, moltes gràcies per la seva col·laboració. Si pel que sigui en algun moment sap alguna cosa més o se li ocorre alguna cosa, si us plau, no dubti en avisar-nos. Què en penses de tot plegat?
0: Que el nostre home era un ciutadà normal i corrent, que no es devia posar amb ningú més que per internet i de tant en tant, com fem tots. Amb fermes conviccions sobre la llengua i la cultura catalanes i sobre el feixisme. Res com per voler matar-lo. I sobretot, si hi hagués algú que el volgués matar, per què fer-ho a l'escala i no a casa? Em sembla que no tenim gaire cosa a banda del que es pugui trobar a l'ordinador, si és que hi ha alguna cosa. Segons els nebots, en l'àmbit familiar tampoc no hi havia cap mena d'amenaça. I de quartos, no en tenia gaires al compte. El pis, que ja estava pagat, i poca cosa més. Serà complicat.
1: Per ventura, en tot això que has dit, hi ha la clau.
0: En què?
1: En que algú hagi escollit la vila del llibre de l'escala per pelar-lo. Potser la clau és aquesta, i hem de començar a investigar en aquest àmbit.
0: Potser sí, però segurament és més senzill.
1: Què vols dir?
0: Home, si jo volgués matar un escriptor i passar una mica desapercebut, aprofitaria un esdeveniment literari com aquest. És un lloc on hi ha molta gent i pots passar desapercebut. I és un lloc on segurament la víctima està relaxada, pensant que és lluny de casa i de qualsevol amenaça que hagi pogut rebre. És un espai on poder relaxar-se si és que hi ha hagut alguna amenaça prèvia. I pensar que estàs protegit entre gent que t'estima i t'aprecia, relativament lluny de casa i envoltat de molta gent, i fent actes públics. És un lloc on la víctima es pot confiar i l'assassí agafar-lo amb la guàrdia baixa.
1: És una bona teoria. Que el que fa és complicar-nos més les coses i deixar-nos més a les fosques. Anem a dinar, que per ventura així ens aclarirem una mica les idees.
0: Perfecte, que ja tinc gana. On vols anar, sergent?
1: A Can Jeroni. Que un dia és un dia. I no hi vaig des d'abans de parir. I a més, hi tenen els diaris. que avui no hem tingut temps ni de mirar-los i vull saber què diuen del mort.
0: Doncs cap allà que anem. Collons, sí que devia ser important el senyor Bessonov. En parlen a tot arreu, La Vanguardia, El Punt Avui, El Diari de Girona, L'Independent... Tots els diaris de la casa en van plens. Ja veuràs com ara tothom comprarà els seus llibres, com si ho conegués. A mi mateix m'ha entrat la curiositat per llegir-lo.
1: Ja et vaig dir que era un escriptor molt bo i molt important. Però ja saps que vivim en un país on els mèrits te'ls reconeixen un cop ets mort.
0: Això és totalment cert. Menys aquí, que cada vegada que hi vinc intento felicitar la cuinera. Aquestes mandonguilles són un pecat celestial.
1: En tens cada una, tu. Però sí, he de reconèixer que són molt bones i que ja les enyorava. El més important és que cap mitjà no ha publicat res que nosaltres no sabem. Per tant, tot controlat.
0: Sí, tampoc podíem fer gaire cosa, perquè nosaltres no és que sapiguem gaire res. Demanem postres i marxem a comissaria?
1: Sí, postres i cafè, que jo tinc molta son.
0: Que es desperta molt, la criatura. Ah, com es diu, per cert?
1: Es diu Ariadna, i és molt bona. Però a la nit se sol despertar a mitjanit, que és quan jo vaig a dormir. A les 3 o a les 4, i després la desperto jo a les 7. Així li puc donar el pit les 3 vegades. El problema és que porto mesos de son endarrerida. Vet aquí el problema.
0: Doncs cafè doble.
1: Sí, i a veure si fa efecte. Digui? Com? Qui ets? Ah, sí, i tant. Estàs segura? Doncs ara venim cap aquí. Estanis, canvi de plans. Ens n'anem cagant llets cap a Perpinyà. Però abans deixarem l'ordinador Figueres als companys.
0: Què ha passat?
1: Doncs que la Joana Serra acaba de recordar que sí que hi ha algú que podia tenir motius per matar en Bessonov. Marxem cagant llets. Sirena a tope.
0: Hòstia puta!

Heu escoltat El cadàver, capítol 1 de Mar Negra, de Sebastià Benassà. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol, amb les veus de Jaume Torrent, Cris Cantal, Abel Font, Sergi Corral i Joana Serra. I al capítol següent, la nostra parella de Mossos obre diferents hipòtesis sobre l'assassinat de Joan Daniel Bessonov, entre l'extrema dreta francesa i les terribles enveges del petit món literari. Serà el capítol 2 de Mar Negra. Investigació encallada?

0: per què plorem al tallar ceba? És més, n'hi ha que se'ls posen els ulls plorosos fins i tot quan estan a metres de distància d'aquest aliment. Pel que sembla, el mecanisme pel qual plorem en tallar una ceba és molt senzill. Segons afirmen els experts en oftalmologia, la ceba, un bulb compost per aigua, emmagatzema a l'interior diverses substàncies químiques que són diferents a les cèl·lules vegetals que la componen i provoquen diverses reaccions bioquímiques en barrejar aquestes substàncies amb enzims, que produeixen el factor lacrimogen. És un mecanisme natural creat pel bulb per evitar que alguns animals se'ls mengin, ja que aquests efectes s'hi produirien de manera similar. Hi ha alguns tips per evitar els efectes de la ceba als nostres ulls quan la tallem, com per exemple, congelar o refredar la ceba 10 minuts abans de ser tallada per retardar l'alliberament de substàncies irritants. També tallar la ceba sota de l'aixeta perquè l'aigua s'endugui aquestes substàncies irritants. I per últim, fer servir algun mecanisme de protecció ocular, com ulleres de laboratori o fins i tot de bussejar, per evitar el contacte directe dels gasos amb els nostres ulls.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca Corredora, una atleta d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. També la comèdia francesa Conoce a los bárbaros i Robert Pattinson i Zendaya protagonitzen el drama.
3: Guanyaré. Faré història.
4: Sí, sí.
2: Corredora ens explica com la Cris, una corredora d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però la Natàlia, la seva germana, serà un refugi per acceptar la seva condició i redefinir el seu ritme de vida.
3: Has parlat amb ells?
4: Amb qui?
3: Ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer manguer.
5: En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
6: Es cierto que los ucranianos han sufrido mucho. ¿Es motivo a favor de acogerlos?
5: ¿Herberriu?
6: Sí.
5: Aprobado por unanimidad.
7: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
5: En realidad, son sirios.
6: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
5: No, no, de Siria.
2: La comèdia francesa Conoce a los bárbaros ens explica com un poble bretó decideix per unanimitat acollir refugiats ucraïnesos a canvi de subvencions del govern. Però, en comptes d'ucraïnesos, arribaran migrants sirians, el que desencadena reaccions que oscil·len entre l'hospitalitat forçada i el rebuig, revelant els prejudicis d'una comunitat que es considera exemplar.
8: O sea que... No lo entiendo. No me hable como Macron.
9: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer...
10: ¿Amor?
9: Sí. ¿Primer amor o primer crush?
10: Las dos, creo. Es muy raro.
9: A los 30.
2: Ah, el drama, una parella, interpretada per Zendaya i Robert Pattinson, s'enfronta a una crisi durant els dies previs al seu casament. Unes inesperades revelacions desfan tot el que un d'ells pensava que sabia de l'altre.
11: No lo sé.
12: ¿Dónde vas?
13: Un poco de drama.

0: Ramó de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla de fonts i abeuradors i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, en Jordi Sunyer, mestre i antropòleg, la Júlia Ramon, estudiosa de la història local de Santa Coloma de Queralt, en Salvador Palau Rafeques, conegut per tothom per Galo, estudiós de la història local i guia de Santa Coloma de Queralt, i l'Héctor Hernández, coordinador de l'associació mediambiental La Sínia.
2: Font, del llatí clàssic, fons, fontana. Una font és una deu d'aigua viva que sorgeix del sol naturalment o artificialment. Una font també pot ser l'indret d'on surt l'aigua, està considerada com el naixement d'un riu.
0: Ramó de Pedra.
1: L'Héctor Hernández ens explica els tipus de fonts, la seva transformació a mans dels homes i algunes de les característiques unides també a la fauna i a d'altres tipus de construccions que se'n deriven.
3: Una font, al cap i a la fi, era un punt d'aigua on els nostres avantpassats doncs veien brollar aigua, o era un forat que feien a la muntanya per anar a buscar una veta d'aigua. I llavors, una cosa que era més o menys natural, doncs en molts casos el que hem fet és artificialitzar-la, poc o molt, doncs posant-hi un broc, una paret, a vegades posant-hi un safareig. Llavors ens hem d'imaginar que a fons n'hi ha de totes les característiques del món, des de les més naturals, que al cap i a la fi és un punt allà on la muntanya doncs de cop i volta brolla aigua, d'aquestes n'hi ha poquetes, perquè normalment tendim a transformar-les. I majoritàriament doncs és això, són fonts moltes que tenen un broc per conduir l'aigua, i el que després és molt interessant és quan a la base hi fabriquen alguna basseta, per exemple la flor d'esblada, que també la vam recuperar ja fa uns anys, doncs allà hi ha el que són els antics safrejos i una bassa al costat. Doncs ja en aquests safrejos i en aquesta bassa del costat és on les salamandres estan criant massivament. Allà hi ha un munt de postes de salamandra. Per tant, bueno, sí, les fonts tenen casuístiques molt diferents. Aquí a la part més baixa, aquí del territori, també n'hi ha, aquí ara on som, aquí a la Riera de Gaià, tenim moltes fonts i diverses, però malauradament aquestes estan seques i normalment són més estructures, com dèiem, amb el seu broc i alguna coseta d'element i poca cosa més. Segurament pel fet de que només devien brollar en els moments que hi havia molta aigua.
1: Comentava l'Héctor la recuperació de la font d'Esblada. Afortunadament no ha estat l'única, però en queden moltes més. Ens parla també de com afecta la sequera a les fonts, al medi ambient i què comporta.
3: Des de l'Agència Catalana de l'Aigua ja fa temps que fan un recull de fonts i hi ha alguna altra entitat que s'ha dedicat a anar recollint. Jo, en el cas de la Sínia, tenim fet un inventari encara que és esborrany, de totes les fonts de la conca. I és el que dius tu, és una barbaritat la de fonts i fonts que hi ha arreu del territori. És important recuperar-les i, en aquest sentit, des de la Sínia, doncs no sé, potser en portem 20 i escaig recuperades en menor o major mesura. Una de les últimes va ser la font de l'abadia de Santa Coloma de Caral, que era una font absolutament perduda, i amb els veïns de la zona la vam aconseguir recuperar i ara s'ha tornat a consolidar com a espai, no? Fins i tot gràcies a l'Ajuntament de Santa Coloma, doncs s'ha pogut establir i ara és un espai que està indicat amb un cartell i de més. N'hem de recuperar més encara. Així tot, ara mateix, avui, és una miqueta trist anar a veure fonts perquè, clar, moltes estan seques, però que, bueno, que també suposo que és el seu cicle a partir de si hi ha més aigua o menys aigua, eh? També fer una reivindicació de que els períodes de secada, encara que ens semblin increïbles, els rius mediterranis tenen una funció. Per exemple, quan hi ha aquesta secada, algunes espècies exòtiques, com per exemple el bisó, estan patint també una regressió important, perquè no tenen medi per on desplaçar-se. Per tant, que també formen part. Que siguin tan llargues o no i el canvi climàtic, evidentment que les deu afectar. Però que els períodes de sequera també formen part del clima mediterrani i això no ens hauria d'espantar més enllà del fet de si tenim aigua els humans o no tenim aigua.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: La Font Cervellona és una de les que s'han recuperat gràcies a una història ben curiosa.
3: La Font Cervellona sabíem que existia, però potser feia 30-40 anys que ningú físicament la veia. I això va ser gràcies al Guillem, el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vila-rodona, que ens va posar en contacte amb dos avis de la zona de Vila-rodona i un dia ens vam anar tots quatre a buscar aquesta font. Us heu d'imaginar, doncs, que allò era canyar, bardissar, hi havia brossa, aquells senyors anaven amb uns xurracs a les mans i vam anar obrint-nos pas. I ells, sí, això és cap aquí, no, cap allà. Bueno, vam estar un de rato, t'ho pots imaginar. Però sí, vam arribar fins a una paret que deu tindre 4 o 5 metres d'alt, en la qual a la base hi ha una mineta i hi ha una font que raja tot l'any. De fet, avui encara està rajant, eh? I o sigui, imagina la mineta aquesta, d'on deu venir, perquè amb la secada que hi ha, doncs encara segueixi rajant aigua. I sí, a partir d'aquesta troballa amb aquests veïns, doncs vam fer una intervenció, vam eliminar, bàsicament hi havia molta, molta canya, i hem recuperat l'espai. I ara és un lloc, doncs això, que la gent hi va, fins i tot vam posar un plafó en el qual hi havia una fotografia de principis del segle XX on es veia una excursió de gent de Vila-rodona que anava, doncs, a la Fona a berenar. I, bueno, doncs ens va fer molt de goig posar aquesta fotografia, perquè és el que dèiem abans, al final el nostre patrimoni natural és allà on hem viscut i on hem gaudit, no? I, malauradament, doncs aquests elements com són les fonts s'han anat perdent, s'han anat deixant, i recuperar-les doncs té un impacte important ambiental, perquè nosaltres, sobretot com a entitat, les reivindiquem perquè són hàbitats importants, per exemple, en aquell cas, per la salamandra. Allà vam trobar larves de salamandra, o sigui, que hi viuen tota una sèrie d'animals. Però també socialment és un record que tenim d'un espai important per la vida de moltes persones i recuperar-la doncs, també vol dir recuperar un patrimoni cultural que n'és propi.
1: I de Vila-rodona a Santa Coloma de Caral, on hi trobem altres fonts, com la Font de les Canelles.
2: A la guia publicada per l'editorial Piolet del Gaià, Recorregut i Patrimoni, hi ha referenciada la Font de les Canelles o Font dels Comtes. Són fonts construïdes per ordre del virrei de Catalunya Dalmau III de Caral i la seva esposa Joana d'Aragó durant el segle XVII. Són d'estil barroc i consten de tres paraments diferenciats. L'aigua ve canalitzada de la deu del Gúbia, que és a uns 50 metres de la font dins el recinte de la piscina municipal. A la part inferior hi ha 8 caràtules de pedra amb brocals de bronze d'on raja l'aigua de l'aflorament. El cos del mig és un parament de carreus encoixinats d'aspecte auster. A la part superior, la imatge de Santa Coloma, protegida per un dosser en forma de petxina. A banda i banda, els escuts senyorials dels Caral. Durant molts anys va ser l'única font pública de la vila, i per l'abundància d'aigua es construïren al seu costat un abeurador per animals i uns rentadors públics.
0: Ramó de Pedra.
1: En Galo el guia de Santa Coloma de Queralt, ens explica la història d'aquesta font i amb la Júlia Ramon, historiadora, recorden una època en què la font i l'aigua eren d'una importància cabdal. L'aigua és economia i les fonts són records, històries de canvis i transformació.
4: Li pregunto també una mica per aquestes fonts, perquè hi ha 8 boques. De quan estaria documentada? Perquè
5: hi ha l'any 1623, vull dir, ja no ho figuro, no és d'allò, no massa. A 1620, sembla que no és ben bé el 23, però bueno, són 400 anys més o menys. I bueno, aquí hi ha la imatge de Santa Coloma, que amb un animal que no sabries quin és, però és una ossa, perquè sempre havia dit un os, i una senyora em va emprendre de mala manera, perquè era una ossa. Dic, bueno, doncs, perdoni, dic, ja direm una ossa. I bueno, hi ha la tradició aquesta d'aquesta noia, Coloma, que era... va ser sacrificada amb un circ francès per ser cristiana, però poc abans de ser sacrificada, un centurió la va voler violar i en aquell moment es va escapar un os d'una gàbia, es va posar al costat de la noia i li va salvar la virginitat total, es verge i màrtir, sí, la vida. Sí. El perquè de les caràtules, molts diuen que si era... a la família d'aquest comte, el segon comte de Santa Coloma, que fins llavors havien sigut barons de Queralt. En 1599 obtenen el títol de comtes de Santa Coloma a les Corts celebrades a Barcelona pel rei Felip II. Doncs no coincideix amb res. Més aviat em decantarien que són tocats de l'època, perquè fixis que tots són diferents... pentinats o tocats del d'allò. Aquesta podria ser una opció, vull dir, si surten una altra, no sé, més imaginació, ho podran dir.
4: Normalment ha rajat sempre aigua, és ara, com comentava, que per la sequera...
5: Ara a l'estiu feien nanca en manantial a la piscina i afluixaven, rajaven molt poquet, però a l'hivern pràcticament no t'hi podies atensar, caia l'aigua fora. I això ho hem vist fins ara.
6: El fars de jugar que ens havien fet aquí amb el bestiar que venia a veure. I també venien a rentar els cotxes, també. Te'n recordes? S'aprofitava de tot, sí. Bueno, continua.
4: Molt bé, això de... Clar, l'abeurador pel bestiar ha estat en marxa fins a fa mig segle, més o menys.
5: Fins als anys 60. Als anys 60 hi ha la decadent indústria tèxtil, que aquí treballaven unes 500 dones. També la indústria coincideix amb la industrialització del camp i és quan desapareix la pagesia en aquest poble. Ara, el que portaven 500 famílies, ara ho porten unes 15 o 20 famílies, màxim. I és quan desapareix el bestiar del camp. Ja va durar algun any més, però pràcticament els anys 60 desapareixen totalment. I queda ja en desús aquest abeurador, a part de que si algú posava el cotxe allà, amb galletes netejava el cotxe o els tractors, ho omplien pels tractors, per d'allò, pel mata herbes. Després ja no era prou saludable i ho van fer una toma d'aigua en un altre lloc del polígono. Aquí també tenim la còpia d'una creu de terme. Aquí a la població hi havia hagut 12 creus de terme, 6 n'hauríem de dir de portal, aquesta seria una creu de portal, la sortida de cada portal era un camí real, hi havia una creu a la sortida de portal i una on delimitava els antics termes. En aquest cas, el terme d'Aguiló i el Santa Coloma, n'hi havia un altre, el de Rauric, un altre, etc. L'original es troba dintre Santa Maria de Belllloc. És del segle XV, un historiador de l'art, Norbert Font i Seguer, als anys 20 ja deia que era una de les 6 millors creus termals que existien a Catalunya. A la Guerra Civil en van desaparèixer un munt, també. Pues aquesta, després de les seves vicissituds, va tornar aquí a Santa Colomia i la guardem allà, a Santa Maria Belllloc.
4: Molt bé, doncs l'abeurador aquí connectat amb la font, no? Perquè és la mateixa aigua que rajava cap aquí que anava...
5: Bueno, després anava als safrejos i anava allà que també hi havia hagut un rentador privat, o sigui que connectava tot, i després el que hi ha anava dirigida cap a la séquia, que era la séquia per d'allò, per regar i per els molins fariners.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Posem ara la mirada a Torredembarra. En Jordi Sunyer ens explica com es vestien les fonts i quins privilegis tenien algunes famílies.
7: Les fonts de Torredembarra s'abastien a partir de sínies. En aquest cas, la de la plaça de la Font venia de tot un sistema de canalitzacions que anaven a parar a la sínia de la vila. La sínia de la vila estava situada, està situada, actualment en estat d'abandó, tot i que sé que em consta que estan fent estudis per tal de rehabilitar-la, està situada al costat del cementiri. D'allà, doncs a l'altra banda d'aquest enllaç cap a l'autopista, passaven tubs fins a la plaça de la Font i d'allà s'abastia l'aigua. Antigament, la sínia municipal estava a la plaça del Castell, a la cantonada amb el carrer Freginal. En aquella casa, ara és una casa, abans hi havia una sínia. També moltes cases, la dels indians, per exemple, al carrer dels indians, molta gent hi tenia doncs, el seu jardí que anava a parar a la casa que estava situada al carrer Nou, no? Que era un carrer construït al segle XVIII arran de l'èxit comercial doncs, de tota aquesta gent que va fer les Amèriques. Aquesta gent s'abastia d'aigua corrent a casa a través d'una sínia. Era una sínia comunal, amb uns estatuts redactats que ens ha arribat avui en dia, aquest document, no? Gràcies doncs, a un historiador local, Albert Vilaseca, descendent d'una d'aquestes cases, de Cal Panxo, en aquest cas, doncs bé, tenien distribuïdes en aquest estatuts com fer les reformes pertinents d'aquesta sínia, quin dia, quines hores podia aprofitar cadascú doncs, l'aigua. La resta de famílies havia d'anar amb una galleda a la font a buscar aigua. No hi havia aigua corrent.
2: Abeurador. Paraula derivada del mot llatí vivere, amb el prefix a i el sufix atorium. Un abeurador és un lloc on solen anar a beure els animals. També s'anomena així el recipient disposat per donar a beure als animals de companyia o al bestiar. Els abeuradors poden ser naturals, com els rius o llacs, per al bestiar de pastura, llocs especialment habilitats perquè el bestiar s'hi pugui abeurar, i per al bestiar de granja o animals de companyia, tradicionalment atuells de terrissa i actualment abeuradors automàtics. A molts indrets se'n conserven encara alguns fets de pedra picada. En coneixerem més detalls.
1: Pep Saragossa ens parla del moviment que generaven els abeuradors en el seu moment.
8: L'aigua aquesta que corre, l'aigua del riu, que per mitjà de canals i de recs, doncs, bàsicament servia tant pels animals, en tots els pobles hi havia els abeuradors. Vull dir, era una mica un espectacle veure arribar els carros del de fora i anar cap a l'abeurador, doncs l'animal bevia i s'anava cap a l'estable. Després a casa seva sí, convenia si tornaven a donar més tard. Però veies aquest trànsit de carros, doncs no, i era una cosa doncs espectacular, perquè, esclar, arribaven més o menys tots a l'hora, doncs diguéssim, no?
0: Ramó de Pedra.
1: Els abeuradors van units als animals i en la seva època formaven part de la vida quotidiana i del ritme de vida de les cases de pagès, tal i com en recorda en Jordi Sunyer, centrant-se en la vila de Torredembarra, terme que ha format part dels seus estudis en nombroses ocasions.
7: Els abeuradors, el més important era la plaça de la Font, que era el gran centre. Fins i tot ens expliquen alguns avis com deixaven anar el matxo sol a abeurar tot sol després de tot un dia de treball i tornava sol cap a casa, no? O sigui, era com una rutina. També n'hi havia una, la sínia de la vila, que tot i ser això municipal i tenir fins i tot arrendament per algun pagès que pogués regar, hi havia abeurador, doncs perquè, vaja, l'aigua havia d'estar a l'abast. També diuen que n'hi havia hagut al final de tot del carrer Freginal, que hi havia una font i hi havia hagut un abeurador. En fi, vaig fent també catàleg carrer per carrer a cada casa, quin pagès, quina família hi vivia i on treballava, no? Per tant, l'esforç doncs, es tracta d'intentar captar tot aquest món que tot d'una doncs, va desaparèixer. Sí, sé que des de l'administració s'està fent esforços per catalogar i jo penso que, vaja, hauríem de continuar. Té una gran dificultat perquè jo he participat en donant la meva opinió en algun d'aquests processos i ara ja costa molt fer aquesta feina de catalogar, o més que de catalogar, perquè sí que ho pots situar en un lloc concret, de posar-hi nom, no? A mi m'agrada molt saber què hi ha darrere les pedres, no? M'agrada molt saber. Penso que ens dona molta informació saber quina persona ho va cultivar, no només qui era el propietari, perquè normalment les propietats agrícoles no coincideixen amb qui les treballava, no? I normalment es dona a conèixer a través de la persona que treballava. Una de les coses més curioses, jo penso, és pensar en aquests pobles que vivim com estaven plens d'animals, no? I clar, tota aquesta aigua que es necessita per alimentar. Totes les cases tenien tocinos per engreixar sota casa. Tenien alguna cabra per la llet pròpia. Tenien gallines i pollastres per alimentar i donar la proteïna a la família. I algunes cases es van especialitzar en tenir vaques. Normalment, la llet que es bevia en aquests pobles era de cabra. I fins i tot hi havia pastors que venien la llet. En aquest cas, en el nostre cas, a la plaça de la Font, cada pastor es posava en una punta, que ja tenien determinat un pacte, i tu anaves amb el teu recipient buit i te l'omplien de llet de cabra. Però va començar a posar-se de moda la llet de vaca i van aparèixer diferents vaqueries. Fins i tot, alguna vaqueria d'aquí va prosperar i va vendre la seva llet en un local propi a Tarragona, a la Rambla Nova. Hi havia, molt de bestiar i un matxo a cada casa, per tant, les portes de les cases havien de permetre l'entrada del matxo i a poder ser el carro. Per tant, era un poble que feia olor animal, hi havia excrements pel poble, no? I és una de les coses que a mi més m'ha sorprès.
1: Els abeuradors també propiciaven certes construccions al seu voltant.
2: A l'obra de Josep Gironès, titulada El Camp de Tarragona, 15 rutes més de senderisme per persones grans i actives, que ha publicat l'editorial Piolet, trobem que en el capítol dedicat a la vall del riu Gaià hi ha diferents abeuradors que podem trobar pels camins. A més, un dels altres elements que també referencia l'autor són els colomars. En trobem alguns a prop de castells, com per exemple el castell de Saborella. En concret, ens referencia un colomar d'uns 10 metres de llarg per 7 d'ample, amb parets construïdes amb espais rectangulars entre els quals podien niuar els coloms. Josep Gironès explica que la cria de coloms i colomins en colomars va destacar durant segles, especialment en el període medieval. La seva carn, ben fina, es destinava als senyors, especialment a les senyores que estaven allatant nadons i les que tenien una salut delicada.
0: Ramó de Pedra. En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
2: Pit roig, Aritacus rubecula.
0: Visible tot l'any a les zones forestals.
2: Titella, Anthus pratensis.
0: És una au hivernant que trobareu d'octubre a abril a les zones de conreu i de camp obert.
2: Rossinyol bord, Ketia keti.
0: Habita tot l'any al riu i a les zones humides. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de Butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la xarxa audiovisual local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.

0: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Quants cafès o té podem prendre al dia?
2: La quantitat de cafè o te que es pot consumir diàriament depèn de la tolerància individual a la cafeïna, però en general es recomana que els adults, exceptuant les dones embarassades,

0: i Palafrugell.
1: Tot i que no hi ha una recomanació igual per tothom, de cafès podríem prendre de 2 a 4 al dia. Lo que passa és que això és molt personalitzable en funció de com nosaltres el gestionem, aquesta cafeïna en el cos, perquè és un tema genètic. Hem de recordar que hi ha altres aliments que també porten cafeïna, com el te, les xocolates, la Coca-Cola i begudes energètiques, i això se fa un cúmul al llarg del dia. Per tant, si prenem aquestes coses, doncs no aniríem a 4 cafès, potser ens quedaríem només amb un o amb 2. I també té molt a veure la nostra tolerància al cafè. Hi ha persones que ja s'han habituat i tenim la sensació de que necessitem el cafè per fer el nostre dia a dia. Si és el cas, jo recomano fer uns dejunis de cafè durant unes setmanetes i després tornar a posar-lo. En relació al cafè, hi ha uns col·lectius de persones que és millor evitar-lo perquè pot ocasionar problemes digestius. Les embarassades i lactants no hi ha quantitat segura, no ho sabem, per tant, millor descafeïnats o evitar-los. I persones que tenen la tensió alta i que el gestionen malament, que els hi dona irritabilitat, problemes per dormir, o persones que tenen un estrès crònic, el cafè no els hi va bé. Sobretot, una cosa molt important, lo perillós del cafè no és que te'l prenguis sol, sinó amb què acompanyes el cafè, que moltes vegades és més perillós, el sucre que hi posem o la bulleria que acompanyem amb el cafè.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La veu de Sant Joan.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia. Mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés, els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical les mantenen. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys. El compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 1 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Encara sobre serveis públics, qui recupera les protestes és Metges de Catalunya, que insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència de Catalunya. Parlarem tot seguit d'aquesta iniciativa i del malestar del col·lectiu amb Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general del Sindicat de Metges de Catalunya. Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. A partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Per contra, el carburant continuarà bonificat fins que s'acabi el mes. Dels esports, el Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant del València al Palau. La derrota de 25 punts per 77 a 102 condemna l'equip a la cinquena posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'enfrontarà a l'UK Múrcia. El mal partit dels de Xavi Pasqual va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. I en cultura, els quatre fuets anuncien l'inici del Corpus a Berga i, per tant, que la Patum començarà dimecres. Les masses han provat els fuets que es faran servir durant la festa. També hi ha hagut jornada castellera amb els castellers de Berga com a anfitrions a la plaça de Sant Pere. Els han acompanyat els castellers de Vilafranca, que han descarregat un 3 de 9 en folre, i també els moixiganguers d'Igualada. Passen ara mateix 3

0: 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària.
1: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible.
2: Mas la Sala és una cooperativa d'habitatge i producció sense ànim de lucre a Sant Pau de Segúries que treballa per la regeneració d'ecosistemes, la resiliència i la cooperació.
3: A la cooperativa Mas la Sala fa un parell d'anys que vam obrir la llibreria cooperativa La Lluerna, en el qual intentem treballar al màxim amb distribuïdores locals i de petites dimensions, i on la línia editorial o la línia dels llibres que hi tenim segueix els principis del pensament crític, l'ecologisme, feminisme, i pensem que així, també intercooperant amb les biblioteques i les escoles de la comarca i fomentant a través d'un munt d'activitats setmanals i mensuals de divulgació i presentació de la cultura, pensem que així estem donant resposta a un d'aquests ODS tan importants a nivell social com és el de la cultura i l'educació.
2: I tu? Ja llegeixes i t'informes per tenir un esperit crític?

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La llegenda del Comte Arnau és una història que s'ha adaptat a la majoria dels formats, ja que ha passat per la literatura, la música, el teatre, la poesia i l'oralitat popular. Des del 18 de març també té una adaptació al manga. En aquell moment, Planeta Còmic va publicar Planeta Manga Maldito, que és una obra del dibuixant i il·lustrador, colorista, historietista i professor Santi Casas. És una obra que s'alimenta dels mites, les cançons i els poemes europeus sobre els mals comtes, la cacera salvatge i molt especialment de la llegenda del Comte Arnau. La història situa el lector en una edat fosca, que entre el mite i la realitat, on un jove noble busca el poder que s'amaga rere la llegenda del comte maleït per salvar la seva terra, però aviat descobreix que tot poder té un preu. Casa s'ha documentat tirant de memòria de quan va sentir el mite de petit, però també a través de llibres i internet. Podem sentir-lo parlant de la figura del comte Arnau.
2: És un personatge que el que pretenia era sobretot explicar com algú que per alguns està retratat allò, no? Com un gran heroi, un defensor de la terra, com s'enfrenta a l'invasor i que es dedica a construir esglésies i és tot molt meravellós i de sobte es dedica a cremar els convents, a salta les abadeses i és allò, com pot ser aquest personatge el mateix l'un i l'altre. I l'interessant és això, no? Intentar veure quina era aquesta evolució, no? Com una persona, que això ens podem sentir identificats moltíssim, de vegades volem fer les coses bé, però o no ens deixem aconsellar bé, o les nostres emocions ens obnubilen i no ens deixen pensar en claritat. Llavors jo crec que hi ha molt d'humà en el compte.
1: En algunes de les vinyetes que s'han utilitzat per fer la promoció del manga, també hi ha espais reconeixibles com el Gord de Malatosca.
2: També volia retratar una miqueta la silueta del territori. Llavors, si els que sou d'allà segurament reconeixereu moltes coses. No solament la silueta general, no?, d'aquests pinyos quan se tansen, sinó també ja l'arrencada, com ben dius, al bord de Malatosca. Mm. És un lloc preciós. I necessitava un espai així i va ser, com mira, estar al costat de Sant Joan té tot el sentit. Recorda, no és exactament igual, perquè el vaig exagerar una miqueta més, donar una miqueta més d'alçada, perquè per la història m'anava bé que fos una miqueta més dramàtic. La inspiració directa és aquesta.
1: Casas té una trajectòria molt ampla i reputada que inclou treballs per editorials com Marvel, DC, Dynamite, IDW o Planeta, a més de la seva tasca a l'escola Joso i la seva vinculació amb Vicari Studios.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El tràfic diari, el ritme accelerat del dia a dia i l'ús excessiu del mòbil mentre es camina pel carrer impedeix fixar-nos en els petits detalls arquitectònics i artístics que s'amaguen als racons més inesperats dels nostres pobles. L'Ajuntament de Ripoll ha impulsat Ripoll amb ulls tafaners. Han escollit 36 petits tresors de la vila que passen desapercebuts i s'han de localitzar amb l'ajuda d'una fotografia. Hi ha mosaics, fonts, bancs, relleus, escultures, rellotges de sol o murals. L'agent cívic de la vila, Jordi Raulit, és la persona que va tenir la idea i explica d'on va sorgir-li.
2: Als anys 78-79 fer una exposició a la caixa de pensions quan hi veig les exposicions. I sempre he tingut el record d'aquella exposició que ens va agradar molt. I mira, passejant pel poble ara de la feina, no? Passejant, treballant, doncs mira, em vaig fixant en petits detalls que dic, ostres, dic, això seria bo que la gent en vez d'anar tan estressats com anem, que si el mòbil, que si el nen a la piscina, que si el nen a jo, doncs que es dediquessin a passejar una mica per Ripoll i anar descobrint tots aquests petits tresors que tenim amagats, que realment és que en tenim molts. No faig aquesta tria, realment en podríem haver trobat 200-300, que és el que pretenem, que molta gent, a part de trobar aquestes, en trobi d'altres i digui, ostres, doncs us passo aquesta que potser no la sabeu.
1: Raulit diu que ha intentat posar-ne dels diferents barris de la vila i no només del barri vell. Per jugar, es pot recollir un fulletó i un llapis a l'oficina de turisme a l'entrada al Museu Etnogràfic i tornar-lo omplert amb les localitzacions correctes al mateix lloc. Raulit explica que no és una cosa per fer en un dia o una tarda, sinó que un dia en fas un parell i vas fent. Qui aconsegueixi trobar els 36 elements abans del 31 de juliol entrarà en el sorteig d'un lot de productes de proximitat. L'alcaldessa Sílvia Orriols també estava contenta amb la iniciativa.
3: Aquest joc que podrem participar petits i grans, la veritat és que n'hi ha que ni jo mateixa sé on són, per tant també tinc feina, i és una mica això, no? En el brugit i el tràfic diari, de vegades no ens fixem en aquells detalls de façanes, de fonts, que convindria que coneguéssim bé, perquè som el nostre municipi i evidentment hauríem de saber tots els racons, doncs és una bona oportunitat per fixar-nos bé amb tot el nostre espai.
1: Cal destacar que alguns dels elements, el ripollesos hi passen moltes vegades pel davant sense parar-hi atenció.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Dies abans de prendre possessió, Paco Murillo va presentar una sèrie d'al·legacions contra l'acord de l'aprovació inicial del pressupost, un punt que va generar confusió a tothom. Es votava una proposta que admetia a tràmit les al·legacions presentades pel nou regidor, però que en el segon punt les desestimava per improcedència basant-se en els informes tècnics i jurídics emesos per secretaria i intervenció. El ple havia de decidir si prosperaven o no. En cas de fer-ho, com així va ser per 7 vots a favor d'Aliança i Som i 6 en contra d'Esquerra, el PSC i l'Alternativa per Ripoll CUP i 3 abstencions de Junts, el pressupost es validava definitivament, però en cas contrari no s'hagués aprovat. Oriol deia que l'haurien abocat a convocar una nova qüestió de confiança. Podem sentir-la carregar contra els socialistes.
2: En una maniobra política legítima però immoral, el qui avui ha jurat el càrrec de regidor, el senyor Paco Murillo, va presentar al·legacions al pressupost per intentar paralitzar-lo i revertir el que les ments socialistes d'alta volada havien considerat un error dels antics regidors. Les dues raons que al·legava el senyor Murillo, o més ben dit, l'equip de Girona o de Barcelona que li va redactar les al·legacions, perquè és evident que no les va escriure a vostè.
1: Un fet que va confirmar Iglesias admetent que els serveis jurídics del PSC havien trobat uns errors. Això sí, demanava el vot a favor en el punt. Un fet sorprenent que va fer-li notar la portaveu d'Esquerra, Chantal Pérez. El secretari va haver-li d'aclarir què votaven i després de pensar-s'ho dues vegades van fer-ho en contra. Sentim el moment.
3: Viendo lo que está comentando usted y lo que ha dicho la señora, discúlpeme, de Esquerra Republicana, ¿verdad? ¿Vale? Nosotros vamos a votar que no, también. Possiblemente, ja veurem.
2: Lògica, senyor Iglesias, té lògica, certament.
1: Chantal Pérez va expressar dubtes pel punt i va renyar els socialistes.
4: Perquè ja es va votar el ple. A vostès no els agrada, però uns companys seus van decidir en aquell moment que jo era el que volia votar precisament per evitar tot el sainet que vostès han provocat després. I que no beneficia Ripoll, beneficia el seu grup i beneficia Aliança. Per tant, rumiant-s'ho.
1: Pérez deia que no ha de venir ningú de fora a dir-los què havien de fer. A més, va demanar al PSC i a Oriols que es barallessin al Parlament, però no a Ripoll. En una línia similar s'expressava Jordi Hostenc de l'Alternativa per Ripoll CUP.
5: Això tot plegat forma part d'aquest interès de seguir perpetuant, al nostre entendre, una mena de sainet, aquesta confrontació entre el PSC i Aliança per aviam qui és l'antagonista de l'un i de l'altre. No? Jo crec que al final acaben sent dos partits que retroalimenten, és a dir, una aliança catalana forta alimenta el PSC que representa que ha de ser l'oposició i viceversa. No?
1: Això deia Joaquim Colomer.
6: Uns pressupostos que no van d'anar a favor de Sílvia Oriols o en contra de Sílvia Oriols, sinó que són uns pressupostos que van a favor dels veïns i veïnes de Ripoll. I per això, doncs, la nostra formació, que només es dedica a Ripoll i que, per tant, no té aquestes baralles que tenen tots els altres partits a nivell del Parlament, perquè ens centrem només en Ripoll.
1: Per això va reiterar el suport als comptes.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con i.
0: Bien,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc de Johnny Greenwood, Shine Betsur i la Rajasthan Express. Seguim amb Cucanya i la seva reivindicació del folklore i la llengua occitana. Descobrim el nou projecte del Canalón de Timbiquí des de Colòmbia, recomanem un concert de la Gramofon All Stars i recordem la publicació de Speaking in Tongues de Talking Heads. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, va anunciar que el govern espanyol els havia concedit una pròrroga fins al 31 de desembre per acabar les obres de rehabilitació de la façana de la nau central de la Devesa del Pla, on ha d'anar la residència d'avis. En principi, això evitaria que es perdessin els 2,7 milions d'euros de la subvenció europea atorgada al consistori, que s'havia de justificar abans del 30 de juny d'enguany. Orriols va anunciar que les obres començarien la setmana vinent i que en aquesta es col·locarien les tanques perimetrals. Durant el ple de dimarts es va produir un moment surrealista entre Orriols i Ferran Raigonda Junts.
2: Ens han anunciat una pròrroga de la subvenció per finals d'any. Estem contents, però és que estem contents no perquè no es faci la residència, tot el contrari, perquè no perdrem aquesta subvenció. També li dic que nosaltres volem veure aquest document, perquè l'altra pròrroga porti mal, perquè com que no ens l'han compartit, a veure, on és la data, perdó? On és? De on? Molt bé. De totes maneres, aquest informe, que el veiem avui, que també és de cert significat, que el veiem avui, que ens alegra que el puguem tenir, per què? Perquè aquesta subvenció, evidentment, qui la va sol·licitar va ser el govern anterior. Vull dir, només faltaria, no?
1: En tot cas, Raigón va recordar-li que només tenen 7 mesos per acabar l'obra, que ja hauria d'haver començat al febrer. L'alcaldessa està enfadada amb ell.
3: Em sembla d'un cinisme brutal que faci aquesta exposició dels fets quan em va obligar a signar jo per decret de batllia i assumir jo la responsabilitat de tirar endavant la residència perquè vostè no ho feia viable ni factible i evidentment no tenia cap interès en que prosperés sota el meu govern. Si fos per vostè, no només hauríem perdut la subvenció, sinó que seríem incapaços de rehabilitar un edifici històric i els nostres avis continuarien a les instal·lacions poc confortables, poc accessibles i amb grans deficiències on són avui en dia.
1: La traca final va arribar en aquest moment protagonitzat per Raigón.
2: Jo crec que per defensar uns interessos o uns punts de vista polítics no cal ni aixecar la veu ni molt menys faltar al respecte. I els votants veiem que són de la mateixa calanya. Jo crec...
3: L'interrompo un moment. Es prega que no faci servir aquest tipus de llenguatge i menys contra persones que no disposen de micròfon per defensar-se i es prega també el públic assistent que, si us plau, es mantingui en silenci durant les intervencions dels regidors d'aquesta sala de plens.
1: Raigón es va disculpar.

0: Els Premis Osonenc de l'any són sobretot una celebració del talent, d'un talent que sovint treballa lluny dels focus i dels grans titulars, però que acaba deixant una empremta profunda en la societat. Divendres, a la gala celebrada al Teatre Centre Obrer Recreatiu de Montesquiu, se'n va tenir una nova demostració. L'any 2024, Teresa Martí va acompanyar i donar suport al seu marit, Josep Aparicio, en la decisió de viure al final de la seva vida amb la màxima dignitat. Després d'anys de convivència amb el Parkinson, Aparicio va sol·licitar l'eutanàsia. En el seu cas, que ell mateix va voler explicar públicament en una entrevista pòstuma al 9-9, s'ha convertit en tot un referent per a moltes persones. Martí, lluny de trencar amb aquesta experiència en l'àmbit personal, ha decidit posar-se-la al servei d'altres impulsant un punt local de l'associació Dret a Morir Dignament. Els lectors del 9-9 també amb els seus vots van considerar que es mereixia el màxim reconeixement dels Premis Osonenc de l'any, un guardó que ella va dedicar al seu marit en un dels moments més emotius de la gala. Però els Premis Osonencs de l'any també tenen la virtut de recordar-nos l'excel·lència, que l'excel·lència adopta formes molt diverses, com demostren els dos finalistes. Gil Prat sobre Roca, revelació del darrer Sant Jordi amb el seu debut literari, i també Manel Dot, que gràcies a la constància s'ha convertit en una referència de la meteorologia catalana. També la representen la resta dels premiats, com per exemple el comunicador Ernest Codina, al capdavant d'un dels programes d'èxit de la Ràdio Nacional, el músic Dan Peralbo o Ramon Besa, distingit l'any passat amb el Premi Ofici de Periodista, la màxima distinció del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Osona, per tant, considerem que és terra d'emprenedors, d'investigadors, esportistes, creadors, professionals i voluntaris que projecta la comarca molt més enllà de les seves fronteres. Reconèixer aquestes trajectòries com fa des de fa anys el 9-9 amb aquests premis és molt important, però encara ho és més crear les condicions perquè aquesta potencial pugui néixer, créixer i desenvolupar-se a la seva comarca. És dilluns 1 de juny del 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe, ja ho sabeu, cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí. I que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45 del matí, després de repassar, com sempre, de l'actualitat mediàtica amb l'Andreu Jiménez, comentarem algunes de les novetats musicals i del panorama musical d'aquest últim mes. Hem acabat maig i, per tant, entrem un juny on també hi haurà novetats musicals. Poc després de les 10 del matí, repassarem el resultat dels principals equips esportius de les nostres comarques i, tot seguit, us explicarem coses que passen, les notícies més curioses que han passat al nostre entorn. A 9:45 serà el moment de rebre l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes, i a continuació nosaltres parlarem amb la responsable de l'Espai Art Inclusiu Autèntic, Anna Freixa, de Sant Tomàs, que ara mateix es troba a Roda de Ter. I després, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, acabarem el programa amb l'Enric Rubio, on parlarà sobre la rèplica que va fer de l'Ajuntament a les acusacions de l'entrevista de dimecres passat del Sindicat d'Habitatge de Cardedeu. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. I el Paranimf de la Universitat

0: Vic va acollir divendres la cinquena trobada d'unitats de coordinació de fractures de Catalunya. Andreu Jiménez, de 9 FM.
1: La jornada va reunir prop de 200 professionals sanitaris d'arreu del país per compartir experiències i novetats sobre l'osteoporosi. Aquesta malaltia provoca una pèrdua de densitat òssia que augmenta el risc de fractures per fragilitat i és considerada una de les principals càrregues de salut pública del segle XXI. Durant la jornada organitzada per l'equip d'Osona, el Consorci Hospitalari de Vic i la Fundació Hospital de la Santa Creu, es van abordar qüestions com la nutrició o els tractaments en pacients amb problemes dentals per reforçar la prevenció d'aquest problema de salut en creixent.
0: De fet, les fractures per fragilitat tenen un cost estimat de 3,8% del pressupost sanitari. Per això, per prevenir noves fractures, s'estan implantant unitats de coordinació de fractures per detectar, valorar i tractar els pacients després d'una primera fractura. A Osona hi ha una unitat que ja fa temps que funciona. Andreu.
2: Tinc un problema de columna lumbar fa molts anys, 4 lumbars aplastades, això provoca molt dolor. Em va fer anar a rehabilitació. Vaig anar a 10 sessions, vaig fer 10 sessions. Jo entrava aquí i sortia com més optimista, caminava més de pressa, però més bé està general, com més optimista, com si tingués més vitalitat. I jo crec que m'anà molt bé la rehabilitació.
1: La Virginia Duró té 84 anys i és una de les pacients que han passat per la FLS Osona. Aquesta unitat està formada per un grup multidisciplinari de professionals del Consorci Hospitalari de Vic, l'Hospital de la Santa Creu i l'Atenció Primària. L'objectiu és combatre les fractures per fragilitat. Cada minut que passa se'n produeixen 70 a tot el món a causa de l'osteoporosi, el que equival a 37 milions de fractures al llarg de l'any. Ho explica el cap de servei de reumatologia del Consorci, Alban García.
3: El que intentem fer és, un cop s'ha produït una fractura per fragilitat, el que fem és un estudi, no, amb una anamnesi i una exploració i unes proves complementàries per detectar la fragilitat d'aquest os i intentar ficar un tractament, no, per prevenir que es torni a produir una fractura. Està infradiagnosticada i infratractada i això és en el que fem estem incidint, no, en donar a conèixer aquesta patologia perquè tothom en sigui conscient.
1: Un dels elements diferencials del model osonenc és la incorporació de programes específics de prevenció on treballen l'equilibri, la marxa i la valoració funcional. Així ho explica el metge geriatre i també coordinador del projecte, Ferran Roca.
4: És una patologia molt prevalent. No només això, sinó que en els pròxims anys s'espera que augmentarà de forma molt significativa. Hem de tractar l'os, hem de fer el tractament de l'osteoporosis amb calci, vitamina D, els tractaments que digui la doctora, que ha dit, i nosaltres el que hem d'evitar és que aquests pacients caiguin. Aleshores, els hem de fer una valoració de les causes de les caigudes per intentar que no tornin a caure.
1: Per tota aquesta feina, la unitat osonenca ha estat acreditada el primer trimestre d'aquest any per la International Osteoporosis Foundation, amb la màxima certificació internacional, un reconeixement que s'atorga a les unitats que compleixen els estàndards més elevats en l'atenció, seguiment i prevenció de fractures per fragilitat.
0: Judit Cerdà, d'Esquerra, pren possessió com a alcaldessa de Tona, encara amb retrets del cap de l'oposició, Josep Salom, pel pacte de govern signat a inici del mandat entre Aixequem, Esquerra i Junts, Andreu Jiménez.
1: En el moment d'escollir l'alcalde que havia de substituir Lluís Gés en el darrer any de mandat, tal com constatava el pacte postelectoral, Josep Salom, de Tona Avança, també va presentar candidatura. Finalment, Cerdà va obtenir els 7 vots dels 4 regidors d'Aixequem, els 2 d'Esquerra i la de Junts, mentre que Salom només en va rebre 5 de Tona Avança perquè un dels seus regidors, Marc Vidal, no era al ple. Dels 3 primers anys al mandat, l'alcalde sortint, Lluís Gés, destacava actuacions com la compra i adequació de les antigues instal·lacions d'Estabanell, l'aprovació i execució de les obres de renaturalització de l'escola de l'Era de Dalt, l'acondicionament d'edificis públics cap a les renovables, la millora de la xarxa d'abastiment d'aigua o les intervencions en equipaments esportius. La intervenció de l'exalcalde durant el període del 2007 al 2019, Josep Salom, portaveu de Tona Avança, va ser dura i va dir que Cerdà té el dubtós mèrit de ser l'alcaldessa amb menys vots populars de Tona. El grup de govern van replicar Salom qualificant de rancuniosa la seva actitud. Cerdà va voler destacar la part positiva del govern de coalició. Representa la Tona més plural i més diversa, va dir.
0: I Ripoll rep una subvenció de 65.000 euros per asfaltar la ronda de Castelldral a l'entrada del carrer Progrés. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
5: El mal estat de l'asfalt de la ronda de Castelldral de Ripoll a l'entrada del carrer Progrés venint des de la C-17 per la rotonda de l'Institut Abat Oliva és un mal endèmic. L'asfalt d'aquell tram està en molt mal estat i hi ha alguns forats al llarg de la via. El motiu de l'elevada degradació és que el carrer fa la funció de carretera interurbana, ja que connecta l'entrada de la C-17 amb la C-26 o la Nacional 260 cap a Sant Sant Joan de les Abadeses. En el darrer ple, l'alcaldessa Sílvia Orriols va explicar que podran arreglar l'asfalt d'aquella zona.
6: Informar que hem rebut una subvenció de 65.000 euros per part de la Diputació per asfaltar la zona de Castelldedral al carrer Progrés. Els serveis tècnics de la casa quantifiquen en uns 130.000 euros l'import total d'aquesta actuació, per tant estem pendents que la Generalitat n'assumeixi la resta, que en principi ens van dir que no hi havia d'haver problema, per tant confiem en que els diners acabin arribant.
5: Al setembre del 2022 ja es va fer una actuació de reasfaltatge de la via amb un cost global de 162.000 euros pagats per la Generalitat. Per entendre la magnitud del trànsit que hi circula, l'Ajuntament va instal·lar uns aforadors i, sense comptar autocars, motos, furgonetes i camions, entre l'1 de novembre de l'any passat fins al març, van passar-hi 1,1 milions de cotxes. Pel carrer, que és de titularitat municipal, hi circulen molts camions i els caps de setmana s'acumulen molts turismes provinents de l'àrea metropolitana de Barcelona que es dirigeixen cap a la vall de Camprodon. Ara, a més, hi ha una congestió de trànsit major provocada pel tall d'un carril a la Nacional 260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses per l'esllavissada a la corba de Ribamala, que es va produir al març i en què es fan unes obres que s'allargaran fins a l'agost.
0: I les obres de reforma de la sala Eudald Graells de Ripoll començaran al juny, però la inauguració de la comissaria de la Torre s'endarrerirà fins a finals de l'any. Isaac Muntades.
5: Ja hi ha data per començar les obres de reforma de la sala Eudald Graells de Ripoll, que està tancada des del gener de 2024 per motius de seguretat. Així va anunciar-ho l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols.
6: Pel que fa a la sala Eudald Graells, si no hi ha res de nou, en menys d'un mes s'iniciaran les obres de rehabilitació, que tenen una durada prevista de 12 mesos, tot i que l'empresa adjudicatària doncs es veu amb cor, sembla, de materialitzar-ho en 10. Està previst signar el contracte abans del 15 de juny i iniciar les obres dins el mateix mes. Recordem que es compta amb una inversió de vora 691.000 euros.
5: La sala haurà estat clausurada més de 3 anys si es compleixen els terminis i, tot i que l'Ajuntament pensava inaugurar aquest maig la nova comissaria de la policia local ubicada a l'edifici de la Torre, al barri de la carretera Barcelona, l'obertura ha patit un retard notable fins com a mínim finals d'any.
6: Hi ha hagut un endarreriment notable per culpa del vidre blindat. L'empresa que havia participat a la licitació i que va guanyar-la s'ha fet enrere perquè volia cobrar per avançat. L'administració no pot pagar per avançat i, per tant, doncs han hagut de desistir. Això ens obliga a iniciar una nova licitació i hem de tenir en compte que fer un vidre blindat d'aquestes mides tan específiques requereix d'un mínim de 4 mesos. Per tant, ens n'anem cap a finals d'any en el supòsit que doncs, a la nova licitació hi concorri realment alguna empresa que agafi el compromís i ens realitzi l'encàrrec.
5: D'altra banda, el projector de pel·lícules del Teatre Comtal de Ripoll ha patit diverses incidències. En principi es pensava que era un problema de temperatura de l'estança on està ubicat. S'ha posat un aire condicionat, però hi hauria un altre problema tècnic. El consistori s'ha assegut amb l'empresa concessionària, el circuit urgellenc, per solucionar-ho. Si el problema persisteix aquest cap de setmana, hauran de fer un tancament provisional del cinema.
0: I també, com us explicàvem, un problema amb l'empresa que l'havia de construir farà endarrerir almenys 2 mesos la construcció de la coberta de la pista del barri del Montserratí de Torelló. Ara el consistori haurà de tornar a licitar el projecte que té un cost aproximat de 800.000 euros. Andreu Jiménez.
1: La construcció de la coberta de la pista del Montserratí de Torelló s'endarrerirà almenys 2 mesos. El motiu és que l'empresa constructora que va guanyar el concurs públic finalment hi ha renunciat. David Sánchez és el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Torelló.
7: Ens van exposar que no es veien en cor de complir els terminis que marcava la licitació, perquè tal i com estava projectat la construcció dels pilans que havien d'aguantar aquesta coberta, doncs ells creien que necessitarien més temps i se'ls encarregaria una mica més l'execució de l'obra.
1: L'equip de govern ho va detallar al ple després que ho apuntessin els precs i preguntes des del grup del PSC i també des del públic un cop finalitzada la sessió. La dificultat que exposa l'empresa és la construcció d'aquests pilars de formigó que han d'aguantar les bigues de fusta.
7: Són uns pilars que en principi estan projectats a fer-ho en formigó. L'arquitecte, la idea que tenia era poder-los fabricar allà mateix a l'espai i amb una grua col·locar-los al lloc, però es veu que l'empresa que els havia de construir veu que és molt difícil fer-ho així i proposava doncs, que en comptes de ser de formigó fossin metàl·lics. Sobretot era una qüestió de que ha de ser una estructura que ha d'aguantar unes forces i que potser seria molt complicat fer-ho formigó.
1: Des del despatx d'arquitectura estan refent la proposta amb la voluntat que es puguin fer la licitació el més aviat possible i que es pugui tancar el juliol. Es preveu que l'obra tingui un cost d'uns 800.000 euros i s'hauria de poder fer en 6 mesos.
0: La balenoteràpia podria ajudar a millorar la qualitat de vida de dones amb càncer de mama que segueixen tractament hormonal. Aquesta és una de les conclusions dels resultats preliminars d'un estudi pioner impulsat per l'Ajuntament de Caldes de Montbui i l'Hospital del Mar de Research Institute. Laia de Déu, una codinenca.
8: La investigació analitza els efectes dels tractaments termals en pacients amb supressió estrogènica, un tractament habitual contra el càncer de mama que pot provocar fatiga, dolor muscular, alteracions del son o afectacions emocionals. Els primers resultats apunten que les dones que han fet balneoteràpia han millorat pràcticament tots els paràmetres analitzats. Ho explica la investigadora principal de l'estudi, biòloga i doctora en genètica, Natàlia García Giral.
9: Doncs, en principi, ha anat tot molt bé. Hi ha hagut molt pocs esdeveniments adversos relacionats amb la balneoteràpia. Només hi ha hagut 4 que puguin dir que són importants que han hagut de deixar de fer balneoteràpia. Però tot el més, tots els participants de l'estudi que han fet la balneoteràpia han millorat amb quasi tots els paràmetres que s'han avaluat, dins que entra tota la que és fatiga, dolor, problemes del son, problemes emocionals, no? Trastorns emocionals i neurocognitius. Bueno, han millorat en tot.
8: L'estudi s'ha fet amb un total de 84 dones repartides entre un grup que ha rebut els tractaments termals al balneari Termes Victòria de Caldes i un grup de control que només ha seguit el tractament farmacològic habitual. Els tractaments es van fer durant 4 setmanes amb 12 sessions de balneoteràpia i exercicis dirigits per professionals especialitzats. Natàlia García remarca que els beneficis no depenen només de l'aigua termal, sinó de tot el treball terapèutic associat.
9: No, és que aquí darrere hi ha tota una sèrie de professionals, vale, que es dediquen a fer aquesta balneoteràpia. No només és banyar-te, el que dic jo, en una banyera d'aigua calenta, sinó és una infraestructura amb unes aigües telúriques i meteòriques que s'han descrit aquí, i a part hi ha uns exercicis fetes per una fisioterapeuta que per incrementar aquesta activitat, no?, i per augmentar la funcionalitat de les persones.
8: Els investigadors també han detectat que aquestes millores tendeixen a disminuir amb el pas del temps. En aquest sentit, 6 mesos després d'acabar els tractaments, moltes pacients tornaven a presentar valors similars als del grup de control. Per això, una de les conclusions de l'estudi és que caldria mantenir les sessions de balneoteràpia de manera continuada per consolidar-ne els efectes.
9: Per tant, com a conclusió de tot, és que la balneoteràpia va molt, molt bé per lo que és la simptomatologia derivada d'aquest tractament hormonal, que se'ls dona a aquestes pacients amb càncer de mama, però que s'ha de fer continuar d'una manera sostinguda amb sessions de manteniment o sessions de continuïtat, sí, de lo que és tot lo que és la balneoteràpia, per intentar aviam si podem aconseguir que aquesta millora sigui persistent en el temps.
8: Ara l'equip investigador treballa en la redacció de l'article científic definitiu, un document que s'enviarà a revistes internacionals de prestigi per iniciar el complex procés de revisió i avaluació per part d'experts externs. L'objectiu de l'equip és que la investigació es pugui publicar oficialment l'any vinent.
0: I Vic va rebre dijous a l'activista osonenc Pau Pérez, integrant de la Global Summit Flotilla, després de ser interceptat per l'exèrcit israelià mentre navegava en aigües internacionals i deportat al cap de setmana passat. Andreu Jiménez.
1: L'acte de rebuda el va promoure la SAO, l'Organització Revolucionària dels Països Catalans. Va servir per denunciar la situació viscuda pels activistes i reclamar el trencament de relacions amb Israel. La seva portaveu, Clàudia Lara, deia això.
10: Creiem important com que pogués rebre com el nostre escalp, la nostra rebuda després de tot aquest mes i mig que segurament ha estat molt dur. I això, veiem important que reforçar-li això, i també al final era una manera de... Pues una manera de tornar a portar als carrers Palestina, no? De que es torni a parlar de Palestina i, per tant, com poder aprofitar també aquesta oportunitat.
1: Pérez, que s'estrenava en aquesta flotilla, va recordar durant l'acte que és bomber i que, per tant, la seva feina és ajudar persones en situació d'emergència.
11: El que s'ha de fer és aïllar-lo i boicotejar-lo tant com puguem, ja sigui trencant relacions comercials, econòmiques, culturals com esportives. No pot ser que vinguin cantants israelians aquí a tocar els nostres festivals, no pot ser que vinguin esportistes israelians aquí a competir a les nostres competicions, no pot ser que vinguin turistes israelians i que jo, que he patit tortures a les seves mans, me'ls hagi de creuar pel carrer. Llavors el que hem de fer és aïllar aquest estat i boicotejar-lo tal com puguem, i això és...
1: Confessava també que tant la intercepció com el captiveri el van impressionar per les tortures que van patir. Feia una crida a trencar les relacions amb Israel.
11: Bueno, sens dubte la intercepció va ser un dels moments més violents i més, que més m'han impactat. Doncs realment em va impressionar molt la situació que nosaltres vam viure allà, els maltractaments i tortures que nosaltres vam viure allà, imaginant-me que nosaltres només ho vivíem durant 3 dies, però els palestins i les palestines porten 8 dècades vivint aquestes tortures i aquests assassinats.
1: El passat dilluns, Manlleu va rebre també l'activista Ariadna Masmitjar, un acte organitzat pel Casal Boira Baixa.
0: Més d'un centenar d'alumnes participen en el desè Premi Infantil La Miranda per preservar la memòria popular de la Roca. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
12: Així és on, de fet, va ser el Centre Cultural de la Torreta el que va acollir al Matí Literari l'entrega d'actes del desè Premi Infantil La Miranda, Petits Relats de la Nostra Vida, una iniciativa consolidada al municipi que fomenta la preservació de la memòria popular a través de les experiències i els records personals. La jornada, marcada dins de la programació de la Festa de la Creu de la Torreta, va ser organitzada pel Grup de la Memòria Popular, l'Escola Municipal de Música i l'Ajuntament de la Roca del Vallès. De fet, l'acte va reunir l'alumnat, famílies i comunitat educativa en una proposta que va combinar literatura i música per conèixer els infants participants d'aquesta desena edició del certamen. El Premi La Miranda té com objectiu animar els nens i nenes a escriure relats basats en les seves pròpies vivències o en les històries de la gent gran, contribuint així a conservar testimonis i records que formen part de la memòria col·lectiva del municipi. La regidora de Cultura, Raquel Vilardabó, va destacar que aquest premi és molt més que un concurs literari, perquè ajuda els infants a descobrir el valor de les històries personals i de la memòria de les famílies i del poble. Vilardabó també va remarcar que arribar a la desena edició és una mostra de que la implicació de les escoles, del professorat i de les famílies en un projecte que uneix generacions a través de l'escriptura segueix endavant. En aquesta edició hi van participar un total de 104 famílies dels centres educatius La Torreta i Pilar Mestres. Concretament, 57 participants provenien de l'escola de la Torreta i 47 de l'escola Pilar Mestres, d'aquesta última. En la categoria de 5è de primària, el primer premi va ser per a Rita Ortega, amb l'obra de la història que em va explicar el meu avi. El segon premi va recaure amb Andrés Santiago Palma López, per Nueva Vida. I el tercer premi va ser per Tui Linares Pons, amb La meva vida. Pel que fa a la categoria de 6è de primària, el primer premi va ser per la Jimena amb el relat El gran canvi comunicatiu, el segon premi per a Mia amb Quan una mirada valia més que mil paisatges i el tercer premi per a Jordi Díaz amb Altres vides. La participació de l'Escola Municipal de Música va posar el punt musical a una jornada que any rere any continua reivindicant la importància de preservar les històries quotidianes i el patrimoni immaterial del municipi a través de les noves generacions.
0: I a Cardedeu s'ha engegat aquest curs 2025-2026 el projecte pilot Microteatre als instituts amb l'objectiu d'incentivar l'ús de la llengua catalana a través d'una proposta creativa, lúdica i d'aprenentatge, Enric.
12: Així és, Ona. De fet, la iniciativa impulsada per les regidories de Cultura, Educació i Promoció de la Llengua Catalana de l'Ajuntament de Cardedeu ha comptat amb el suport dels equips de directius dels tres instituts del municipi, del Pla Marcell, del Manel Raspall i del SUI, i la implicació de l'alumnat, els quals han participat des del primer d'ESO de l'Institut Manel Raspall, els participants de l'optativa d'ambaixadors culturals del Pla Marcell i el grup de teatre de quart d'ESO de l'Institut del SUI. Inicialment es van plantejar tres sessions per realitzar el treball d'escriptura creativa conduïda pel dramaturg Albert Pijuan, amb l'objectiu de que cada alumne pogués escriure una peça de microteatre i prèvia lectura i amb la mediació del dramaturg es va decidir l'obra que cada grup classe significaria. Un cop fet això i durant 10 sessions els directors van treballar amb l'alumnat per crear i fer la posada en escena de les 3 obres seleccionades que finalment han estat Orangutan o Orangundan de l'Institut Pla Marcell amb la direcció de l'actor i director Roger Vilà, la primera festa de l'Institut Manel Raspall amb la direcció de l'actor i director també Xavi Luca i per acabar Val la pena de l'Institut del Sui amb la direcció de l'actor i també director Marc Felipe. L'alumnat, que no era directament protagonista sobre l'escenari, es va implicar en els diferents rols necessaris per a la posada en escena, com per exemple direcció, il·luminació, escenografia o vestuari, entre altres càrrecs. La representació de les tres peces de microteatre va realitzar-se a la Tèxtil Rase, Fàbrica de Cultura, i se'n van realitzar diverses sessions adreçades als mateixos alumnes i familiars i al públic en general, amb assistència de prop de més de 200 persones.
0: I aquest 20 i 21 de juny torna a Codines a escena a Sant Feliu de Codines, el Festival de Teatre Juvenil que enguany celebra la seva segona edició. Un festival que va néixer l'any passat amb una voluntat clara, convertir-se en el primer concurs de teatre amateur juvenil de Catalunya i donar veu a les noves generacions del món teatral, Laia de Déu.
8: Després d'una primera edició que va reunir més d'un centenar de joves actors i actrius d'arreu del territori, el certamen afronta ara la seva segona edició amb l'objectiu de consolidar-se. I precisament a hores d'ara ja s'ha presentat el jurat d'aquesta segona edició, format per tres noms destacats a l'escena catalana. La dramaturga i guionista Marta Butxaca, considerada una de les veus més destacades del teatre català contemporani, l'actor David Solans, conegut pel seu treball a Merlí, però també en d'altres com cinema i teatre, i l'actriu i humorista Mireia Portes, que compta amb una llarga trajectòria als escenaris i segur que l'heu vista al Polònia o al Cracòvia. Tres perfils reconeguts del teatre, la televisió i el cinema, que a més de valorar les obres, també participaran en les activitats formatives del festival. Tots tres tindran la responsabilitat d'atorgar els premis i també el Premi Papitus, a memòria del dramaturg Josep Maria Benet i Jornet, en un cap de setmana on el Casal Cultural Codinenc i el Centre Cívic La Fonteta es tornaran a omplir del talent dels intèrprets d'entre 15 i 28 anys d'arreu del territori. Uns guardons que, més enllà de la competició, busquen oferir una plataforma real i eines formatives per impulsar el futur relleu generacional del teatre amateur català. La primera edició, celebrada el juny de l'any passat, va comptar amb la participació de 8 grups juvenils d'arreu de Catalunya i un jurat format per Jordi Galceran, Joana Vilapuig i Fermí Fernández. Ara el festival busca fer un pas més i consolidar-se com un espai de referència pel teatre jove català.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
13: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps. Pep Acosta, bon dia.
14: Hola. I avui tindrem un dia bastant tranquil, molt assolellat al matí, amb unes temperatures que han baixat una mica. Són les nits encara força agradables, les mínimes per sota els 20 graus, inclús una mica de fresca cap a la zona del Pirineu. Farà sol al matí, però creixeran nuades de cara a la tarda, que poden deixar algunes tempestes, sobretot cap a la zona del Ripollès. I seran tempestes no molt importants i poc intenses i poc extenses. No deixaran gaires registres, com deia, importants aquestes tempestes. El temps estable a la resta de les nostres comarques i unes temperatures màximes al voltant dels 26-27 graus a tot estirar. No es preveuen valors de més de 30 graus el dia d'avui. Temperatures bastant normals per l'època de l'any. I això és tot. Un dia tranquil, un dia de juny, i un dia amb algunes tempestes de la tarda que no seran molt, molt importants. Moltes gràcies, molt bon dia, adéu.
13: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà i també bon inici de juny per tu i per totes les persones que ens estan escoltant. Avui també començarem a partir de 2:15 del matí, repassarem l'actualitat mediàtica amb l'Andreu Jiménez i després comentarem algunes de les novetats musicals i del panorama musical català d'aquest mes de maig per començar i encetar bé el mes de juny. Després repassarem els resultats dels principals equips esportius de les nostres comarques i seguirem amb les coses, amb coses que passen de la mà de la Laia de Déu, i després vindrà aquí a l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes. Però tot

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor discjòquei del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble.
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

0: Territori 17.
1: Són 2:15 del matí. Anem a fer un repàs de les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou, bona.
1: Doncs va, som dilluns i, per tant, tenim nova edició del 9-9 d'Osona, Ripollès i el Lluçanès. Per tant, Andreu, què hi diu la seva portada?
2: Doncs mira, el titular, com comentàvem al bloc informatiu, Judit Sardà agafa el relleu a Lluís Gès com a alcaldessa de Tona. Tancarà l'últim any de mandat un dels acords del pacte de govern d'Aixequem i Esquerra. Doncs entrem en l'últim any de mandat i hi ha hagut aquest canvi a la comarca d'Osona, com també ha d'haver-hi, si no, corregeix-me, a Sant Hipol, a les Masies de Voltregà.
1: Exacte.
2: I la imatge destacada, doncs, divendres es va dur a terme l'edició del premi de l'Osonenc de l'any. En aquest cas va ser Osonenca de l'any, ja que Teresa Martí, Osonenca de l'any 2025, i la imatge que publica avui la capçalera del 9-9, doncs és amb tots els premiats, on, a banda de la Teresa Martí, també hi ha Manel Dot i Gil Prat sobre Roca, que van ser els altres dos finalistes d'aquest guardó, i també van ser premiats Ernest Codina, Dan Peralbo i Ramon Mesa, entre d'altres.
1: Doncs, Andreu, seguim per la portada del 9-9, però en aquest cas l'edició del Vallès Oriental. Què hi diu avui?
2: Titular va del Plàter. El govern dibuixa parcs fotovoltaics en 480 hectàrees de camps al Vallès Oriental, les Franqueses, la Roca i Vilamajor, els llocs on es preveu ocupar més espai de conreu. I pel que fa a la imatge destacada, doncs hem entrat a mes de juny i a l'hora estiu, perquè es veu un noi a una piscina i el que podem llegir és: piscines per frenar la calor. Mollet, Sant Feliu, l'Ametlla del Vallès i Vilanova avancen l'obertura dels espais de bany. Per tant, arriba el mes de juny, la calor ja fa dies que hi és, i això significa que les piscines municipals obren les portes perquè tothom qui vulgui es pugui anar a banyar.
1: I potser, no sé si algunes piscines municipals potser obriran abans de temps pel que fa a aquest tema de temperatures, tot i que potser aquesta setmana crec que no sé si hi haurà una baixada de temperatures.
2: Una mica, sí. No ha fet tanta calor com dijous o divendres passat. El pic no serà tan alt.
1: Exacte.
2: I deixa'm destacar dos temes més.
1: Perfecte.
2: El Vallès Oriental, escombrem cap a casa, a la Garriga. Gegants renovats a la Garriga. Setmana molt important, ja que entrem en setmana de Corpus, i és una setmana molt especial per tots els garriguencs i garriguenques, i on es veuen el Magí i la Xixilona, també la portal 9-9, i també també el que veiem és recordant a Martí Sunyol. Entitats culturals i socials de la Garriga van destacar el paper del farmacèutic Martí Sunyol en la vida social i cultural just quan fa 100 anys del seu naixement.
1: Andreu, ja ens parlaràs de com viviu a la Garriga, potser amb altres té aquesta festa de Corpus, eh?
2: Ja ho parlarem.
1: Ja ho parlarem, sí. Demà. Doncs va, obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris de la resta de l'estat. Començarem per els diaris catalans. Portada de La Vanguardia, Andreu.
2: Que la protagonista del titular de la portada de La Vanguardia és la intel·ligència artificial, que amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. Els experts alerten de l'escenari aterridor que s'obre per la capacitat de les màquines de decidir estratègies i objectius sense la intervenció humana. I pel que fa a la imatge, doncs, destacada, dissabte el PSG va tornar a aixecar la Lliga de Campions. I què ha provocat això? Doncs el Daruís a la Ciutat de la Llum, a París, i bé, celebracions al Vaig a París, és el que al peu de la imatge que ens porta avui el diari La Vanguardia, i on es veu algun cotxe cremat, intervenció de la policia davant tots aquests, no sé si dir aficionats o més aviat orangutans radicals celebrant aquest triomf del PSG, on van destrossar immobiliari urbà i part de la ciutat parisenca.
1: I també, no sé si has vist per xarxes també vídeos que han corregut, la veritat és que feia por, de persones que estaven volent celebrar, potser amb persones que no estaven a favor d'aquesta victòria, rebentant cotxes, vidres i persones, eh? Vull
2: sí,
1: dir...
2: bé, la gent en aquests casos, molta gent aprofita, doncs, per cometre, doncs, aquests...
1: fets delinquits.
2: Aquests aldarulls, sí.
1: Doncs, Andreu, seguim per la portada del diari Ara.
2: El titular és sobre Pedro Sánchez. Sánchez resisteix, seguim el full de ruta fins al 2027 i més enllà. Això ho va fer ahir durant una intervenció del president Sánchez, com acostumen a fer els partits. El diumenge, el president del govern espanyol acusa l'oposició d'intentar derrocar-lo amb males arts i ja se suma a l'estratègia defensiva de la Moncloa i diu que els socialistes no tenen por de la justícia. I a la imatge destacada, doncs, Israel, que continua amb la seva mentalitat imperialista. En aquest cas, l'exèrcit israelià amplia la destrucció al sud del Líban. I bé, la imatge és el Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà després de la simbòlica conquesta de l'històric castell de Beaufort. I a la imatge doncs, es veu aquest castell on Israel ja el té sota els seus dominis. Per tant, no és que sigui una notícia molt
1: esperançadora.
2: Molt esperançadora, perquè el conflicte doncs, ara, en més d'anar cap a Palestina, s'ha desplaçat cap al Líban, per, segons com diu Netanyahu, perquè allà hi ha control de Hezbollah. Mm. Bé.
1: Seguim, Andreu, ara per la portada del periòdico.
2: L'àrea de Barcelona blinda els eixos verds amb un canvi legal. L'AMB modifica el Pla General Metropolità per potenciar la mobilitat sostenible i evitar les condemnes que van patir les superilles de Colau. Empresaris i comerciants aleguen contra la reforma. I la imatge, doncs, Pedro Sánchez ahir, durant la seva intervenció en el Congrés de les Jornades de Joventuts dels Socialistes, Sánchez demana més temps, el líder socialista respon a l'oposició, anirem fins al 2027 i més enllà, que això també era el titular d'aquestes declaracions del diari Ara.
1: Això de l'Diari Ara.
2: I bé, la imatge doncs, es veu a Pedro Sánchez durant ahir en aquesta intervenció.
1: Mm. Doncs acabem el repàs dels diaris catalans, com sempre per la portada del Punt Avui, que de què parla avui?
2: Doncs d'habitatge. L'obra nova s'enfila de preu i s'empetiteix. El metre quadrat de l'habitatge nou s'encareix un 80% i l'última dècada gairebé un 50% més que el de segona mà.
1: Un tema...
2: I la imatge és un plànol d'un nou habitatge, o sigui, que està en construcció.
1: El tema de l'habitatge, que és un tema que dona per parlar i...
2: Ja per estona.
1: Ja per estona, exacte.
2: Sí, estaríem hores.
1: Obrim la mirada, Andreu, i seguim per els diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
2: L'Audiència Nacional activa la búsqueda de 14 etarres a Veneçuela. El jutge apela al canvi polític a Caracas per obtenir la seva col·laboració. I la imatge, doncs, d'esports, un protagonista, Rafael Jódar, el tenista madrileny de 19 anys, que... ahir va superar els vuitens de final de Roland Garros en un partit que es va enfrontar contra el també tenista espanyol Pablo Carreño, i Jódar d'aquesta forma doncs, fa història, ja que és dels pocs tenistes que arriba en aquesta eliminatòria en un dels tornejos més importants del panorama del tenis, i a la imatge doncs, se'l veu celebrant ahir aquest triomf contra Pablo Carreño.
1: I deixa'm afegir un apunt, també expliquen dades sobre la celebració de la victòria del PSG, 780 detinguts, o sigui...
2: Sí, sí. Portada molt esportiva, l'avui del País. També sí, mencionen sí. La victòria vingui al Giro i la selecció espanyola, que ja comença a preparar el Mundial.
1: Doncs seguim per al Mundo, Andreu.
2: El Mundo. La crisi de Sánchez enfonsa el PSOE en comunitats clau. Els socialistes es deixen 5 punts a Balears i Comunitat Valenciana i també retrocedeixen a Múrcia. La corrupció del PSOE porta a Compromís, acaricia el sorpasso i el PP valencià es recupera després d'Amazon. I a la imatge, doncs, va vinculada amb el titular, on es veu a Pedro Sánchez ahir juntament amb les joventuts del seu partit en aquest congrés que es va dur a terme, on se'ls veu segurament cantar l'himne socialista cantant l'himne socialista i bé, era això, la imatge del diari El Mundo. Una mica per la foto de cara a la galeria.
1: Seguim ara per la portada de La Razón, Andreu.
2: Doncs,
1: la protagonista.
2: Tenim a Don Florentino Pérez, un dels dos candidats a la presidència del Real Madrid. Ara no és el president, encara que aquí ho posin, perquè estan dins d'un procés electoral, però ja sabem que com va el club merengue. Menteixen, el Madrid serà sempre dels seus socis. Les seves propostes el portaran a la ruïna, fent referència a Enrique Riquelme, l'altre candidat que està opositant per ser el president del Real Madrid. El meu pare, que era molt aficionat, va aconseguir posar-me en aquesta vena que és el madridisme. Quan he vist i veig que ens volen desestabilitzar, doncs he dit, aquí estic jo. Vull un Silicon Valley a Valdebebas i diu que volen posar piscines i columpis. Això també fa referència... I gronxadors, correcte, perdona. Això fa referència també a Enrique Negreira, Enrique Riquelme, que va fer la seva proposta, doncs, que volia convertir Valdebebas en un parc temàtic, i la imatge, doncs això, Florentino Pérez, i en el fons es veu la ciutat de Madrid.
1: Mare meva, Andreu... aquests dos també donarà per parlar, eh?
2: Dona molt per parlar les eleccions a la presidència del Real Madrid, i tant.
1: I acabarem ara sí, com sempre, repassant la portada del diari de l'ABC.
2: Doncs amb una enquesta, a l'onada d'escàndols del PSOE impulsa el PP i Vox als 201 escons. Per tant, superaria amb escreixos la majoria absoluta. Els socialistes resisteixen amb 107 diputats gràcies a l'enfonsament dels partits a la seva esquerra. 6 de cada 10 doncs, encastats ja són partidaris d'un avançament a les generals. I la imatge doncs, es veu ahir Pedro Sánchez durant la clausura del Congrés de les Joventuts Socialistes a Madrid, on reconeix problemes, també
1: topades.
2: Doncs, topades, però avisa de que s'atrinxerarà a la Moncloa, que ho seguirem, i com va dir Pedro Sánchez, seguirem el 2027
1: i més enllà. Doncs ho veurem, Andreu, ho veurem.
2: Ho veurem, a veure com acaba Pedro Sánchez.
1: Exacte.
2: Que té més vides que un gat.
1: Exacte. Andreu, aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Moltes gràcies i ens veiem en una estoneta. Fins ara.
2: Fins ara, Ona.
0: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen 10 minuts de 9:45 i és moment de tertúlia. Doncs sembla mentida que ja siguem-ho de juny i com sabeu que a mi m'encanta la música, avui durant aquests pròxims minuts fins les 10 del matí farem un repàs d'algunes de les estrenes més destacades de l'escena musical catalana d'aquest mes de maig. Sabem que entrem a juny i per tant deixem enrere un maig on han sortit noves propostes que avui, si no les coneixeu, doncs us les presentaré perquè a mi m'agrada molt compartir música i també doncs, perquè conegueu noves propostes. Avui ens fixarem en artistes consolidats que enceten una nova etapa musical, però també parlarem de projectes emergents que també estan donant molt a parlar. Passarem per Vic per descobrir el debut dels Moniats, escoltarem el nou senzill de Roger Pedrós, també celebrarem el retorn dels Amics de les Arts, ens endinsarem en els nous treballs i la nova proposta sonora de maig, Ginestà i Renaldo i Clara, i comprovarem cap a on es mou el pop català cap a aquest 2026, també encarat cap a juny. Nosaltres començarem. I, com dèiem, començarem mirant cap a casa i ho farem des d'aquí a Vic, perquè arriba una de les propostes més interessants d'aquests últims mesos. Ells es diuen Moniats i són col·lectiu format per 8 músics que acaben de presentar el seu primer EP, que l'han titulat Suau. Aquest grup reivindica una manera de fer música molt orgànica, amb influències que van del folk al pop i també amb una sonoritat càlida i també molt artesanal. Aquest disc és bàsicament una carta de presentació que respira naturalitat i també que confirma que aquí a la capital osonenca continua sorgint talent musical per sota les pedres i sobretot amb molta personalitat sòlida i pròpia. Segons expliquen ells mateixos, han volgut recuperar una manera de crear música més humana i també menys condicionada per les dinàmiques actuals de producció. I ells ho fan també amb una manera com aquelles produccions que es diuen Tiny Desk, que són propostes que sorgeixen molt orgàniques, també ho podrem veure en els seus videoclips. Però, per tant, primer començarem escoltant una mostra amb la cançó de Suau.

Per ells, Suau és molt més que el títol de l'EP, és per ells tota una filosofia. Per tant, Moniats reivindiquen una nova manera de viure i de crear música molt més tranquil·la, més allunyada de les presses, ho podem sentir ells mateixos, la manera com sonen i també d'aquesta competitivitat i de l'obsessió per la productivitat musical. Una aposta per deixar que les coses i també la música arribin d'una manera natural i sense forçar-les. I ara passarem d'una proposta col·lectiva i molt orgànica, com són els Moniats, passarem ara a una de les veus que més ha crescut en aquests últims anys dins del pop català, com ho és Roger Pedrós. Roger Pedrós acaba de publicar el senzill No em cal res més, una cançó que posa el focus en aquells petits instants de felicitat que apareixen sense avisar i que de sobte també ho canvien tot i trastoquen una miqueta doncs, tot el que nosaltres sentim de normal. És una peça molt optimista, és lluminosa, que parla d'aturar-se en un moment enmig d'aquest ritme frenètic del dia a dia per valorar a les persones i els moments que realment importen. És una cançó que connecta perfectament amb aquest estil sensible i emotiu de l'artista, que a poc amb els anys ja ha anat construint i que en mica l'ha portat fins al punt on es troba ara actualment. És una de les propostes ara potser més escoltades d'aquest panorama musical català i escoltarem aquest nou senzill No em cal res més.

De veritat que si no heu entrat a dins del món sonor d'en Roger Pedrós, us ho recomano. La veritat és que hi ha cançons molt diverses. Aquesta potser és una cançó més nostàlgica i més melancòlica, però en Roger Pedrós, la veritat que té un repertori increïble. Per tant, escoltem en Roger Pedrós. I de les petites felicitats quotidianes passarem ara a un dels grans retorns d'aquestes últimes setmanes, que segurament heu escoltat, segurament perquè la cançó es titula Segurament t'estimo. Després de 2 anys sense publicar material nou, els Amics de les Arts han tornat amb aquest senzill i el primer avançament del disc que esperen i que preparen encara el 2027. Aquesta cançó manté molts dels ingredients habituals del trio que segurament anireu escoltant. Aquest pop, aquesta narrativa emocional històrica que explica històries més enllà de la lletra i aquell punt teatral tan característic. Però també obre una nova etapa sonora gràcies a la producció de Joan Borràs, el productor d'Oques Grasses, i també de la participació del cor Increscendo. El resultat és aquesta peça lluminosa, estiuenca, que parla dels dubtes, de les inseguretats i la sorpresa de descobrir que potser t'has enamorat. Escoltem-lo.

Continuem després d'aquest segurament estímul dels Amics de les Arts, que tenim ganes d'escoltar aquest nou àlbum que ja explicam que es prepara encara el 2027. Continuem ara amb artistes que estan redefinint el seu so. També una de les propostes que més il·lusió em fa parlar i és sobre Maig. Maig ha fet un pas endavant a aquest artista. Aquest 2026 ha fet un canvi, no? Després d'una etapa més vinculada a l'electrònica, ha abraçat un univers més directe, on viatja fins als anys 60, i ho fa no només amb l'estètica del disc, Maig Prou, sinó també amb la seva sonoritat. Aquest era el seu últim treball, Prou s'ha convertit en una de les sorpreses de la temporada perquè transforma aquesta nostàlgia generacional en cançons molt actuals i que també estan connectades a aquesta nova generació. Un dels temes més representatius d'aquest nou camí és Vull perquè no puc, una cançó intensa que parla del desig i de la contradicció i que potser a molts de nosaltres, almenys a mi, em recorda a la Olivia Rodrigo amb aquest estil de rock, però portat a la seva versió. Escoltarem Vull perquè no puc de la Maig.

És l'Olivia Rodrigo catalana, les coses com són. Ara també escoltarem una altra part, que almenys per mi és una de les meves cançons preferides d'aquest disc, que us he de confessar que vaig conèixer fa poc, la màgia la coneixia, però aquest disc el vaig descobrir, m'està començant agradant fa poc. La cançó es diu Maig prou. Sentim-la. Si de canviat i mal escriure una nova il·lusió. Doncs ara sí, podem escoltar la cançó, com dèiem, Maig prou de la Maig.

Un disc molt homònim, eh? O sigui, la cançó es diu... La cantant es diu Maig, el disc es diu Prou, i per tant, cançó fàcil, Maig Prou. Nosaltres seguirem parlant de pop emocional i generacional, perquè ara és el torn d'un grup que fa anys que converteix experiències íntimes en himnes per a tots els catalans i catalanes. És Ginestar, i aquesta continua consolidant-se com una de les bandes imprescindibles al panorama català. Aquest any ha publicat la gira... Gira tot igual però diferent, un disc que reflexiona sobre l'amor, el pas del temps i les relacions que ens transformen. És un treball molt cohesionat amb aquests germans, amb una producció cuidada i amb cançons que van des de l'eufòria dels inicis fins a la sanitat de les relacions madures. Si hi ha una idea que travessa tot el disc és que l'amor mai no comença completament de zero, sinó que sempre hi portem a sobre la nostra pròpia motxilla i les nostres experiències viscudes. L'amor, un tema que els encanta a Ginestar. Escoltarem una mostra amb la cançó Perdre el cap.

Considero que és un dels temacles d'aquest estiu, perdre el cap, però abans de passar ara sí a l'última proposta, tancarem Ginestar amb les coses senzilles.

I deixem enrere les coses senzilles, deixem enrere el ginestar i ara sí, tanquem el recorregut d'avui amb un artista que continua construint una de les trajectòries més personals i coherents al pop català. Ella és la Clara Vinyals, que torna al capdavant de Renaldo i Clara amb el seu nou àlbum, L'Encant, el cinquè disc de la seva carrera. Després de diverses aventures sonores, aquest nou treball recupera una vessant més càlida i més orgànica. Alguns crítics musicals l'han definit com un viatge cap a una mena de Lleida tropical imaginària, plena de llum, també de delicadesa i de melodies que creixen cada cop que escoltes el disc, descobreixes uns nous matisos. Un disc que confirma la maduresa artística d'un projecte que s'ha mantingut fidel a la seva identitat i a la seva essència des de que va començar, que ja és, atenció, més d'una dècada. Sentirem un fragment d'aquest nou disc amb la cançó Amb tu podria estar.

0: I fins aquí el nostre repàs musical, aquestes novetats d'aquest mes de maig, per començar el juny amb nova música que sempre va bé. Fem un repàs, avui hem descobert el debut dels Vigatans Els Moniats, hem escoltat les noves cançons d'en Roger Pedrós i dels Amics de les Arts, també hem conegut els treballs de Maig i Ginestà i hem acabat deixant-nos portar per l'univers de Renaldo i Clara. Doncs fins aquí a la secció d'avui.
1: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: I seguim amb més música perquè ara és el moment d'escoltar la cançó del dia.

és Lucy in the Sky Diamonds de Beatles, ja que l'1 de juny del 1967 van publicar l'àlbum més representatiu de l'etapa psicodèlica SGT, Peppers, Lonely Hearts Club Band, que en principi havia de ser una cançó única, però McCartney va tenir la idea de fer un disc representant una actuació d'aquesta

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba.

0: Fa uns dies que us estic parlant del reportatge del 9-9 del Vallès Oriental sobre com estan les obres del desdoblament des de Parets del Vallès i la Garriga. Doncs bé, el torrent de Can Patusca també s'ha retirat el viaducte que travessava pel damunt d'aquest torrent, a Llerona. Més al nord s'ha enderrocat l'antiga caseta ferroviària enganxada a les antigues vies i al pont de Can Baldic els moviments de terres estan modificant la cota de les vies per connectar amb el nou viaducte dels Gorgs. I a l'entorn precisament d'aquest indret i de Can Santa Digna s'ha desviat el traçat. Ja hi ha construït el nou viaducte de via doble que salta el torrent i l'antiga Nacional 152 amb un únic pont. I finalment, i per avui acabo, a tocar dels Gorgs, s'ha fet un desmunt de terra per adaptar el terreny del pas de la línia en via doble. Els moviments de terra són evidents en tot aquest àmbit on s'ha desviat el traçat. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
1: Doncs és moment de repassar els resultats dels principals equips esportius de les nostres comarques. I començarem per aquí, per l'emissora del nou FM, Guillem Sánchez. Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
1: Es nota que es va acabant aquestes temporades, però segur que hi ha coses per explicar.
2: Hi ha coses per explicar i coses importants, com per exemple que el Club Patinatge Artístic Tona ha guanyat la Copa del Món de Show Júnior de Patinatge en la competició que es va disputar aquest darrer cap de setmana, fins ahir mateix, a Cesena, al sud de Bolònia. L'equip osonenc va aconseguir la primera posició amb la coreografia Genètic. El Tona va superar amb autoritat els seus principals rivals, ja que amb 29,41 punts va acabar amb 2 punts d'avantatge sobre el segon classificat, el Bescanó, i també va quedar per sobre del tercer classificat, el Condado de Pontevedra. Per la seva banda, l'APA Folgueroles, que va competir també poc després a la categoria de grups de show grans, va aconseguir la quarta posició en el que va ser el seu debut en una competició internacional. També aquests dies molts equips s'estan jugant ascensos i descensos de categoria. Per exemple, el Girbau Vic Tenis Taula de categoria masculina s'ha quedat a les portes de l'ascens a la superdivisió. De fet, el conjunt biguetà no va poder completar una gran temporada al perdre els 2 partits de la fase d'ascens que es van disputar aquest darrer cap de setmana a Linares. Va caure contra l'equip anfitrió per 4-2 en el primer partit i també pel mateix resultat contra l'Oroso. Per tant, tot i fer una gran temporada, finalment no ha pogut aconseguir l'ascens a la màxima categoria del tenis taula estatal. També hem d'explicar si bones notícies en el cas del femení Osona de bàsquet, ja que les osonenques van certificar aquest diumenge per primera vegada l'ascens a Copa Catalunya després de derrotar el Tarragona per 71-62 a la final de la promoció d'ascens disputada al pavelló del Castell d'Emplanes. Per tant, enhorabona per al femení Osona, que aconsegueix aquest ascens de categoria a la segona màxima competició catalana per primera vegada a la seva història. També s'estan jugant ascensos de categoria els equips de futbol de la quarta catalana. Ja tenim definides les dues finals, tant les del grup 7 com les del grup 8. El grup 8 jugaran per pujar el Centelles contra el Vigues i Riells, un Centelles que va guanyar, en aquest cas els penals, l'eliminatòria de tornada contra l'Aiguafreda. El primer partit havia acabat en empat a 2, aquest darrer en empat a 3, i els penals, els centellencs, es van imposar per 3-4. Mentrestant, el Vigues va superar el Balenyà, que va caure per 2-1 a domicili aquest diumenge a la tarda. El Vigues ja havia guanyat per 1-2 en el partit d'anada. En els partits del grup 7, la Santperenca va guanyar per 3-1 a la Gleva en el partit de tornada, després de l'1-1 del partit d'anada, i s'ha classificat per jugar la final de la promoció d'ascens, que disputarà contra el Sant Vicenç de Torelló, que es va imposar per 1-3 al camp del Rupit. Recordem que el partit d'anada també havia acabat en empat. I aquest cap de setmana també la nostra atenció estava centrada al pavelló de Manlleu, ja que el Club Patí Manlleu jugava el partit d'anada de la promoció d'ascens a l'Hockey Lliga, i tot i començar guanyant per 1-0 contra el Vilafranca amb un gol de Lluc Sitjà, els visitants es van arribar a situar amb un perillós 1-3. Finalment, el 2-3 de Biel Humà a 6 minuts per al final dona encara opcions a l'equip de Jordi Boada per poder pujar de categoria. Haurà de guanyar la pista del Vilafranca aquest proper cap de setmana en el partit de tornada.
1: Doncs Guillem, moltes gràcies. Ens veiem en una estoneta.
2: Perfecte, fins ara.
1: Puntual aquí.
2: Molt bé.
1: I nosaltres seguirem amb l'Isaac Muntades des de Ripollès. Isaac.
0: Bon dia. Doncs comencem parlant de futbol per dir-vos que el Camprodon continuarà un any més a tercera catalana després de quedar eliminat de les eliminatòries del play-off d'ascens a segona catalana. I si el partit d'anada ja va perdre per 0-2, el de tornada ho va fer per 4-0 davant del Vistalegre. Massa càstig per un Camprodon que va començar dominant el partit amb dues bones arribades de Lluc i Surra que el porter va aturar. En la primera arribada clara dels locals, David va fer l'1-0 a la mitja hora de joc després d'aprofitar el refús del pal. A partir de llavors, el Camprodon va decaure, tot i que es va refent començar la segona part. Tot i això, Manuel Jiménez en un contraatac va fer el segon. Ortega va aturar un penal que hauria suposat el 3-0, però a les acaballes del duel, Rincón en una rematada de cap i Cristian Fernández en una pilota morta dins l'àrea van sentenciar l'eliminatòria. I en atletisme, el trail de Sant Amand de Ripoll va participar-hi uns 200 corredors. A la prova llarga de 23 quilòmetres, el guanyador va ser Martí Lázaro amb un temps de 2 hores 11 minuts i 59 segons, mentre que Marc Carós i Nil Gaja van completar el podi. Mariona Blaja va ser la vencedora en fèmines amb un temps de 3 hores 9 minuts i 59 segons, mentre que Judit Cardellac i Thaís Pentinat van completar el podi. I en la volta al Gord de l'Olla, de 15 quilòmetres, van guanyar Sergi Comerma per davant de Raimon Colom i Roger Gou, mentre que Anna Capdevila va derrotar a Elsa Muntada i a Èlit de Montjó. Finalment, en la cursa de Sant Roc, de només 6 quilòmetres, va vèncer Iu Carós per davant de Marc Casas i Gil Casas, mentre que Arlet Carreras va derrotar a Alba Correas i a Anna Jurado.
1: Isaac, moltes gràcies. I ara ens anirem cap a Cardedeu amb l'Enric Rubio. Enric, explica'ns què ha passat aquest cap de setmana.
3: Doncs mira, poca cosa, com sempre, ja sabeu, estem a les acaballes, i la setmana que ve en tindrem una menys. Mireu, us explico. De cara a l'handbol Granollers ha hagut un molt bon resultat, i és que a la Lliga Sobal el Freiking Granollers ha guanyat per 38-29 el Caserío Ciudad Real. Va ser diumenge a les 6 de la tarda, per tant, molt bon resultat per aquí. I a futbol a segona catalana, que és l'únic futbol que ens quedava, teníem la semifinal, valgui la redundància, a segona catalana, que era el Llavaneres contra el Cardedeu. Es jugava el dissabte a les 6 de la tarda i van quedar 0-1. Per tant, Cardedeu puja, Llavaneres ho hauria d'intentar l'any que ve. Molt bones notícies per casa nostra, així que ja ho veieu, bones notícies, però la setmana que ve només ens quedarà l'handbol. Per tant, anem cada dia fent un més escuet, això.
1: Doncs, Enric, moltes gràcies, i acabarem aquest repàs des de Sant Feliu de Codines amb la Laia de Déu. Laia, explica'ns.
4: Avui no tinc esports. Les jornades ja han acabat, així que aquí tot tranquil, tot bé i sense novetats.
1: Doncs amb això acabarem el repàs esportiu d'aquest cap de setmana. I ara és el moment de parlar sobre les coses que passen al nostre entorn. Doncs bé, com sempre sabeu que aquesta estoneta la dedicarem a parlar sobre les coses que passen. Notícies, com sabeu, que surten de la seriositat habitual i que no semblen reals, però exactament sí que passen. Ho fem, com sempre, amb la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Laia, què tal?
4: Hola, Ona, què tal? Bon dia.
1: Com
4: bon
1: estàs, dia. Laia?
4: Pues 1 de juny.
1: 1 de juny, eh?
4: Déu meu.
1: 1 de juny.
4: Sí, una cosa, al maig, què ha passat amb el maig? Algú se l'ha menjat de cop i ha desaparegut?
1: No ho sé, o sigui, et dic que és el mes que m'ha passat més ràpid, o sigui...
4: Oi?
1: Però a més també el que m'ha passat a mi molt és que com que hi ha hagut tants canvis de temps, de temperatura,
4: sí,
1: és
4: sí,
1: com
4: sí.
1: que he viscut dos maig diferents, perquè al principi de maig sí. vam començar amb ximfresquet, llavors amb una calor que et mors, o sigui, increïble.
4: Sí,
1: ha sigut un maig molt puja i baixa.
4: Jo estic molt contenta perquè arriba l'estiu, per mi és la millor època de l'any, em sento molt perquè sigui tim hivern, però jo em quedo amb el meu estiu, dies llargs, arriba Sant Joan en breus, ja és com... que bé. Però bé, aquí no hem vingut a parlar de què voldríem que passés ara, sinó de coses estranyes i extraordinàries que, bueno, que li passen a la gent o que fa la gent. I avui començo forta perquè dilluns, sobre primer dilluns de juny, no oblidar-nos que és molt, continua sent molt dilluns. I res, jo vaig trobar, per casualitats de la vida, el periòdico fa poc, abans que s'acabés aquest fantàstic mes de maig, titulava el següent. Pillado un hombre en Oviedo con una cámara bajo la peluca y un pinganillo para que le chivasen las respuestas del examen de recuperación del carné de conducir.
1: Què costa estudiar? Què costa preparar-te a l'examen de recuperació?
4: Però, a part... Bé, jo no sé com són aquests exàmens de recuperació.
1: Jo tampoc.
4: Tinc algunes amigues que sí que l'han fet. I crec que és bastant com el teòric de cotxe.
1: És que diria que és el mateix.
4: Quan te'l treus. No? Vull dir... que és com, que t'ha de xivar. També és cert que crec que hi ha preguntes de que, no sé si són escrites o no, però que és en plan de quina és la tassa d'alcoholèmia, que no, clar, sé, que no sé quantos,
1: clar, clar,
4: tal, cosetes. Però clar, a mi aquí se m'ha vingut la pregunta en plan de, o sigui, hi ha molt, o sigui, no és un article com a tal, simplement et posen el vídeo de la senyora de la Guàrdia Civil explicant-te, doncs, com portava el senyor la peluca, amb la càmera, el pinganí... Vull dir, tot un tinglado, aquest senyor muntat a la peluca, que em sembla molt divertit. Però, clar, aquí m'ha vingut a mi la pregunta i els records. Perquè, clar, qui no ha copiat en un examen? I jo em pregunto, Ona, quina era la tècnica, si en tenies, que utilitzaves per copiar en els exàmens? Perquè no em negaràs que aquí tothom hem copiat. Qui més qui menys, en alguna cosa, en algun moment de la nostra vida, hem dit, necessito una xuleta.
1: Mira, he de dir, no era de les persones que copiava més, però és veritat que havia copiat i no ho puc negar, bàsicament perquè vaig tenir un petit ensurt segon de batxillerat. La qüestió era que estava fent un examen de català, val, que m'havia preparat, o sigui, a sobre jo m'havia preparat aquell examen. Què passa? Per la meva inseguretat de dir no provaràs l'examen, vaig decidir fer-me una petita taula de verbs. No sé si eren verbs, pronoms o el que sigui, val?
4: Bueno, alguna,
1: o sigui,
4: cosa així, sí.
1: No era és a dir, no era un examen teòric, era un examen pràctic, i era la típica xuleta així, una taula, no?, fet amb un, sí, quadrat petitíssim, eh? És que és molt patètic, però mira, així em trec com aquest pes de sobre que feia temps que volia dir.
4: Confessionari.
1: Vaig ser molt burra, perquè la veritat és que, és a dir, aquella xuleta no la vaig mirar en tot l'examen, però què vaig, vale, decidir fer? Posar-la a sota de l'estuig, val? Per tant, estava, ai, col·locada, no, sota de l'estuig. I en un moment de col·lapse vaig decidir canviar l'estuig de l'esquerra, on tenia la xuleta, a la dreta. Què passa? Que, tonta de mi, no em vaig donar compte que sota de l'estuig, òbviament, hi havia la xuleta.
4: Sí, clar.
1: I jo vaig seguir fent l'examen tranquil·lament, sense mirar-la, perquè no la vaig mirar en qualsevol moment. Què passa? Que va venir el professor substitut que estava fent aquell examen, que era el professor de mates, em va veure la xuleta, va dir, què és això? Ho vaig aixecar davant de tota la classe i em va dir, em va agafar un boli i em va posar directament un 0 a l'examen.
4: Oh, sense deixar-te explicar ni res, eh?
1: Òbviament no hi havia explicació perquè era una xuleta.
4: Wow.
1: És a dir, o sigui, molt tonta, perquè la veritat és que no la vaig ni mirar, aquella xuleta, però clar, estava sobre la taula i només significava una cosa... I, en fi, llavors vaig haver d'anar a recuperació d'aquest examen i vaig aprovar perfectament el trimestre, però, és a dir, en fi, tonteries aquestes. I també, doncs, a la uni no era molt d'escriure amb les coses, sinó simplement de tucutú, de parlar amb la gent. Què és aquesta? Què és aquella? No sé què.
4: Sí, això sí.
1: Ah, però, veces, que, clar, era tipus test, vull dir...
4: Clar, és que sí, sí. I poc se'n parla també que, al final, tu quan estàs fent una xuleta serveix per estudiar. Vull dir, jo recordo...
1: Sí.
4: De fer una xuleta i guardar-la a algun lloc, saps, a l'examen, i dir, ah, però si ja m'ho sé.
1: Sí,
4: molt
1: sí,
4: bé,
1: sí,
4: Laia.
1: Sí, sí, sí.
4: Ja has estudiat, crac.
1: La veritat, no, és que
4: jo,
1: sí.
4: I una de les coses més fortes que vaig fer és similar al titular d'aquest... d'esto, però no portava perruca, no portava càmera, simplement el que vaig fer, a mi m'anava molt bé, em depèn de quins temaris, gravar-me, i clar, abans quan es portava l'MP3, no? Que ara ja no.
1: Val.
4: I aleshores m'ho escoltava, i era una manera que jo tenia pues, d'aprendre-m'ho millor. I vaig dir, buah, aquest examen el porto fatal, el porto fatal, el porto fatal. Pues la Laia va decidir, portava els cabells molt llargs, i vaig decidir anar amb l'MP3 a classe, amb els cascos, i anar parant i escrivint. No em van pillar,
1: Laia.
4: Vaig treure un 8 en aquell examen. Va ser sublim. O sigui...
1: Una cosa, ara mateix ens diran, us trec la carrera, us trec els estudis, fora d'aquí.
4: No, perquè era l'ESO. Era l'ESO. No, la carrera... clar, jo vaig fer educació social, que vaig fer 2 anys, aleshores sí que és veritat que no em poden dir res, no em poden trobar res perquè no la tinc, i a comunicació, que l'estic fent per la UOC, bueno, jaja, els exàmens online. Mm. Bé, en fi. Però bé, deixem de parlar d'exàmens.
1: Pare meva.
4: Viejas glòries, i anem, perquè jo aquí, vull dir, jo tinc un problema amb un lloc, que és Austràlia, vale? Jo, a mi m'agraden molt els animals, però no aniré mai a Austràlia perquè tots els animals, els més veninosos de tots, estan allà. Vull dir, Jo he vist vídeos de gent que es troba coses molt grans, vull dir, animals molt grans. No hi aniré. Però, en fi, la notícia no és aquesta, no és que algú s'hagi trobat una bestiola tutxíssima a casa seva, sinó és que es troben una granota viva a Austràlia en una bossa d'amanida.
1: Iu, no, quin fàstic.
4: Però que estava viva. O sigui, clar, aquí... Vull dir, aquí, o sigui, sí que és veritat que és una troballa insòlita, però torna a reobrir, no, el debat sobre la seguretat alimentària. Vull dir, què estava fent la persona que estava vigilant que no entrés cap animal? Perquè entenc que, clar, allà a Austràlia, quan estàs preparant bosses d'aquestes, doncs l'últim que mires és si el menjar està bé. El que mires és si hi ha algun animal entrant.
1: Home, exacte.
4: A la fàbrica, saps? Lo fort és que aquesta granota està viva, es diu Greg, perquè li han posat nom.
1: Ah, molt bé. Molt bé.
4: Vale? I que tothom sàpiga que, per la tranquil·litat de tothom, ha estat alliberada i està saníssima la senyora granota. Només volia menjar enciam. La granota tenia gana, penya. Vull dir, pobreta, no la deixeu viure tranquil·la, la tanqueu en una bossa.
1: No ho entenc. O sigui, la demanda de coses que s'han trobat a dins de paquets de coses... Sí. O sigui, fa molt fàstic perquè hi ha coses molt fastigoses, però penso... I el procés de o sigui... Fa petit molt el que mengem, de veritat que tot el que està envasat, vull dir, fa molt fàstic. T'has trobat mai alguna cosa així estranya, tu?
4: Jo crec que no. Sí, ara que ho recordi, crec que no. Juraria que no. Sí, una cosa és quan lo típic que vas a un restaurant i et trobes un pèl o alguna cosa així, que dius, ei, perdona, canvia'm el plat, sí, tal, sí, però sí. El menjar que jo compro... No, i per sort, perquè si no crec que estaria traumatitzada per vida i hauria moltes coses que no menjo.
1: Sí, literalment. A mi el que m'ha passat no és trobar-me coses estranyes i fastigoses, sinó a vegades alguna sorpresa d'estàs menjant, per exemple, una bossa de patates i et trobes una patata de la mateixa marca però en un altre paquet.
4: Però, sí.
1: Saps?
4: O... Jo, de més petita, que anava al McDonald's i et demanaves les patates normals.
1: 100% això.
4: I una de luxe. Que ella sempre... Una de luxe, i deies... Bien!
1: És veritat, sí. Això és molt...
4: La sorpresa del dia, vale?
1: Sí. O també m'ha passat molt de comprar un paquet de formatge ratllat. Hi ha un tros de formatge que no està ratllat i és gran, i el pots mossegar així. També fa... A veure, fa... Vull dir, no, fa fàstic, però...
4: No, això no.
1: Hi ha gent que s'ha trobat...
4: Sí. Masses coses.
1: Un glòs...
4: Sí, no, no.
1: Una cosa d'així, no. No? Vull dir... Ara mateix m'ha tret la gana de l'esmorzar, Crec que no esmorzaré ara.
4: Però, en fi... ara et porto... A mi m'agrada molt la gent que roba coses. Vull dir, crec que... No em malinterpreteu, vale? Però crec que en grans superfícies, doncs, bueno, doncs tampoc fas mal a ningú perquè guanyen molts diners, aquesta gent. Però ja no és això, és... Ara us parlo de gent que roba coses a la feina. Vale?
1: Vale.
4: Perquè existeix aquesta gent. Vull dir, igual que els actors que roben coses dels sets del rodatge perquè no els hi volen donar, perquè s'ho volen cada ells. Doncs en tenim un a més a prop que... Es titula així. Un arqueòleg de Torredembarra, jubilat, s'ha passat vora 30 anys pispant peces de les prospeccions arqueològiques on treballava. S'ha passat el joc, aquest senyor. Sí, aquest senyor s'ha passat el joc de és robar que... material a la feina.
1: Justament a la seva feina crec que no és gaire lícit robar. És a dir, perquè estàs tractant amb temes arqueològics i peces clar, que segurament podrien estar a un museu, però bueno, estan al museu de casa seva. Què vols que t'hi faci?
4: Però, bueno, que li han confiscat, perquè he llegit, li han confiscat i bueno, pues, cosetes, no? És com un... Clar, és que si passes 30 anys
1: és robant molt,
4: a tu mateix... O sigui, és un, estàs treballant i t'estàs robant a tu mateix la feina... Vull dir,
1: és no cert, Lai, és cert, no hi havia caigut que s'està robant ell mateix. Vull
4: no
1: dir...
4: té cap mena de sentit, per què ho fas? O sigui, és la teva feina, no?
1: Vull sí, dir... sí.
4: És com si, no sé, m'enduc un micro a casa, saps?
1: Clar, nosaltres què robem? Un micro de ràdio? Vull dir, un peu de micro que el faré servir a casa. No té massa sentit, la veritat.
4: No té cap mena de sentit. I ara, per acabar, et porto com dos frases que m'han semblat bastant gracioses i una és un nou bocata, vale?
1: Val.
4: La primera és sobre els cotxes. Si vols córrer, avança'm, em provoques ansietat. Això ho podria dir jo, o podria ser jo, la que m'ho diguessin.
1: Mm-hmm.
4: També és veritat. I el bocata és... He vist una foto ona d'un bocata de Magnum, del gelat Magnum, almendrado.
1: un entrepà de...
4: De Magnum.
1: De Magnum.
4: De Magnum. Magnum almendrado. Sí.
1: I que és pa i pa i el Magnum, no? Literalment.
4: I el exacte, sí, sí. O sigui, el condiment del bocata és el Magnum.
1: I a l'altre, quin era el condiment de l'entrepà?
4: No, no, és aquest, és aquest. És bocadillo de Magnum, sin palo, por motivos evidentes.
1: Quin fàstic, per favor. Sí. És com la moda aquesta de les hamburgueses, que són hamburgueses de tot, o sigui, de crema de lotus, crema de festuc...
4: Ah, sí, estic del lotus ja una mica, pareu ja, però
1: basta. Però ara on entra de Magnum?
4: De Magnum, de gelat. O sigui... El gelat està bo sol. Vull dir, el gelat és gelat. Això se li diu gelat.
1: Uau.
4: Menja't el sol, sisplau. Uau. O sigui, no entenc aquesta classe de persones que fan inventives raríssimes, perquè no té cap altra més, no.
1: Jo t'he de dir que... ara ja no em surten, però em sortia un home bastant gran al TikTok que es feia entrepans de coses raríssimes, però barreges de, per exemple, KitKat amb... no sé, amb truita de patata i coses estranyes que s'ho menjava de veritat. O sigui,
4: ai, no,
1: no era allò que dius... És un entull d'embarassada, no? No, no, no, no. O sigui, realment home s'ho menjava de veritat i feia molt fàstic, molt, molt fàstic.
4: O sigui, jo recordo el que es va fer bastant conegut, que era el Kempape, no? Que banyava els entrepans.
1: Era aquest. Sí, sí, sí, sí.
4: Fascinant. Però aquest... Ai, no, però jo, a mi m'agradaran els vídeos dels seus totxo bocates ficant-li merdes que jo pensava, madre mía, te va a saltar el colesterol ahí.
1: Ai, no, a mi m'agradaria gràcia com ho tallava amb una navalla com, bum, així, obria el pa, sí, la mà, li traia la molla.
4: I les gallines que l'atacaven.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Que bo, que bo.
4: Era bastant divertit.
1: M'encanta.
4: Però bueno, pues,
1: jo em quedo amb un ja entrepà. De... Quin és el teu entrepà preferit, Laia, abans de que acabi això ràpid?
4: Ostres, jo crec que el de pernil salat. Jo, un bon entrepà de pernil...
1: Pernil salat?
4: Sí, 100%. I tu?
1: Jo crec que em quedo, em vaig una miqueta cap a Los Madriles, un entrepà de calamars. M'encanta. I de truita de patata. És així.
4: Sí, però amb pa amb tomàquet. Als madrilers els hi falta el pa amb tomàquet.
1: Exacte. I si puc afegir un de pollastre rebossat. És així. Sí, és així, és així. Es nota que són 2:15 del matí que tenim ganes d'esmorzar.
4: Sí. La veritat és que sí.
1: Doncs, Laia, que vagi molt bé. Ens veiem en una estoneta.
4: Igualment, Ona.
1: Doncs res, acabem aquí la secció de coses que passen. 3 minuts i tornem. Fins ara.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc de Johnny Greenwood, Shine Betsur i la Rajasthan Express. Seguim amb Cucanya i la seva reivindicació del folklore i la llengua occitana. Descobrim el nou projecte del Canalón de Timbiquí des de Colòmbia, recomanem un concert de la Gramofon All Stars i recordem la publicació de Speaking in Tongues de Talking Heads. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Sant Joan de les Abadesses és un dels tres pobles que més recicla de tota la demarcació de Girona i una de les que més ho fa de tot Catalunya.
1: Moltes gràcies per l'esforç i l'enhorabona a tots els santjoanins i santjoanines, però encara ho podem fer una mica millor.
0: Si t'ha passat per alt treure alguna bossa d'orgànic, rebuig o qualsevol residu, o si marxes de casa i tens brossa que no pot esperar la següent recollida, tens una última opció. Pots portar-la a la deixalleria durant el seu horari d'obertura.
1: Dimarts de 4 a 8 de la tarda, dimecres de 10 del matí a 2 de la tarda, divendres de les 10 del matí a les 2 i de 4 a 8 de la tarda, i dissabte de les 10 del matí a les 2 de la tarda.
0: Us recordem que l'ús continuat i abusiu de les papereres públiques per llançar-hi la brossa de casa es considera infracció i pot ser sancionat.
1: Recollida selectiva, un petit gest, una gran gestió.

0: Osona. Territori 17.
1: En punt ara mateix, 2:15 al Territori 17. Tornem a saludar un dia més en Guillem Sánchez. Bon dia, Guillem, què tal?
2: Jo he de comentar un parell de coses abans de començar la secció.
1: A veure, va.
2: Que m'està esperant un entrepà de llonganissa ara quan surti d'aquí. Primera.
3: És molt top.
2: Segona, que el de pollastre arrebossat també el banco directament. I afegirem un tercer, que és que últimament la combinació maionesa, tonyina i ou dur...
3: Un vegetal, no?
1: No, vegetal sense enciam.
2: Digue-li com
1: no,
2: vulguis.
1: Bo,
2: I pots posar enciam també, però la combinació maionesa, tonyina i ou dur també...
1: És increïble.
2: És molt bona. És
1: a mi m'espera un de formatge, també està bé, però... Mare meva,
3: a mi de pernil salat.
2: Imagina't. Va, doncs fotem-li, no?
1: Comencem, vinga.
2: Doncs vinga, ahir en Rubén ens escrivia això, ahir diu, demà juny, el millor mes de l'any. És que toca. Toca molt ser mes de juny. Toca molt,
3: millor piscina,
2: toca... Això és un altre debat, eh?
3: Això...
1: Però sí. A mi el maig m'ha encantat, us he de dir.
2: Sí, trobo que és un bon argument també perquè el mes de juny és el mes número 6 en ordre durant l'any i jo sóc molt del número 6. Per tant, tot el que tingui a veure amb aquest mes i amb el número 6 a mi particularment m'agrada. L'Ariana troba que tot està molt ben posat també, de moment. Diu que maig s'acabi un diumenge i juny comenci un dilluns em sembla profundament correcte.
1: Ho vaig pensar dir que més 1 de juny, dilluns 1 de juny és perfecte.
3: Doncs a mi... Els mesos aquests que comencen així el dilluns, dia 1...
1: És que a mi va perfecte per saber... Em pots dir el dia 25 i dic, val, o sigui, te'l puc ubicar, saps?
2: Et dona un ordre mental,
1: sí,
2: un ordre mental, evidentment.
1: Va genial. No.
2: Va, som-hi, del cap de setmana, Andreu, rescatem una piulada. Ens diuen, ahir de casament de tarda. Avui he tancat un moment els ulls, després de dinar i m'acabo de despertar. 3 hores de migdiada. És normal? Siguem sincers, sortir de festes de valents i a certa edat és millor tancar-se a casa a mirar una marató de pel·lícules.
1: 100%.
2: O no.
3: O sigui, s'ha de sortir, també.
1: A mi m'agrada esvergir-me.
2: Però?
1: Però, penses en el dia següent, que pot ser un dia que has perdut i a mi...
2: Depèn del que hagis de fer el dia següent. Clar, si no tens res a fer, dius, mira, evidentment que allargo el dia abans. Si tens algun compromís, jo crec que dificulta més qualsevol decisió.
1: Però és millor, tenir un compromís el dia següent,
2: sí?
1: Perquè no malgastes el dia.
2: I perquè així et dutxes abans i et lleves abans.
1: Te'n vas a dormir, doncs és perfecte.
3: Va, l'Ona li encanta això dels vesprejos.
1: Sí,
2: t'ho compro. Va, sisplau, feu-li cas també, però feu-li un favor a aquest usuari, que ens diu que algú contacti amb la meva companyia de telèfon i em tregui l'internet perquè porto no sé quants dies només gastant datos en vídeos de Patum.
1: Clar.
2: És que setmana grossa,
1: setmana grossa,
2: Setmana grossa.
3: Setmana de Corpus.
2: Per tant,
3: Corpus Christi.
2: Molta gent suposa amb el mateix problema que aquest usuari.
1: Sí.
2: Va, i què li respondriu això que ens diu la Issa? Escriu, la meva mare m'ha preguntat avui què és el reggaeton, si Bad Bunny canta bé i què és la IA. Hauria preferit que em preguntés pel sentit de la vida o per l'origen de l'univers.
3: Perdó, per posar aquest estereotip. Com has dit que es diu la seva mare? O no, el nom?
2: No ho ha dit. La noia es diu Issa.
3: Doncs, Isabel. La teva mare és una mica tieta.
1: Sí, toca.
2: Però tothom té dret a fer les preguntes que facin falta per...
1: Ah, que nosaltres preguntem a les persones grans, que elles ens preguntin a nosaltres.
3: I a les petites també.
2: També m'agradaria saber què li ha respost, a les tres preguntes que li ha fet.
1: És tot el mateix.
2: Va, i un consell de la Susana que ens diu... Pots obrir més d'hora, que així puc marxar jo abans? Diu, no us cregueu el malic del món, sisplau, no demaneu aquestes coses. Respecteu els horaris de la gent.
1: Exacte.
2: I les maneres de fer.
3: I si no t'agraden, doncs vas a una altra.
2: Ja. Correcte. Exacte. És que només faltaria.
1: La vida és així de fàcil.
2: És que només faltaria.
3: No, obre-t'ho el negoci.
2: Correcte. Va, vinga, sempre de l'equip de la Marina, només faltaria que ens diu, realment no hi ha res pitjor per la calor que anar a la platja. No, home, no. Ja vam tenir l'altre dia el debat aquest de piscina-platja.
1: Sí.
2: Toca una mica de platja.
1: La platja sempre ve de gust.
2: Toca.
1: Llavors et fas una beguda, un xiringuito, t'estàs a la platja...
3: Aigua saladeta, que és bona per la pell.
2: Tardeig.
1: Tardeig.
2: Mare de Déu. Va, i bon apunt de l'Arnau, que ens escriu avui el següent. Comenta, l'Arsenal s'ha marcat un espanyol. Diu, no guanyar un títol europeu sense perdre un partit. Maleïts penals.
3: E harambol, Perquè és que m'encanta. O sigui, Sacà tira la pilota bombejada, mai ho havia vist, i una final de la Champions menys. O sigui, dius un partit de quarta catalana, m'ho espero, però és que final de la Champions, em va encantar.
2: Va, també de futbol ens en parla en Pablo. Andreu, que ens diu això? Diu, no hi ha res més cunyat que comentar amb el meu pare una tanda de penals i dir tota l'estona aquest el fan.
3: Tota la raó. Mira. Estira a la dreta el porter.
2: Aquest segur que el fa.
3: Estira a la dreta el porter. Ojo, ojo.
2: I llavors fa exactament el contrari del que has dit tu.
3: Hi ha moltes vegades que el cunyat aquí l'encerta. Perquè el penal que va fallar ese tanta panellina, tants saltironets, i això...
2: Entre aquest i el de Gabriel, no sé quin dels dos és...
3: No, per mi el de és un crim.
2: És pitjor. Va, em sumo a aquesta petició que ens fan avui per xarxes, ens diuen, senyors de Nocilla, de gots ja n'hem servits. Podríem vendre la Nocilla en plats fondos? Moltes gràcies.
1: Em sembla molt bé.
2: Així tindríem...
3: És una bona idea.
2: Més vaixella per poder ampliar. Una filla dintre un plat fondo i mira, te'l quedes ja llavors.
1: Jo dic que l'herència dels meus fills serà gots de festes majors amb logotips.
3: Hola,
1: i...
3: bon dia, Anna.
1: Gots...
3: Et deixo el...
1: I gots de Nocilla,
2: doncs
1: també.
2: Mira, jo he de dir que de petit els de Nocilla els feien servir moltíssim i els de festes majors, clar, van en augment a...
1: M'encanta col·leccionar-los, eh?
2: A més, pots fer la sèrie d'alguns, de 21, 22... 23.
1: M'encanta, m'encanta.
2: Va, seguim parlant de menjar, que l'Abril ens escriu això, ens diu... Si els abanderats de la comida real estás metiéndole veneno a tu cuerpo, t'has menjat una piruleta, o los ultraprocesados te van a matar en 5 años, t'has begut un Aquarius, veiessin tot el que he menjat avui, moririen d'una explosió en el sistema cardiovascular.
1: Doncs mira, que ells visquin la seva vida, doncs... i tu gaudeix de la teva, què vols que et digui?
3: Doncs jo som molt hate, eh? Jo tinc molt... hatejo molt, els ultraprocessats.
2: De fet, mira què li respon, eh? El primer usuari li diu, pizza del Domino's, més Monster Blanc, més gelat amb un Kinder Bueno, igual a felicitat.
1: Val, no, això no, quin fàstic. Ui, no.
2: Què és el pitjor d'aquesta equació al Monster?
1: El Monster i el gelat i la pit, tot, uf.
3: El millor el gelat, et diria.
2: Correcte. Va, i una darrera publicació avui per tancar la secció, ens escriu a en Carlos, diu, són poques les persones amb les qui aguanto estar més de 2 hores.
1: I s'ha de valorar.
2: I s'ha de valorar
1: perquè
2: molt.
1: Perquè aquestes persones són les que realment importen i les
3: que valen la pena.
1: Ah, exacte.
2: I perquè el temps és molt preuat, i més en aquesta societat de la immediatesa i de les
1: presses. I de la
2: rapidesa,
1: exacte. De les
2: presses.
1: Guillem, bon dilluns, bon inici de juny, i ens veiem demà, com sempre.
2: Esperem. Vinga, adéu-siau.
1: Adéu, que vagi bé. Passen gairebé 7 minuts de 11:15 del matí. I avui al Territori 17 parlarem d'art, però no d'art qualsevol, sinó que parlarem d'art inclusiu amb el projecte d'Autèntic, un espai d'art de la Fundació Sant Tomàs, que des d'ara té la seva seu a Roda de Ter. I, òbviament, per parlar sobre aquest projecte i sota què s'ha concebut, tenim amb nosaltres per telèfon a la responsable del projecte, l'Anna Freixa. Bon dia, Anna.
4: Hola, bon dia.
1: Anna, explica'ns, i també per començar, com va néixer el projecte Autèntic? Perquè després de 8 anys de trajectòria, per fi podeu tenir un espai propi i permanent ubicat a Roda de Ter.
4: Exacte. Doncs mira, tal com has dit, Autèntic és un projecte de Sant Tomàs que va néixer fa més de 8 anys, amb la voluntat de donar valor a la creativitat i al talent artístic de les persones amb discapacitat intel·lectual. Llavors, com va sorgir la idea, no? Ens vam adonar que hi havia molt talent, molta sensibilitat i ganes de crear, i a partir d'aquí doncs, vam començar a treballar perquè els seus dibuixos i les seves creacions doncs, servissin per alguna cosa, no? Que no es quedessin en un calaix i es poguessin doncs, transformar en projectes reals de disseny i que finalment doncs, han anat creixent fins al que és avui Autèntic.
1: Mm. Sovint es parla de les limitacions de les persones amb discapacitat. Clar, com contribueix Autèntic a canviar aquesta mirada i també doncs, a posar el focus en les seves capacitats i el talent propi?
4: Doncs mira, jo crec que té molts beneficis i té un impacte enorme, no? Si hi ha una cosa que hem après és que quan les persones doncs, tenen oportunitats, confiança i l'espai adequat, la creativitat no té límits. I quan una persona veu que una obra seva no, s'exposa, que agrada, que genera un interès i o fins i tot que forma part d'un projecte de disseny real, doncs passa una cosa molt important, molt bonica, que és que guanya confiança, autoestima i veu que allò que està fent, allò que crea, doncs té un valor, no? Que la seva mirada connecta amb la gent i que pot aportar coses importants a la societat i tot això realment és el que dona sentit al projecte Autèntic.
1: Mm-hmm. Ara has parlat de projectes reals de disseny que... es pot portar a la realitat. Parlen sobre això perquè trobo que és super, super bonic i super interessant que aquests projectes que creen ells mateixos poden arribar a les nostres mans. Com ho feu, això?
4: Doncs mira, durant aquests 8 anys hem estat treballant amb universitats, fundacions, editorials, empreses d'altres entitats i particulars, i el que hem fet és desenvolupar diferents projectes de disseny gràfic, il·lustració, d'identitat visual, de comunicació, amb els dibuixos i les il·lustracions que creen els nostres artistes, no? Pues sempre incorporem la seva mirada creativa. I ja és el que t'he comentat, que el més bonic de tot és que quan veuen les seves creacions, no, arriben a la realitat i en espais on potser mai s'haurien imaginat.
1: Per exemple, posa'ns algun exemple. Jo almenys ho he pogut veure reflexat en alguns envasos de la mateixa marca, diguéssim, de Sant Tomàs. On més ho han pogut fer?
4: Doncs mira, hem treballat per, tal com he dit, en diferents universitats. Per exemple, l'última vegada vam treballar amb la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona. Llavors els hem creat una imatge identitat visual, no?, on ells l'aplicaran per diferents projectes que vagin fent, no? Després també hem treballat per diferents grups hotelers, no?, creant doncs un packaging de la xocolata, no?, que també es compra a Sant Tomàs. I tal com has dit tu, a la nostra marca de Sant Tomàs de xocolata i de productes, doncs sempre hi ha la marca autèntic.
1: Heu notat un canvi en ells mateixos? És a dir, que després d'iniciar aquest projecte, com tu deies, no? Ho viuen diferent o veuen diferent les coses?
4: Doncs mira, el canvi més gran és que, clar, el projecte havia anat creixent, no?, i fins ara desenvolupàvem l'activitat dins del Centre Ocupacional de Call d'Atenes, però cada vegada doncs teníem més projectes, més artistes implicats, més ganes de també obrir-nos al territori i que ens coneguessin més persones. Llavors, l'espai autèntic, no?, ha estat aquest canvi més important que hem notat, és ens permet tenir aquest espai propi, no?, aquest lloc pensat específicament per crear cada dia, aprendre, exposar i compartir, no? I per nosaltres és un pas molt important perquè ens permet consolidar el projecte, fer-lo créixer i obrir-lo encara més a la societat. I això és una aposta molt, molt clara, no?, que portem treballant des de fa més de 8 anys perquè l'art sigui doncs un espai de benestar per als nostres artistes, i ara podem dir, gràcies també a l'espai, que això és una realitat, no? I aquí, si em deixes, m'agradaria aprofitar per donar les gràcies a Naura Fundació Caixa Manlleu per cedir-nos l'espai i ajudar-nos a fer que tot això que sigui possible, no?, que sigui una realitat.
1: Com es treballa aquí a Autèntic perquè els artistes siguin protagonistes del procés creatiu i no només siguin participants d'una activitat ocupacional? Com ho feu?
4: Mira, el dia a dia actualment hi participen 21 persones, no?, que hi assisteixen de forma rotativa, i el dia a dia general s'organitza doncs combinant com dos tipus d'activitats: un espai més de creació personal, no?, on hi ha moments en què cada persona doncs treballa la seva pròpia obra al seu ritme, amb el seu estil, no?, i intentant doncs posar focus en el seu procés, i no busquem que tothom faci el mateix, sinó que busquem que cadascú, no?, trobi la seva manera d'expressar-se i d'intentar plasmar, no?, com veuen ells el món. I llavors, a part d'aquest espai de creació professional, també es treballa en diferents tallers i activitats guiades, no?, on hi ha aquests espais doncs més guiats, on es treballa diferents tècniques artístiques, pintura acrílica, aquarel·la, dibuix, no?, treballen amb diferents materials, i també doncs se'ls mostren doncs diferents moviments artístics i diferents artistes referents doncs perquè puguin veure doncs diferents maneres de fer i pensar art.
1: Us heu trobat reptes a l'hora de construir, de consolidar aquest projecte?
4: Clar, al principi sí, també és un món molt desconegut, no?, l'art inclusiu, i la veritat és que ha estat un repte, sí, ha estat un repte, i de fet, ja et dic, portem una trajectòria de 8 anys intentant, doncs fer això, no?, apostant perquè l'art doncs sigui un espai de benestar per als nostres artistes.
1: Com s'han pres ells que finalment, després de 8 anys, tinguin el seu propi espai? Se'l senten seu ja?
4: Sí, totalment, estan espectaculars. La veritat és que estan molt, molt, molt contents i contentes i ho viuen molt bé.
1: I Anna, per anar acabant, mirant cap a un futur, porteu 8 anys a una trajectòria consolidada, aquest projecte d'Autèntic, que ara mateix, doncs, com recordàvem, teniu una pròpia seu aquí a Roda de Ter. Uh-huh. On us agradaria veure Autèntic d'aquí 3 anys, d'aquí 5 anys? Quins somnis o objectius us podeu marcar?
4: Doncs ens agradaria que l'espai Autèntic es convertís en un referent d'art inclusiu, no? Un espai doncs, connectat amb escoles, amb artistes, amb empreses, entitats culturals, a la ciutadania en general, no? Però sobretot també ens agradaria continuar fent allò que ja estem fent, que és crear oportunitats perquè el talent de les persones amb discapacitat intel·lectual doncs, sigui visible i reconegut, no? Mm-hmm.
1: Doncs avui al Territori 17 hem parlat amb la responsable del projecte Autèntic, Anna Freixo. Anna, enhorabona doncs, per aquest nou espai que teniu aquí a Roda de Ter i també doncs, felicitar a tots els artistes per aquesta gran feina que fan i també doncs, per les persones que ens escolten, estigueu atentes perquè podreu trobar en molts espais de la nostra comarca obres seves. Moltes gràcies,
4: moltíssimes
1: Anna.
4: Moltíssimes gràcies.
1: Que vagi molt bé.
4: Igualment.
1: Un minut de 3:15.

0: I ara canviem de tema perquè avui tindrem una entrevista diferent i és que en aquesta qüestió serà una resposta a una altra entrevista que vam fer dimecres passant. Enric Rubio, explica'ns.
1: Doncs sí, exacte, Ona, així és. Dimecres de la setmana passada, com recordeu, van tenir els estudis de Ràdio Televisió de Cardedeu pel territori 17 a dos representants del Sindicat d'Habitatge de Cardedeu explicant com es troba en aquest àmbit al municipi. En una de les intervencions van denunciar que l'Ajuntament en ocasions havia mentit i que no s'havia fet prou per ajudar les famílies que es troben sense una casa o que han estat desnonades. Davant de tot això, des de l'Ajuntament de Cardedeu volen expressar la seva visió del problema i sortir al pas de les acusacions i fer la seva pròpia explicació, així que avui tenim amb nosaltres en Jordi Abad per primer cop en aquesta Ràdio Nova Nostra, ho comentàvem, tercer tinent d'alcalde i al capdavant de la regidoria de la gent gran i també de la d'Acció Social. Jordi, molt bon dia i ben tornat a Ràdio Televisió Cardedeu i al Territori 17. Crec que, bueno, ara ho dèiem, el primer cop que ens visites aquí, oi?
2: Moltes gràcies. Sí, és el primer cop que vinc a aquests estudis. Vull dir que, per cert, estan força bé i agraeixo, doncs, la invitació a poder donar al nostre parer en relació amb el tema que ens ocupa.
1: Doncs, Jordi, per poder posar en situació la nostra audiència i contextualitzar tot plegat, si et sembla, anem cap a escoltar el tall de l'entrevista del Sindicat d'Habitatge a Cardedeu del passat dimecres que vam fer per aquí mateix al Territori 17 com a resposta a la pregunta que els hi feia jo mateix sobre la col·laboració entre el propi sindicat i l'Ajuntament pel que fa a les problemàtiques d'habitatge del municipi. Cardedeu no és pas una anomalia pel que fa a la crisi d'habitatge, ni molt menys, tot el contrari. De fet, es troba immers en aquesta situació dramàtica. Treballeu conjuntament amb l'Ajuntament en aquesta matèria? Quina rèplica rebeu, en tot cas, els vostres precs?
3: No podria dir que treballem col·laborant, encara que a vegades per ells els sembli que sí. No? Hem tingut desnonaments. No ens arriben tots al sindicat, segurament sabem que n'hi ha molt més. Nosaltres entenem que l'Ajuntament de Cardedeu no està complint, com altres ajuntaments, el dret de l'habitatge que té que fer i els reallotjaments dignes que té que fer. Per tant, ens hi hem estat d'alguna manera en alguns moments enfrontant, perquè tenim una família fa més d'un any que està esperant ser reallotjada després d'un desnonament amb un menor, i realment l'actitud de l'Ajuntament va ser donar un mes i després tu t'espaviles, diuen que sí, però han vist la realitat, han vist que encara que diguin que sí i que des de serveis socials diu que estan buscant, doncs porten més d'un any buscant una possibilitat de que una família magrebí que parla català, que està assentadíssima en el municipi, que té ingressos, que està treballant, ni així han aconseguit ni des de l'Ajuntament ni per ell pròpia trobar un lloguer que els hi faci un contracte de lloguer en el poble.
4: Com tenim responsables de l'Ajuntament que han dit públicament coses que no eren veritat, que eren mentida, com que han intentat com parlar malament del sindicat o de la nostra manera de treballar, criminalitzar la gent que participem com de la lluita per l'habitatge, per tant, és això. És a dir, de cara en fora diuen que sí, que són molt simpàtics, i després això, van dient mentides.
1: Jordi, què dieu, què dius, no? Doncs tot això,
2: doncs,
1: avui
2: jo els dic que jo personalment no els dic que són gens simpàtics i que en tot cas una entitat que interromp un ple i que no permet que es parli en un ple, que som els representants legals de la ciutadania durant dos plens seguits, doncs ja es defineix per si sola. Dit això, vull posar en valor la feina que fan totes les treballadores de l'àmbit dels serveis socials, treballadores socials, educadors socials, la feina que fan també els advocats per aquest col·lectiu, que fan també des de la tècnica d'habitatge i tot el col·lectiu. La feina que fan aquestes professionals és veritablement molt bona, i el que no es pot tirar per terra, es pot tirar per terra la feina d'un polític, i jo em deixo que en tireu la meva feina quan vulguin, però sobretot respecte, doncs, a la gran tasca que estan fent els treballadors socials, una tasca gens fàcil.
1: Jordi, ho deia jo mateix a l'entrevista, Cardedeu no és pas una anomalia positiva, no?, en aquesta crisi d'habitatge. De fet, està dins de les zones, podríem dir, més complexes de la nostra comarca, bueno, i d'arreu del país també. Com es viu això des de dins d'un consistori? La visió entenc que és dramàtica, tant des de dins com des de fora, però dins la visió deu ser un xic diferent.
2: Nosaltres compartim plenament la preocupació que hi ha per l'habitatge, lògicament. Ho tenen les famílies vulnerables i fins i tot ho tenen també les famílies que no són vulnerables. Ara, a mi em sobta que des del sindicat, que quan ens han demanat de parlar amb les famílies, amb ells, jo mateix m'he reunit dos o tres vegades, penso, i que el problema que tinc aquí, que jo no puc parlar de casos, no? Vull dir, no puc parlar en cap moment de casos i de la feina que han fet els treballadors municipals, perquè per la tema de protecció de dades, però si jo pogués parlar i dir tot el que s'ha arribat a fer, doncs callaria moltes veus. És una feina difícil. A veure, estem parlant, quan diuen de donar pisos a la gent que se'n va al carrer, perquè hi ha recordar que hi ha un reglament, que és un reglament que va aprovar, un reglament d'ajuts, que va aprovar la CUP i Esquerra en el seu mandat, que no és un mal reglament, és un molt bon reglament, i que marca clarament fins on poden arribar els ajuts. I arriba un moment que els ajuts s'han d'aturar. A mi em sobta que abans amb la PAC i ara amb el sindicat de llogateres, doncs durant aquests anys han hagut molts desnonaments. Em sobta que en cap moment s'ha anat al ple per part ni de la PAC ni del sindicat fins que ha entrat el govern de Junts, PSC i Gent pel Canvi. Llavors, repeteixo dir, vull dir, és un bon reglament i en aquesta moció que es presenta, doncs parlem de modificar reglaments i instar a organismes que no tenen la competència. I en tot cas, si voleu, podem parlar sobre els punts de la moció.
1: Sí, ara comentaves, no?, doncs que has comentat tu mateix que quedaven, pel que feia tu, deslegitimats aquest organisme, el sindicat d'habitatge, pel fet d'haver interromput el ple en dues ocasions, no? De fet, bueno, entenem que és una molèstia tant pels ciutadans, segons quins ciutadans, com per els regidors i regidores, però estan al seu dret, no?, en aquest cas, de fer ús d'una manifestació dins, igual que del president de la sessió plenària pot fer ús de la porta tancada, si vulgués, en aquest cas.
2: No, a veure, tu pots manifestar-te totes les vegades que vulguis i nosaltres donem la possibilitat de parlar una vegada acabat el ple. El que no es pot fer és interrompre un ple. Això no és justificable sota cap tipus de mesura. Tu manifesta les vegades que vulguis, on vulguis, només faltaria, carrega contra els regidors que vulguis, però el ple és sagrat.
1: Jordi, explica'ns quin és el protocol, el procediment, no?, d'alguna manera, per part d'un ajuntament o de l'ajuntament, en aquest cas, davant dels casos de desnonament. Perquè és complexa, no és gens senzill i moltes vegades des de fora es desconeix també, no?
2: Sí. A veure, parlem de dos tipus de reglament. Un és el reglament d'ajuts, que el reglament d'ajuts seria els ajuts que pot donar l'ajuntament. Ja avanço que l'Ajuntament de Cardedeu és força, força solidari. Vull dir, és aquest i els que han hagut, eh? Vull dir, jo no estic fent una crítica en cap moment als altres partits. Jo penso que la feina feta de serveis socials, tant per Esquerra com per la CUP, i en aquest moment, doncs, penso que anem amb la mateixa línia i en cap moment he criticat, sempre he parlat bé de la feina que ha fet l'Esquerra i la CUP. Aquest reglament que parlo, que és el reglament d'ajuts, parlaríem dels ajuts d'odontologia, d'ulleres, d'oftalmologia, de metges, d'anar pagant tot el tema de subministraments, el tema també fins i tot de lloguers, però el que no... I aquests lloguers i aquests ajuts tenen un topall. Quan arriben a aquest topall i hi ha un desnonament, si la família no reuneix els requisits per entrar a la mesa d'emergència, que seria un altre reglament, que aquest reglament de la mesa d'emergència està regulat per la Generalitat de Catalunya per habitatge, llavors nosaltres podem com a molt donar l'ajut d'una pensió de 15 dies o podem ampliar-lo segons si estem a punt de trobar un habitatge o no. Això no vol dir que es deixi de rebre, si hi ha menors, doncs la resta d'ajuts, si cal, o per exemple, també donem el tema de menjador escolar, els ajuts extraescolars, també doncs, els casals d'estiu, tot això continua, això no s'atura.
1: De cara a, ara comentaves, aquesta pensió, aquests 15 dies, no? És una mesura pal·liativa, entenem, evidentment no és una mesura que arregli el problema, però sí donar aquest breu plaç de temps. Un cop passa això, que és una de les coses que havíem mencionat, no? Des del sindicat es va mencionar l'altre dia, què passa? Qui esteu de mans lligades des de l'Ajuntament? Es pot fer alguna cosa més?
2: A veure, l'Ajuntament no para, el personal de l'Ajuntament no para de mirar d'una recerca de recursos. Sí que és cert que si per una persona que no és vulnerable ja costa trobar... Jo tinc els meus dos, tinc tres fills i dos estan fora perquè aquí a Cardedeu dos no han pogut trobar un pis de lloguer assequible, vull dir que els hi permeti jugar i treballen. Doncs el problema és que no puc parlar de casos, no? Però a nivell general sí que puc dir que s'ha ofert a vegades doncs, habitatges fora del municipi i els han rebutjat. Llavors, clar, a mi quan també es parla des del sindicat, no, és que és magrebí i parla català. Mira, nosaltres no, mirem, no treballem en base a l'origen de la persona ni a l'idioma que parli. El que sí que fem dins del pla de treball que des de Serveis Socials es fa, perquè aquestes persones que no, que no reuneixen els requisits per accedir a la mesa d'emergència, clar, si lògicament no tenen documentació, i precisament l'altre dia el regidor Mas Ferrer d'Esquerra va dir clarament, no?, que des de Serveis Socials s'està treballant de forma molt activa amb tot el procés de regularització. Això sí que és una feina que podem fer com a ajuntament. Està en les nostres mans facilitar tots els informes de vulnerabilitat perquè aquestes persones puguin accedir al mercat de treball. Ara, si hi ha persones que porten 4 o 5 anys aquí amb pisos ocupats i se'ls ha donat la possibilitat i se'ls ha fet un pla de treball perquè aprenguin el castellà, el català, perquè puguin accedir a una feina perquè sense l'idioma no podran entrar, i no ho fan, això es fa més difícil, es fa molt més difícil.
1: Clar, pel que comentes ara, Jordi, la llei, la normativa és clara, no?, d'alguna manera, pel que pot fer l'Ajuntament, és a dir, està bastant pautat. Fora d'aquí, comentaves que Cardedeu considereu que és un ajuntament dels solidaris. Fora d'aquesta llei, fins a on pot arribar a fer un consistori per la seva banda? Entenc que hi haurà ajuntaments que faran de mínims, no? Hi haurà ajuntaments que estaran tindran molta empatia per aquesta problemàtica d'alguna manera, no? Com pot pal·liar amb un municipi, si no tingués cap tipus de limitació, un consistori, aquesta problemàtica que, recordem, i això, al cap i a fi, és una resposta d'un capitalisme galopant, no?, d'alguna manera, que està afectant, i no estem parlant només de Catalunya ni d'Espanya, sinó arreu d'Europa i arreu del món, amb la gran majoria de casos, no? Quines polítiques s'haurien de dur a terme amb un poble, no?
2: A veure, bàsicament el tema dels pisos d'emergència a través de la mesa d'emergència que gestiona Habitatge no depèn de nosaltres. Vull dir, la normativa és de la Generalitat. Des d'aquí que s'han fet coses, sí, tant els governs anteriors com nosaltres, més en el govern anterior. Sí.
1: Jordi, disculpa'm, t'emplacem a un altre dia, se'ns està acabant el temps, ens sap molt greu, acaba el programa, però t'emplaçarem a un altre dia per parlar sobre això. Disculpa que t'he tallat,
2: cap
1: però hem arribat al final. Ens veiem en el proper Territori 17, demà de 9 a 11. Jordi, moltes gràcies per donar la cara des de l'Ajuntament, això no passa sempre, que des dels representants polítics ens facin aquesta rèplica. T'ho agraïm, disculpa pel tall, però seguim en una propera ocasió ben aviat.
2: Quan vulgueu, gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.
5: Magazín del 9FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
6: El 9FM.

0: ni la inflació. També aposta per reforçar l'electrificació i les energies renovables per augmentar la resistència de l'economia davant futures crisis energètiques. A partir d'avui, de fet, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. I mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com ara la CGT i la Intersindical les mantenen. En aquest sentit, Yolanda Segura, portaveu d'USTE, que ha reconegut avui a la xarxa un trencament de la unitat sindical.
1: Sí, això suposa ara aquest trencament, ara en aquests moments, sí, però això no vol dir doncs, que després puguem tornar a confluir forces per tirar endavant les millores que calguin. És un trencament ara perquè hi ha posicionaments diferents, però de moment ens estem coordinant igual i mira, i haurem de continuar de la mà pel que faci falta.
0: Sí, els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys. El compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. I Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extra a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència del país, tot plegat en un context en què Catalunya continua per sota de la mitjana espanyola en nombre de metges en actiu i amb cada vegada més facultatius jubilats. I també Comissions Obreres ha convocat aquest dimecres concentracions davant diverses entitats financeres per protestar contra la pressió comercial que pateixen les plantilles. El sindicat assegura que més del 90% dels empleats del sector tenen una sobrecàrrega de treball i exigeix que els beneficis rècord que estan registrant els bancs es reparteixin de manera justa entre els treballadors. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig registrat la matinada del diumenge a Tordera que va deixar un ferit greu per arma de foc i dos detinguts. Els van desencadenar una persecució policial que va acabar a la C66 a Celrà, on els agents van interceptar el vehicle sospitós. És el tercer incident amb armes de foc que es reconeix a Catalunya en poques hores. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Les obres per reobrir el carril tallat a la Nacional 260, la corba de Ribamala entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses, s'allargaran fins a l'agost. Una esllavissada de terra i roques que va atrapar un cotxe i va ferir una persona va obligar a tancar-lo el passat 6 de març i des d'aleshores es dona pas alternatiu del trànsit amb un semàfor. Per tant, si es compleixen els terminis, haurà estat tallat gairebé mig any. Ara, la principal preocupació de l'alcalde santjoaní, Ramon Roquer, és evitar que es formin cues quilomètriques com les del passat dilluns, en què li constava que s'havien produït fins a 3 quilòmetres de retencions i havia vehicles que havien tardat fins a una hora a fer el trajecte cap a Ripoll.
2: La veritat és que el Ministeri expressa la seva dificultat de poder-hi posar operaris i de poder estar sempre alerta i a temps de quan es formen les cues. Evidentment, aquestes es poden preveure, però ningú sap en exactitud quan es fan. Aquest cap de setmana, precisament, va quedar més que clar i evident que tampoc era tan extraordinari, perquè sí que dilluns podia ser bon, Barcelona era metropolitana, però tampoc no érem un diumenge, i les cues van ser molt llargues. El que sí, arrel d'aquestes cues i de lo que ve passant i succeint, sí que hem parlat molt seriosament, no només amb el Ministeri, sinó també amb el Servei Català de Trànsit, que és un tema a resoldre definitivament.
1: Roquer comenta que el Servei Català de Trànsit s'ha compromès a reforçar el pas alternatiu amb persones i no amb semàfors, un fet que garantiria més fluïdesa al trànsit i que espera que es concreti els pròxims dies. Les obres, que tenen un cost de prop de 2 milions d'euros, van començar el passat 20 d'abril. Els operaris hi treballen entre setmana i també els dissabtes, però tot i que avancen segons el previst, són lentes. Les actuacions consisteixen en una sèrie de treballs en alçada per col·locar una malla gruixuda a la paret per garantir la seguretat de les persones i s'han de fer fins a 800 pilotatges, que vol dir traslladar les càrregues fins a un estat més profund. En el seu moment van tardar a començar un mes i mig perquè costava trobar professionals en alçada disponibles, ja que estaven treballant per Adif i Renfe retirant esllavissades a les diferents línies ferroviàries.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible.
1: Mas la Sala és una cooperativa d'habitatge i producció sense ànim de lucre a Sant Pau de Segúries que treballa per la regeneració d'ecosistemes, la resiliència i la cooperació.
2: Aquí a la cooperativa Mas la Sala gestionem l'aigua, per exemple, amb un disseny de línia clau que consisteix en dibuixar en base a vegetació, arbres, plantes, arbusts, en un dels prats, un patró d'unes corbes semblants a les corbes de nivell, però amb una lleugera desviació que fa que redistribueixi l'aigua en el paisatge, de manera que l'excedent de l'aigua que va a les valls de forma natural, nosaltres la desviem lleugerament cap a les crestes, que són les parts que normalment queden més seques. I és així com aconseguim una millor infiltració, retenció i captació d'aigua, de pluja en aquest cas, a la pròpia finca.
1: Ells fan una bona gestió de l'aigua de la pluja. I tu, se t'acut una bona manera d'aprofitar-la a casa?
3: La première fois en France, Lady Soul, Aretha Franklin!

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Ja hi ha data per començar les obres de reforma de la sala Eudald Graells de Ripoll, que està tancada des del gener de 2024 per motius de seguretat. Així va anunciar-ho l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols.
2: Pel que fa a la sala Eudald Graells, si no hi ha res de nou, en menys d'un mes s'iniciaran les obres de rehabilitació, que tenen una durada prevista de 12 mesos, tot i que l'empresa adjudicatària doncs es veu amb cor, sembla, de materialitzar-ho en 10. Està previst signar el contracte abans del 15 de juny i iniciar les obres dins el mateix mes. Recordem que es compta amb una inversió de vora 690 1.000 euros.
1: La sala haurà estat clausurada més de 3 anys si es compleixen els terminis i tot i que l'Ajuntament pensava inaugurar aquest maig la nova comissaria de la policia local ubicada a l'edifici de la Torre, al barri de la carretera Barcelona, l'obertura ha patit un retard notable fins com a mínim finals d'any.
2: Hi ha hagut un endarreriment notable per culpa del vidre blindat. L'empresa que havia participat a la licitació i que va guanyar-la s'ha fet enrere perquè volia cobrar per avançat. L'administració no pot pagar per avançat i, per tant, doncs han hagut de desistir. Això ens obliga a iniciar una nova licitació i hem de tenir en compte que fer un vidre blindat d'aquestes mides tan específiques requereix d'un mínim de 4 mesos. Per tant, ens n'anem cap a finals d'any en el supòsit que doncs, a la nova licitació hi concorri realment alguna empresa que agafi el compromís i ens realitzi l'encàrrec.
1: D'altra banda, el projector de pel·lícules del Teatre Comtal de Ripoll ha patit diverses incidències. En principi es pensava que era un problema de temperatura de l'estança on està ubicat. S'ha posat un aire condicionat, però hi hauria un altre problema tècnic. El consistori s'ha assegut amb l'empresa concessionària, el circuit urgellenc, per solucionar-ho. Si el problema persisteix aquest cap de setmana, hauran de fer un tancament provisional del cinema.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir d'ara la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o bé tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri aquest procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com ara

0: I també Comissions Obreres ha convocat aquest dimecres concentracions davant diverses entitats financeres per protestar contra la pressió comercial que pateixen les plantilles. El sindicat assegura que més del 90% dels empleats del sector tenen una sobrecàrrega de treball i exigeix que els beneficis rècord que estan registrant els bancs es reparteixin de manera justa entre els treballadors. I el govern espanyol preveu reunir-se les pròximes setmanes amb sindicats, patronal i sectors afectats per la guerra a l'Orient Mitjà per estudiar noves mesures de suport econòmic quan expirin les actuals, que serà el 30 de juny. L'executiu assegura que el pla vigent des del mes de març està funcionant i destaca que ha contribuït a reduir l'impacte de l'encariment dels carburants i a contenir la inflació. També aposta per reforçar l'electrificació i les energies renovables per augmentar la resistència de l'economia davant futures crisis energètiques. De fet, a partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas tornarà al 21% habitual. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig registrat la matinada del diumenge a Tordera que va deixar un ferit greu per arma de foc i dos detinguts. Els fets van desencadenar una persecució policial que va acabar a la C-66 a Celrà, on els agents van interceptar el vehicle sospitós. Aquest és el tercer incident amb armes de foc que es coneix a Catalunya en poques hores. El primer es va registrar a l'Hospitalet de Llobregat amb una persona ferida de bala. El segon és aquest cas de Tordera i el tercer va tenir lloc ahir a la tarda al barri de Sant Roc de Badalona, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu per una bala perduda en un tiroteig entre clans familiars d'ètnia gitana. Per altra banda, també s'investiga una agressió per arma blanca en el marc d'una baralla. Ahir també a Barcelona els Mossos van poder detenir en aquest cas un home relacionat amb els fets. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: La 27a edició del Festival de Música de la Vall de Camprodon va presentar-se a Molló amb un cartell de luxe per aquest estiu. El director artístic de l'esdeveniment, Jordi Palau, va dir que el Festival de Música de la Vall de Camprodon està plenament consolidat. Sentim-lo.
2: Com a festival d'artesania, què vol dir això? Doncs que per nosaltres continua sent molt important que els concerts siguin de petit format i que aportem a la vall artistes que normalment només treballen en formats més grans. Això ens diferencia d'altres festivals. No tenim, de moment, el projecte de convertir-nos en un macrofestival com els hi ha passat a molts altres festivals.
1: Enguany, aquest festival organitzat per la Mancomunitat de la Vall de Camprodon amb la col·laboració dels ajuntaments ha patit la baixa de 7 cases. Sentim el president de la Mancomunitat, Joan Faig.
3: Em sap greu aquesta vegada destacar doncs, que només som 5 dels 6 municipis. Vull dir, en aquesta ocasió, doncs, 7 cases per motius interns no ha acabat formant part d'aquesta edició, com sí que venia fent en totes les últimes edicions. I des d'aquí doncs, també m'agradaria, més enllà de celebrar que aquesta edició sigui el més exitosa possible, intentar doncs, també des de la Mancomunitat seguir treballant perquè els 6 municipis que formen part de la Vall de Camprodon tornin a formar part d'aquest festival de cara a les pròximes edicions.
1: El festival arrencarà a la plaça Sant Pau de Sant Pau de Segúries amb Pep Sala i Simone Lambrex, que presentaran Bàsic. Es tocaran les cançons més icòniques de la seva trajectòria musical, com els temes del grup Sau. Vindrà amb un format íntim acompanyat d'una guitarra i un teclat, mentre que Lambrex, amb qui ha compartit projectes des de 1997, és una violinista belga establerta a Catalunya que l'acompanyarà amb el violí fent veus. Artur Blasco i Cati Plana presentaran dues històries a la sala de ball de Molló, portant un repertori de folklore del Pirineu i adaptat gràcies a l'acordió diatònic, cercant una sonoritat senzilla i clara. La inconfusible veu del cantautor mallorquí Tomeu Penya es podrà sentir a la plaça de l'Om de Llanars, acompanyat de Simó Pucubí, fent les segones veus i de la seva guitarra, repassarà els èxits de la seva trajectòria musical. Passar-la bé és el títol del recital que portaran Anna Roig i Carles Velda, que fusionaran la veu amb l'acordió diatònic a la sala cooperativa de Vilallonga de Ter. Finalment, el festival conclourà el monestir de Sant Pere de Camprodon amb la companyia Elèctrica d'Arma. Sentim a Palau.
2: Tots coneixem l'Elèctrica d'Arma, tots coneixem els temes de l'Elèctrica d'Arma, sobretot alguns molt concrets, alguns doncs, fins i tot extrets de la tradició popular, folklòrica i passats pel sedàs del seu diguem-ne pop-rock, però només els hem vist en grans escenaris. Què fem a Camprodon? Doncs no tindrem equip de so, és un concert acústic, ells es posen a enrotllana i tindrem el públic al seu voltant. És un concert limitat a 125 persones.
1: Tots els concerts tindran un aforament limitat i un preu d'11 euros, gratuït pels menors de 10 anys, que augmenten fins als 16 si es vol conèixer l'artista una estona abans. Les entrades ja estan a la venda.

Yeah.

0: No, all right. Yeah.
1: ¿Me dices tu nombre, por favor?
2: Mi nombre es Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
2: No, Peyu no, Peyu, con I.
1: Bien,
2: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc de Johnny Greenwood, Shine Betsur i la Rajasthan Express. Seguim amb Cucanya i la seva reivindicació del folklore i la llengua occitana. Descobrim el nou projecte del Canalón de Timbiquí des de Colòmbia, recomanem un concert de la Gramophone All Stars i recordem la publicació de Speaking in Tongues de Talking Heads. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El mal estat de l'asfalt de la ronda de Castelladral de Ripoll a l'entrada del carrer Progrés venint des de la C-17 per la rotonda de l'Institut Abat Oliva és un mal endèmic. L'asfalt d'aquell tram està en molt mal estat i hi ha alguns forats al llarg de la via. El motiu de l'elevada degradació és que el carrer fa la funció de carretera interurbana, ja que connecta l'entrada de la C-17 amb la C-26 o la Nacional 260 cap a Sant Joan de les Abadeses. En el darrer ple, l'alcaldessa Sílvia Orriols va explicar que podran arreglar l'asfalt d'aquella zona.
2: Informar que hem rebut una subvenció de 65.000 euros per part de la Diputació per asfaltar la zona de Castelladral al carrer Progrés. Els serveis tècnics de la casa quantifiquen en uns 130.000 euros l'import total d'aquesta actuació, per tant estem pendents que la Generalitat n'assumeixi la resta, que en principi ens van dir que no hi havia d'haver problema, per tant confiem en que els diners acabin arribant.
1: Al setembre del 2022 ja es va fer una actuació de reasfaltatge de la via amb un cost global de 162.000 euros pagats per la Generalitat. Per entendre la magnitud del trànsit que hi circula, l'Ajuntament va instal·lar uns aforadors i, sense comptar autocars, motos, furgonetes i camions, entre l'1 de novembre de l'any passat fins al març, van passar-hi 1,1 milions de cotxes. Pel carrer, que és de titularitat municipal, i circulen molts camions i els caps de setmana s'acumulen molts turismes provinents de l'àrea metropolitana de Barcelona que es dirigeixen cap a la vall de Camprodon. Ara, a més, hi ha una congestió de trànsit major provocada pel tall d'un carril a la Nacional 260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses per l'esllavissada a la corba de Ribamala, que es va produir al març i en què es fan unes obres que s'allargaran fins a l'agost.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Mestres i professors de tot Catalunya poden respondre des d'aquest migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o bé tornen a les protestes. Ho poden fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical encara les mantenen. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar encara més el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. I Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extra a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència al país. Salut calcula un impacte a curt termini d'entre un 15 i un 20% sobre l'activitat per la campanya per no fer hores extres. I Comissions Obreres ha convocat aquest

0: pot representar que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació de gent que estigui visibilitzant aquest fenomen, no?
1: La mesura s'ha anunciat coincidint també amb la presentació del Pla Estratègic 2026-2030 dels agents rurals, que preveu reforçar també la plantilla a la demarcació. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig registrat la matinada del diumenge a Tordera que va deixar un ferit greu per arma de foc i dos detinguts. Aquest és el tercer incident amb armes de foc que es coneix a Catalunya en poques hores. El primer es va registrar a l'Hospital de Llobregat amb una persona ferida de bala. El segon és aquest cas de Tordera i el tercer va tenir lloc ahir a la tarda també al barri de Sant Roc de Badalona, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu per una bala perduda en un tiroteig entre clans familiars d'ètnia gitana. Per altra banda, també s'investiga una agressió per arma blanca en el marc d'una altra baralla ahir a Barcelona i els Mossos van poder detenir un home relacionat directament amb els fets. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, va anunciar que el govern espanyol els havia concedit una pròrroga fins al 31 de desembre per acabar les obres de rehabilitació de la façana de la nau central de la Devesa del Pla, on ha d'anar la residència d'avis. En principi, això evitaria que es perdessin els 2,7 milions d'euros de la subvenció europea atorgada al consistori, que s'havia de justificar abans del 30 de juny d'enguany. Orriols va anunciar que les obres començarien la setmana vinent i que en aquesta es col·locarien les tanques perimetrals. Durant el ple de dimarts es va produir un moment surrealista entre Orriols i Ferran Raigón de Junts.
2: Ens han anunciat una pròrroga de la subvenció per finals d'any. Estem contents, però és que estem contents no perquè no es faci la residència, tot el contrari, perquè no perdrem aquesta subvenció. També li dic que nosaltres volem veure aquest document, perquè l'altra pròrroga porti mal, perquè com que no ens l'han compartit, veure on és la data, perdó. On és? De on? Molt bé. De totes maneres, aquest informe que el veiem avui, que també és de cert significat, que el veiem avui, que ens alegra que el puguem tenir, per què? Perquè aquesta subvenció, evidentment, qui la va sol·licitar va ser el govern anterior. Vull dir, només faltaria, no?
1: En tot cas, Raigón va recordar-li que només tenen 7 mesos per acabar l'obra, que ja hauria d'haver començat al febrer. L'alcaldessa estava enfadada amb ell.
3: Em sembla d'un cinisme brutal que faci aquesta exposició dels fets quan em va obligar a signar jo per decret de batllia i assumir jo la responsabilitat de tirar endavant la residència perquè vostè no ho feia viable ni factible i evidentment no tenia cap interès en que prosperés sota el meu govern. Si fos per vostè, no només hauríem perdut la subvenció, sinó que seríem incapaços de rehabilitar un edifici històric i els nostres avis continuarien a les instal·lacions poc confortables, poc accessibles i amb grans deficiències on són avui en dia.
1: La traca final va arribar en aquest moment protagonitzat per Raigón.
2: Jo crec que per defensar uns interessos o uns punts de vista polítics no cal ni aixecar la veu ni molt menys faltar al respecte. I els votants veiem que són de la mateixa calanya.
3: L'interrompo un moment. Es prega que no faci servir aquest tipus de llenguatge i menys contra persones que no disposen de micròfon per defensar-se i es prega també el públic assistent que, si us plau, es mantingui en silenci durant les intervencions dels regidors d'aquesta sala de plens.
1: Raigón es va disculpar.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Dies abans de prendre possessió, Paco Murillo va presentar una sèrie d'al·legacions contra l'acord de l'aprovació inicial del pressupost, un punt que va generar confusió a tothom. Es votava una proposta que admetia a tràmit les al·legacions presentades pel nou regidor, però que en el segon punt les desestimava per improcedència basant-se en els informes tècnics i jurídics emesos per secretaria i intervenció. El ple havia de decidir si prosperaven o no. En cas de fer-ho, com així va ser per 7 vots a favor d'Aliança i Som i 6 en contra d'Esquerra, el PSC i l'Alternativa per Ripoll CUP i 3 abstencions de Junts, el pressupost es validava definitivament, però en cas contrari no s'hagués aprovat. Orriols deia que l'haurien abocat a convocar una nova qüestió de confiança. Podem sentir-la carregar contra els socialistes.
2: En una maniobra política legítima però immoral, el qui avui ha jurat el càrrec de regidor, el senyor Paco Murillo, va presentar al·legacions al pressupost per intentar paralitzar-lo i revertir el que les ments socialistes d'alta volada havien considerat un error dels antics regidors. Les dues raons que al·legava el senyor Murillo, o més ben dit, l'equip de Girona o de Barcelona que li va redactar les al·legacions, perquè és evident que no les va escriure a vostè.
1: Un fet que va confirmar Iglesias admetent que els serveis jurídics del PSC havien trobat uns errors. Això sí, demanava el vot a favor en el punt. Un fet sorprenent que va fer-li notar la portaveu d'Esquerra, Chantal Pérez. El secretari va haver-li d'aclarir què votaven i després de pensar-s'ho dues vegades van fer-ho en contra. Sentim el moment.
3: Viendo lo que está comentando usted y lo que ha dicho la señora, discúlpeme, de Esquerra Republicana, ¿verdad? ¿Vale? Nosotros vamos a votar que no, también. Possiblemente, ja veurem.
2: Lògica, senyor Iglesias, té lògica, certament.
1: Chantal Pérez va expressar dubtes pel punt i va renyar els socialistes.
4: Perquè ja es va votar el ple. A vostès no els agrada, però uns companys seus van decidir en aquell moment que jo era el que volia votar precisament per evitar tot el sainet que vostès han provocat després. I que no beneficia Ripoll, beneficia el seu grup i beneficia Aliança. Per tant, rumiant-s'ho.
1: Pérez deia que no ha de venir ningú de fora a dir-los què havien de fer. A més, va demanar al PSC i a Orriols que es barallessin al Parlament, però no a Ripoll. En una línia similar s'expressava Jordi Hostenc de l'Alternativa per Ripoll CUP.
5: Això tot plegat forma part d'aquest interès de seguir perpetuant, al nostre entendre, una mena de sainet, aquesta confrontació entre el PSC i Aliança per aviam qui és l'antagonista de l'un i de l'altre. No? Jo crec que al final acaben sent dos partits que retroalimenten, és a dir, una Aliança Catalana forta alimenta el PSC que representa que ha de ser l'oposició i viceversa. No?
1: Això deia Joaquim Colomer.
6: Uns pressupostos que no van d'anar a favor de Sílvia Orriols o en contra de Sílvia Orriols, sinó que són uns pressupostos que van a favor dels veïns i veïnes de Ripoll. I per això, doncs, la nostra formació, que només es dedica a Ripoll i que, per tant, no té aquestes baralles que tenen tots els altres partits a nivell del Parlament, perquè ens centrem només en Ripoll.
1: Per això va reiterar el suport als comptes.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca la consulta a professors i mestres en relació al preacord pactat entre els sindicats i el govern. Els majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat ja les vagues territorials d'aquests dies, però d'altres formacions, com per exemple la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, sí que mantenen aquestes mobilitzacions. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, creu que es tracta del millor pacte possible.
2: Evidentment, es pot anar molt més enllà, però creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant o si diu que no.
0: La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. És dilluns 1 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer caure Pedro Sánchez. Sònia Kerr.
3: Una maniobra en què Vox no entraria i per constituir un executiu temporal amb l'únic objectiu de convocar eleccions. De la seva part, el PSOE denuncia un linxament del PP, el que considera l'únic partit imputat per corrupció. Escoltem la portaveu socialista Montse Mínguez.
4: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada.
0: L'aeroport del Prat aspira a aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila o Orlando.
3: Ara mateix l'aeroport ja té 62

0: Camp Múrcia als quarts de final del play-off pel títol. La penya jugarà contra la Baskonia.
1: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia, ha començat la setmana també el mes de juny i de moment amb calor i sobretot xafogó. No ha pujat tant la temperatura com les últimes jornades, però en canvi la humitat sí que és més elevada. Per tant, ambient enganxós. Ja la nit passada ha costat baixar dels 20 graus a moltes poblacions i en aquests moments ja ens movem entre els 25 i els 30 graus. De fet, al llarg de les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda la temperatura voltarà els 32-33 graus a moltes viles de la Catalunya central, sobretot el Pla de Bages, i també 33-34 graus de màxima cap al Pla de Lleida. No seran els 37, 38, 39 graus que hi havia la setmana passada, tampoc a l'Ebre, però déu-n'hi-do, encara el sol com picarà. De fet, serà patrimoni de moltes comarques aquest estrarrei, amb alguns núvols prims, i només a l'Alt Pirineu, també a cavall de la Garrotxa del Ripollès, tindrem alguna gotellada dispersa. Demà una situació d'algun ruixat de tarda a Girona, però d'una temperatura que no varia. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Professors i mestres voten des d'aquest migdia i fins dijous si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o bé si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials previstes per aquests dies, però d'altres formacions, com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, sí que mantenen aquestes protestes. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu, que només pot contestar una vegada. Esther Vinguell, bon dia.
4: Bon dia. Els docents poden participar a la consulta a través d'un e-mail que han rebut al seu correu corporatiu i tenen dues opcions, el sí per validar el preacord o el no, amb què es comprometen també a fer les vagues necessàries fins a final de curs. Ho explica Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a la xarxa.
5: Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui, majoritàriament, si això ja és suficient, perquè ja és un pas endavant, a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i, per tant, ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar a més a l'administració perquè incorpori encara més millores.
4: USTEC planteja una vaga indefinida en el cas que el col·lectiu no avali el preacord. Des de professors de secundària demanen una mirada possibilista i realista davant del pacte que millora l'acord de març, on diuen que no hi havia cap mesura concreta per l'ensenyament secundari. Animen els docents a debatre o en assemblees i té en marxa una consulta entre els seus afiliats perquè hi diguin la seva.
1: Doncs mentrestant, la vaga d'avui a les comarques de Girona i de la Catalunya central ha tingut un seguiment del 9%, segons dades del Departament d'Educació, amb informació de prop del 70% dels centres educatius. Al Bages, un centenar de docents han participat en una marxa a peu fins a Montserrat per mostrar el rebuig a aquest preacord i ho han fet convocats per l'Assemblea de Docents del Bages amb el suport dels sindicats CGT i Intersindical. Canal Taronja Central, Eli Pagant.
6: Els docents han fet a peu aquest matí els 10 quilòmetres que separen l'estació del Cremallera de Montserrat del Monestir en una nova acció de protesta contra el preacord assolit entre Educació i la majoria sindical. Durant el trajecte, els manifestants han exhibit pancartes i han corejat consignes contra un acord que qualifiquen de pedaç, perquè consideren que se centra sobretot en millores salarials i deixa fora reivindicacions com ara la reducció de ràtios. Els docents demanen votar en contra del preacord i asseguren que la mobilització d'aquest dilluns és un primer avís. Pablo Ruiz, portaveu de la CGT.
7: Estem disposats també a utilitzar dates assenyalades també per fer pressió. Sabem que d'aquí 9 dies arriba el Papa de Roma aquí a Barcelona i diguéssim que si el conflicte no es resol perquè no presenten un acord més favorable, estem disposats també doncs, a mostrar el nostre enuig i la nostra indignació davant d'aquest acord i aquest tancament en fals del conflicte.
6: A banda, aquest migdia a Montserrat, els docents han celebrat una assemblea. A la tarda, les mobilitzacions continuaran a Manresa amb una manifestació que començarà a les 6 davant dels serveis territorials d'educació de la Catalunya central.
1: Els metges també mantenen el pols amb el govern. Avui han engegat la campanya Ni un minut més a una trentena d'hospitals catalans. La promou el Sindicat Metges de Catalunya i implica que els facultatius deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària.
8: El sindicat alerta que des de fa temps el sistema s'aguanta pel sobreesforç dels professionals, que cobreix el 30%

0: 1% de l'activitat. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
1: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu, un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
0: Ara per ara s'han adherit a la proposta més d'un centenar de serveis de centres com la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic.
2: Doncs justament l'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat avui una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. L'espai és el doble del que tenia aquest centre públic. Ha costat 7.400.000 euros que han estat donats íntegrament per tres fundacions privades. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. Són 29 habitacions individuals, lluminoses, íntimes, situades a la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron, que milloren el confort i el benestar emocional dels pacients. Agrupen les habitacions per a adolescents i les habitacions per a nens i nenes, i té espais d'oci on es poden relacionar a cada grup d'edat, els nois i noies amb nois i noies de la seva edat, i els nens i nenes també. Hi ha 9 habitacions a més protegides per després d'un trasplantament hematopoètic que substitueixen les antigues habitacions d'aïllament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha elogiat la col·laboració público-privada i s'ha mostrat orgullós de la sanitat puntera, ha dit, i universal que té Catalunya.
4: Val la pena que posem en valor el que tenim. Aquí es tracten nens de Catalunya i de fora de Catalunya amb la millor tecnologia. Amb la millor tecnologia. No hi ha lloc que tinguin millors tecnologia, no, que s'apliquin teràpies més avançades que aquí. No? I no es pregunta a ningú si ho pot pagar o quin estatus social té, es tracta, diguem-ne, tothom en funció de la malaltia i de la necessitat terapèutica.
3: El Kevin té 11 anys i al febrer una analítica va revelar per què estava tan cansat i es feia blaus sense causa aparent. Té una plàsia medular i està en tractament a l'espera d'un trasplantament de medula.
5: Doncs primer són 4 dies d'un medicament que es diu ATG, que és intravenós, que està fet de cavall, i unes pastilles que es diuen ciclosporina, que no m'agraden gens perquè fan una olor a benzina.
3: Les noves instal·lacions s'han fet amb les donacions de la Fundació Aladina, la Fundació Albert Bosch i la Fundació Esmol.
6: Notícies en xarxa.
2: Passen 10 minuts a les dues, entrem en matèria política. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox. Tenen per objectiu convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia un linxament per part del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Carina Bellver, bon dia.
7: Bon dia. La proposta d'una moció de censura instrumental l'ha proposat Alberto Núñez Feijóo des dels micròfons de Telecinco i ofereix a la dreta catalana i basca la constitució d'un executiu temporal sense l'ultradreta per netejar les institucions, diu textualment, i convocar els comicis. Després de l'executiva dels populars, el portaveu Borja Sémper insistia en presionar els socis de Sánchez.
8: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Y además sobrecoge ver a tanta gente echando balones fuera o justificando o mirando para otro lado cuando hablamos de supuestos casos de corrupción de la gravedad de la que estamos hablando. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
7: Des de les files socialistes s'insisteix també en acabar la legislatura i es denuncia el linxament del PP, el projecte socialista. La portaveu Montse Mínguez insisteix en que el PP és l'únic partit, diu, imputat per corrupció a Espanya.
9: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
7: El PSOE també insisteix en reclamar calma i en col·laborar amb la justícia en el que faci falta.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila o Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que ja arriba a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement, amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba ja al límit. Jordi Casino, bon dia.
6: Bon dia, Marta. Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
10: Tenen a veure amb les dificultats amb la capacitat de càrrega de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
6: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
11: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
6: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
2: Unes dades que ens arriben avui, 1 de juny, amb les vacances pràcticament a tocar. Aquesta temporada, però, hi ha una sèrie de condicionants que afecten la planificació dels viatges, com, per exemple, la guerra a l'Orient Mitjà, que encareix el combustible, o el brot d'antivirus en un creuer de luxe.
0: Rosó Morlà, que és vicepresidenta d'ACABE, l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades, creu que els ànims dels turistes s'han recuperat, almenys parcialment, després de la Setmana Santa, i que els creuers segueixen sent una opció molt demandada de cara a les vacances d'aquest estiu. Són declaracions a la xarxa.
12: Hi va haver una aturada, una parada, que després de la Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant i els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu.
2: Doncs no deixem l'economia, perquè l'Agència Tributària de Catalunya preveu enguany un augment de les atencions presencials per fer la campanya de la renda. De moment, les telefòniques, que van arrencar al maig, ja han crescut un 20%.
0: A Tarragona, des d'avui fins al 31 de juny, torna a funcionar l'oficina temporal situada a la Rambla Lluís Companys. N'hi ha 40 a Catalunya.
2: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que ha visitat l'oficina temporal de Tarragona, ha explicat que l'Agència Tributària de Catalunya ha decidit mantenir el desplegament de recursos humans i materials que ja va fer la campanya passada. Així es compta amb 40 oficines distribuïdes per tot el territori. L'objectiu, explica Romero, és millorar el servei que s'ofereix al ciutadà i destaca que per ara les atencions telefòniques ja han anat a l'alça.
14: Ens importa que donem el millor servei i que sobretot ajudem doncs, a resoldre els seus dubtes i a presentar la renta que acaba el 30 de juny. Tenim un mes per endavant, encara amb les atencions telefòniques i presencials, i esperem doncs, que vagi molt bé com ha anat com va anar l'any passat i com està anant des del mes de maig.
13: Fins al moment, l'atenció telefònica personalitzada ja l'han fet servir més de 25.000 contribuents.
2: Passa un minut d'un quart de tres. Avui han començat les primeres restriccions pel que fa a la mobilitat al voltant de la Sagrada Família en el marc de l'operatiu per la visita del Papa a Barcelona. A més de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc seran les àrees de la ciutat amb més afectacions.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana desplegaran més de 6.000 policies durant els 3 dies que durarà la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya del 9 a l'11 de juny. Des de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, Àlex Labat recomana als ciutadans fer servir transport públic durant aquells dies i reclama a les administracions incentivar el teletreball.
15: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any.
0: El pontífex recorrerà un quilòmetre amb el papamòbil, un quilòmetre abans d'arribar a la Sagrada Família, pel carrer Rosselló, i un tram a Montserrat.
2: Doncs no deixem la mobilitat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest matí l'estat de les obres del soterrament de les vies de tren al seu pas per Sant Feliu de Llobregat. El projecte, que disposa d'una inversió de 169 milions d'euros, permetrà a la ciutat recuperar més de 120.000 metres quadrats d'espai públic. Ràdio Sant Feliu, Conxi Estevez.
16: Segons la planificació actual, el conjunt de les obres estarà completat al llarg de l'any 2027. D'aquesta manera, culminarà una de les actuacions més importants de transformació urbana i ferroviària de la comarca. Sílvia Paneque.
17: La nova governança a través de Rodalies de Catalunya i totes les millores que estem impulsant a través del Pla de Serveis Ferroviaris i, per tant, del propi servei, infraestructures, trens, governança, està situat per part del govern com una de les prioritats que tenim en aquests moments, millorar la mobilitat a tot Catalunya i, sobretot, millorar l'àmbit ferroviari i, per tant, l'àmbit de Rodalies.
16: El projecte, que compta amb una inversió de 169 milions d'euros, permetrà a Sant Feliu de Llobregat recuperar més de 120.000 metres quadrats d'espai públic. Aquest nou eix central donarà lloc a un ecodistricte innovador i sostenible al cor d'aquest municipi.
2: I encara en relació a la mobilitat, el RAC i el Servei Català de Trànsit han anunciat els resultats del trienni 2022-2024 a les carreteres gironines. I una de les dades centrals reflecteix que els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus o mortals a l'AP7. Tot i això, només suposen un 27% del trànsit. Televisió de Girona, Marc Guibas.
18: Més mobilitat i menys accidents mortals a la P7, però amb els camions clarament implicats amb un 55% dels accidents greus. Aquesta és la conclusió de les dades del RAC i el Servei Català de Trànsit durant els anys 2022, 2023 i 2024 a Girona. Per poder buscar una solució, el RAC recomana que el govern espanyol traspassi les competències a la Generalitat, tal i com van fer al País Basc. El risc entre les carreteres convencionals i les autovies és 6 vegades major. De fet, les dades mostren que el risc d'accident greu a les autovies i autopistes oscil·la entre el 0 i el 14%. Pel que fa al trajecte amb més incidents, hi trobem la carretera entre Caldes i Llagostera. Els trams gironins amb risc pràcticament inexistent són la carretera de Medinyà a Colomers o la de Vidreres a Aiguaviva. D'altra banda, les zones de més concentracions d'accidents, de ciclomotor o cotxe, són els trams Caçà-Girona i Llagostera-Caçà. L'objectiu que es marca al Servei Català de Trànsit és reduir cada 10 anys el nombre de víctimes a la meitat.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig que ha passat de matinada a Tordera, al Maresme.
0: Els fets han passat a 4:45 al carrer. La policia local de Tordera ha detectat un vehicle sospitós al lloc dels fets i l'han perseguit diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66 a l'altura de Celrà. Un dels ocupants presentava una ferida greu per arma de foc i ha estat traslladat a l'Hospital Trueta. L'altre ha estat detingut.
2: Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya a les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen el que ha ferit una nena de 10 anys.
0: La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Els Mossos consideren que el més probable és que el tiroteig estigui relacionat amb el tràfic de drogues.
2: I és moment per a la cultura. L'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que, en alguns casos, dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels ateneus com a agents culturals.
20: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos, no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
19: Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.
2: I és moment per als esports. Que ens porta l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Barça de bàsquet acaba cinquè a la fase regular.
1: Bon dia, sí. Després de la derrota per 77-102 en el partit pendent contra el València Bàsquet que va jugar ahir, acaba cinquè i això fa que el rival, als quarts de final del play-off pel títol, sigui finalment Lucán Murcia. El tècnic Xavi Pascual estava molt enfadat en acabar el partit.
21: Hemos jugado muy mal. No hay excusas. Lo hemos hecho absolutamente todo mal. Entonces, bueno, hay que seguir. Estábamos mejor, pero hoy hemos estado muy mal.
1: Dimarts a les 7 de la tarda engega la sèrie de quarts, el millor de tres partits, a la pista murciana. La penya jugarà els quarts del play-off contra el Baskonia. Així valora la fase regular Dani Miret, tècnic verd i negre.
22: Penso que la fase regular ha sido de un notable alto. Hemos jugado bien, hemos crecido como equipo, hemos sido capaces de ser muy competitivos contra todos los rivales y hemos, creo que, han conectado con nuestra afición. Es una cosa que le doy mucho valor, el tener jugadores que hacen que la gente venga al campo y que vibren con nosotros.
1: En hoquei patins, el Barça i l'Igualada juguen aquesta tarda a partir de les 7 al segon partit de les semifinals del play-off al títol. El Barça va imposar-se per 4-1 en el primer i vol fer bo el factor pista per aconseguir una segona victòria. La sèrie és el millor de 5 partits. Així ho valora el jugador blaugrana Ignacio Alavar.
23: El segundo también es fundamental para encarar la eliminatoria con cierta tranquilidad, sin relajarnos, pero teniendo claro que un 2-0 es un resultado muy favorable para ir a Igualada e intentar cerrar la serie. Tenemos que descansar, alimentarnos bien y focalizarnos en que el lunes será otro partido muy duro y mentalizados para sacar el segundo punto delante de nuestra gente y seguir con esta dinámica buena de sensaciones, de juego y de confianza que creo que nos va a llevar muy lejos.
1: L'altra semifinal entre Liceo i Calafell la dominen els gallecs per 2-0. El Calafell haurà de fer bo el factor pista per intentar forçar el cinquè partit. El Vilafranca s'avança al play-off d'ascens a Hockey Lliga masculina després de guanyar 2-3 al Manlleu en l'anada. La tornada serà a la poliesportiva diumenge vinent. A Nacional Catalana, el Caldes es va classificar ahir per la final del play-off d'ascens a Hockey Lliga Iberdrola, on ja esperava el Mataró. El primer partit d'aquesta final, el millor de 3, serà dissabte. En futbol, el Cornellà s'avança la segona eliminatòria del play-off d'ascens a segona federació. Va guanyar per 4-1 el Badalona. Diumenge serà la tornada, quan es decidirà el finalista català del play-off. Faltarà jugar una altra eliminatòria contra el campió gallec per assolir l'ascens a segona federació. També està en marxa el play-off pel títol a primera divisió masculina de futbol sala. El Barça juga aquest vespre a partir de les 9 al segon partit dels quarts de final a la pista del Valdepeñas. Els blaugranes s'havien imposat per 4-1 en el primer partit disputat a Barcelona.
24: Es verdad que con su gente son más fuertes, es verdad que allí nos costó ganarles en Liga 2-4, también es verdad que fuimos con 4-5 bajas. Al final hemos recuperado prácticamente a todos, quitando a Adolfo y a Lucas, todos los demás van a ser de la partida, así que de hacer un buen partido.
1: Al play-off d'ascens a primera divisió femenina, Linyola i Rubí opten a pujar de categoria, tot i que els tocarà remuntada la tornada després de perdre a l'anada 1-2 en el cas del Rubí contra l'Almagro i 5-3 en el de Linyola. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
25: Des del Pla d'Urgell van anar a Madrid amb un objectiu molt clar, tenir un resultat relativament positiu per afrontar la tornada a casa. En parla el seu entrenador, en Xavi Alís.
26: La valoració final és força positiva. Sí que és veritat que són dos gols de desavantatge, però podien haver sigut més, perquè a falta de 10 minuts sempre fica molt coll amunt. Però bueno, vam tirar d'il·lusió, vam tirar de coratge i al final vam poder retallar distàncies i crec que el resultat encara hagués pogut ser millor.
25: A Madrid alguns aficionats ja van viatjar per donar suport a l'equip. En cas d'empatar l'eliminatòria a gols, es jugaria una pròrroga i en cas de continuar empatades, no hi hauria penals. Passaria el Linyola perquè han quedat millor a la classificació regular.
1: Encara en futbol sala, aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments de les finals del play-off d'ascens a segona divisió. Al futsal Mataró li tocarà enfrontar-se a les Illes Balears Palma Futsal. Aquest cap de setmana serà l'anada a Mallorca.
2: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
27: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: L'aigua és un element indispensable per la vida. Com gestionem aquest recurs determinarà el futur de Catalunya. Estem preparats per fer front a condicions climàtiques adverses? Acabarem tenint prou aigua? Hem après de les darreres sequeres? Soc en Gerard Bosch. Soc periodista i he viatjat per tot el país per parlar amb experts sobre la gestió de l'aigua. Ens hi acompanyes?
2: Que moltes vegades ens passa, no? De xeques l'aigua, ostres, no tinc aigua.
3: Perquè si la sequera s'hagués perllongat, doncs hauríem tingut problemes. Per tant,
4: abastir aquests 100 litres per persona, que són 500 litres cada dia, al llarg de 3...
5: Quatre gotes, un podcast divulgatiu de l'Espluga FM Ràdio. Escolta'l a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
6: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Les pantalles i les xarxes socials en la salut mental dels joves.
8: L'increment dels problemes de salut mentals en la població jove i adolescent té una relació molt directa amb l'accés de consum de pantalles digitals i d'interacció amb les xarxes socials. Un 2% dels joves de 15 a 19 anys han pres en algun moment medicaments per dormir o per reduir l'ansietat. Un percentatge que pot semblar baix, però que està en augment i que es vincula, en bona part, a un ús excessiu de les pantalles i a un abús de la interacció amb les xarxes socials. Uns comportaments que arriben a ser addictius i que acaben en consultes al metge per problemes de salut mental.
6: Salut activa.
9: Jesús Vieites, psicòleg comunitari de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: És un problema, sí. De fet, hi ha dades molt que ens espanten. Vull dir, als Estats Units, que són, no?, moltes vegades constantment amb estadístiques, queda molt clar, per exemple, el tema del suïcidi i de la depressió infantojuvenil, que arrel de l'aparició de les xarxes socials, estem parlant 2018-2019, s'ha incrementat a prop d'un 150%. Les xarxes socials sí que genera situacions d'aïllament, de realitats paral·leles, i sobretot és un entorn en la que hi ha una qüestió de valors, que darrere hi ha molts interessos, ja ho sabem tots, no? Mercantilistes, no? Que impulsa el consum, una imatge del benestar que no és real per res, i sobretot treballa molt el tema, no?, de comparar-se, el que jo tinc i el que jo no tinc, i el que té més i el que no en té. I, evidentment, això és una font, però de nucli de sofriment humà.
6: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
11: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Arrenca la consulta a professors i mestres per al preacord pactat entre els sindicats i el govern. Els majoritaris, és a dir, USTEC i professors de secundària, han desconvocat ja les vagues territorials previstes per aquests dies, però d'altres formacions, com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, sí que mantenen les protestes. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que es tracta del millor pacte possible.
12: Evidentment, es pot anar molt més enllà, però creiem que ara, doncs, és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Sometem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant o si diu que no.
2: La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. És dilluns 1 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer caure Pedro Sánchez. Sònia Kerr.
13: Una maniobra en què Vox no entraria i que serviria per constituir un executiu temporal amb l'únic objectiu de convocar eleccions. De la seva part, el PSOE denuncia un linxament del PP, el que considera l'únic partit imputat per corrupció. Escoltem la portaveu socialista Montse Mínguez.
14: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada.
2: L'aeroport del Prat aspira a aconseguir connexions directes.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El mal estat de l'asfalt de la ronda de Castelladral de Ripoll a l'entrada del carrer Progrés venint des de la C-17 per la rotonda de l'Institut Abat Oliva és un mal endèmic. L'asfalt d'aquell tram està en molt mal estat i hi ha alguns forats al llarg de la via. El motiu de l'elevada degradació és que el carrer fa la funció de carretera interurbana, ja que connecta l'entrada de la C-17 amb la C-26 o la Nacional 260 cap a Sant Joan de les Abadeses. En el darrer ple, l'alcaldessa Sílvia Oriol va explicar que podran arreglar l'asfalt d'aquella zona.
2: Informar que hem rebut una subvenció de 65.000 euros per part de la Diputació per asfaltar la zona de Castelladral al carrer Progrés. Els serveis tècnics de la casa quantifiquen en uns 130.000 euros l'import total d'aquesta actuació, per tant estem pendents que la Generalitat n'assumeixi la resta, que en principi ens van dir que no hi havia d'haver problema, per tant confiem en que els diners acabin arribant.
1: Al setembre del 2022 ja es va fer una actuació de reasfaltatge de la via amb un cost global de 162.000 euros pagats per la Generalitat. Per entendre la magnitud del trànsit que hi circula, l'Ajuntament va instal·lar uns aforadors i, sense comptar autocars, motos, furgonetes i camions, entre l'1 de novembre de l'any passat fins al març, van passar-hi 1,1 milions de cotxes. Pel carrer, que és de titularitat municipal, hi circulen molts camions i els caps de setmana s'acumulen molts turismes provenients de l'àrea metropolitana de Barcelona que es dirigeixen cap a la vall de Camprodon. Ara, a més, hi ha una congestió de trànsit major provocada pel tall d'un carril a la Nacional 260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses per l'esllavissada a la corba de Ribamala, que es va produir al març i en què es fan unes obres que s'allargaran fins a l'agost.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Professors i mestres voten fins aquest dijous al migdia si accepten el preacord entre els sindicats i el govern i si opten, per altra banda, per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, Ustecs i professor de secundària, han desconvocat les vagues territorials aquests dies, però altres formacions, com és el cas de la CGT o la Intersindical, que són contraris a aquest preacord, mantenen les mobilitzacions a consultar, es fa arribar tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. La portaveu d'Ustec, Yolanda Segura, creu que és el millor pacte possible. Són declaracions a la xarxa.
2: Creiem que ara és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè hi hagi un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, perquè el considera absolutament insuficient i, per tant, ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar.
1: La vaga d'avui a les comarques de Girona i la Catalunya Central ha tingut un seguiment d'un 9%, segons el Departament d'Educació. Uns 200 docents de Catalunya Central han ocupat aquest migdia l'atri de la Basílica de Santa Maria a Montserrat per celebrar una assemblea. A la plana política, el Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer caure Pedro Sánchez, una maniobra en què Vox no entraria i per construir un executiu temporal amb l'objectiu de convocar eleccions. A la seva banda, el PSOE denuncia un linxament del PP, el que considera l'únic partit imputat per corrupció, mentre Comuns i Esquerra exigeixen la compareixença immediata de Pedro Sánchez, mentre els republicans volen també que Salvador Illa comparegui al Parlament. Ho demanen en relació a la investigació de la Guàrdia Civil sobre la darrera campanya electoral del PSC. I un dia més parlem de temperatures perquè les estacions del Meteocat han batut un rècord de dies per sobre dels 35 graus al maig. Barcelona i Portbou encapçalen la vintena de municipis que hi han registrat nits tropicals. Més de 70 estacions del Meteocat han marcat temperatures per sobre dels 35 graus o més al mes de maig, amb una suma històrica de 173 registres concentrats

0: Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest espai.
1: ¿Me dices tu nombre, por favor?
2: Mi nombre, Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
2: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
1: Bien, Peyu, Peyu.
2: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: Bona tarda, benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dilluns, de cognom 1 de juny de 2026, i un dia com avui de 2017, les matemàtiques Dorothy Vaughan, Katherine Johnson i Mary Jackson eren incloses al Langley Hall of Honor de la NASA. Es reconeixia així la feina d'aquestes tres dones afroamericanes, tres excel·lents matemàtiques, físiques i informàtiques, que van treballar en una institució tan important com la NASA, intervenint en projectes tan importants com l'Apollo o Mercuri. No ho van tenir gens fàcil, ja que el masclisme s'hi va afegir el racisme, i sempre van treballar a l'ombra, sense cap mena de reconeixement. Quan tenien 40 anys, després d'haver superat molts obstacles, i gràcies a una llei que prohibia la discriminació racial en la contractació de serveis generals vinculats a la Guerra Freda, van començar a treballar a l'Angli, en un dels centres més antics de la NASA, on van efectuar càlculs matemàtics que van resultar clau pel futur desenvolupament de projectes. Fent de calculadores humanes, van realitzar equacions i van determinar les diferents funcions de les aeronaus amb aparells molt poc desenvolupats. Tot i que la seva contratació no hi hagués discriminació, sí que existia en allò de treball. Elles eren conegudes com les computadores de l'ala oest, que era on estaven concentrades totes les dones afroamericanes, i també on hi havia els lavabos i cafeteries de les persones negres. Dorothy, Mary i Katherine van aconseguir un munt de fites dins el món de les matemàtiques, tot i que mai van tenir el reconeixement que mereixien. L'escriptora Margot Lee Shetterly va explicar la seva història a la pel·lícula Hidden Figures i, com dèiem, un dia com avui de 2017, obtenien finalment el reconeixement del Centre d'Investigació de la NASA. I un dia com avui de 1972 es publicava Amazing Grace, un recull de gospels que Aretha Franklin va gravar en directe a una església de Los Angeles amb el reverend James Cleveland i l'acompanyament del cor Southern California Community Choir, o Choir, em sembla que s'hauria de dir. Un disc que es convertiria en l'àlbum més venut de la Reina del Soul. D'en peus, arrenquem el magazine amb Aretha Franklin i How I Got Over.

0: Doncs avui ens hem vingut justament fins aquí al monument als donants de sang que va fer en Gerard Sala fa uns quants anys, ja el 2002, perquè enguany és un dia especial, és un any especial, hi ha un relleu en el delegat de Sant Joan d'aquesta associació. Tenim en Jordi Cortacans, hola.
1: Hola.
0: I la Núria Soldevila.
2: Hola, bon dia.
0: Hi ha un relleu, som dos. Tothom sap que en Jordi ho era fins ara, per tant que queda clar qui agafa el relleu. Primer de tot, Jordi, com et sents en aquests moments ara de traspàs? Perquè durant, ja has estat molts anys, no? Has estat un referent.
1: Jo he estat 30... Vaig entrar en 1999-2000. Uh-huh. Vull dir, són molts anys, aquest monument que estem ara aquí, com aquell qui diu, el vam amb en Sala, vam estar molts dies junts parlant, el dia que el vam posar no hi havia totes les cases a darrere, i ara estic una mica cansat. Són molts anys i, bueno, i suposo que les noves tecnologies i d'això em vencen una mica, i buscava algun jovent per traspassar-li aquest d'allò, tot i que no la deixaré. Estaré unes donacions amb ella perquè em vagi aprenent, però crec que ho farà perfecte, més bé que jo.
0: Núria, com va anar això d'aquest relleu? Com és que t'has animat?
2: Bueno, doncs res, en Jordi em va proposar això, no?, aquesta proposta de fer el relleu. Jo, clar, això fa respecte, perquè és clar, portar una associació d'aquestes, encara que només sigui d'aquí Sant Joan, però bueno, ens vam reunir ell i jo, em va explicar una mica doncs en què consistiria, i sí que he de dir que, clar, amb la seva ajuda els primers anys, doncs espero que sí que, crec que sí que me'n sortiré, i em fa il·lusió, perquè al final jo ja sóc donant de sang fa molts anys, era molt jove ja quan vaig començar a donar sang, llavors, bueno, és una feina altruista totalment, i que és molt important perquè hi ha molta gent que necessita donacions tant de sang com de plasma, com, bueno, doncs tots els òrgans necessaris, però nosaltres ens cuidem més de la sang i plasma, i res, doncs que crec que és una feina que, oita, si ho pots fer, doncs amb ajuda ho farem, i endavant, i amb ganes i amb il·lusió. Sí, sí.
0: Quan fa que vau començar a pactar el relleu?
1: Pues deu fer 3 o 4 mesos. Des de l'última donació, que va ser pel gener, més o menys, sí. I llavors va ser el febrer, i bueno, em va dir que el que ha dit ella, que se li feia gros, i no, jo no et deixaré, i no és pas tan gros, Núria. Són 3 donacions a l'any, gener, maig, que aquest cop se'ns ha retrasat per problemes de l'associació, i al setembre. I no són gaire. Has de presentar la instància a l'Ajuntament, estar pendent del pavelló o del local que es fa, i pràcticament aquell dia si ha de ser. Explicar més o menys amb els donants. Ella, com que és donant habitual i molt bona donant, que no en fallava cap, vull dir, ella ja sap de memòria què s'ha de fer.
0: En els últims anys parlàvem, que estava baixant el nombre de donacions a Sant Joan. No sé si és un dels reptes, això, de mantenir-se o consolidar-se o augmentar.
1: Sí, una mica és el que em va fer rumiar buscar relleu. No em vull pas donar la culpa jo, perquè ha baixat a molts llocs. Des de l'any de la pandèmia cap aquí, la pandèmia ho ha canviat tot. Va baixar molt, molt, però no només aquí a Sant Joan, sinó en altres llocs. Pensa que fèiem cada donació, veníem matí i tarda, fèiem unes 100 donacions, 100, 109, 98, i ara, bueno, per això ens han reduït, només venir al matí, perquè ara últimament se'n feien 60, en matí i tarda. Vull dir que ha reduït a tots els puestos, vull dir, en general, no només aquí a Sant Joan, sinó a tota la comarca de Girona, tota la província de Girona.
0: No sé si has pensat alguna cosa, Núria, tu, a fer diferent, alguna cosa que t'agradaria...
2: Bueno, de moment el que faig és, com que tinc fills joves, doncs inculcar-los una mica això, que no costa res anar-hi i donar, i que ho diguin també doncs amb els seus amics, i sobretot doncs necessitem jovent que comenci a apuntar-se al carro, perquè clar, són els futurs donants, no? I, bueno, i jo no sóc jove, però bueno, de la meva edat encara en podem donar, i també, doncs bueno, coneguts no, meus i així, doncs, també conquistar-los una mica. Uh-huh. Sí, sí.
0: Ja per acabar, Jordi, tants anys sent el referent, ara passant el relleu, volies afegir alguna cosa?
1: Sí, volia afegir que, bueno, des de l'associació, que jo estic en contra, perquè m'hi he estat brallant, no, però palellant una mica, abans es feia una peça. Es anava a les escoles i es feia la peça, i aquell dia que es feia la peça pujaven les donacions.
0: La peça és?
1: Es va a les escoles, se'ls hi fa fer amb els nens el programa, que llavors passen pels carrers a posar tríptics, vull dir, partícips de la donació, amb els de tercer d'ESO, eh?
2: Sí.
1: Amb els de tercer d'ESO, i llavors el dia de la donació venen allà i se'ls hi ensenya, se'ls hi fa fer que fallin una mica la feina dels delegats.
0: I segurament també trauen els pares
1: i el familiar. Sí, per això, perquè més o menys se'ls demana, entre cometes, 10, que portin 10 persones noves. Clar, no ho acaben aconseguint, però fan el boca orella que canvia molt. I llavors també animar l'Emma Guillemet, que és, des de l'associació no es fa, ella ho ha seguit fent aquí a l'institut per la seva part, i jo l'he recolzada. I ara, el dia 7, diumenge, tenim a pes.
0: Molt bé. Això, per anar acabant, això, tu has estat molts anys sent el referent, però suposo que també deu una satisfacció que això continuï i que hi hagi una persona com la Núria.
1: Sí, sí, a mi em satisfà. Jo m'hagués dolgut molt deixar-ho i que no hi hagués hagut ningú, però deixar-ho en mans de la Núria em satisfà molt, perquè la Núria val per aquestes coses. A més, ara no vull fer propaganda, la Núria encara no ho sap, el dia 16 em fan un homenatge a Barcelona, un homenatge dels anys que he estat aquí a Sant Joan i a l'associació, fent això allà a la sala de Barcelona, de l'Ajuntament. Fan un reconeixement i estic molt, molt, molt content.
0: Enhorabona, enhorabona. T'has jubilat de la feina, també t'has jubilat d'això. Comentàvem sí. Abans que podràs anar molt en bicicleta, no?
1: Sí, sí, això era la meva obsessió, anava en bicicleta. Bueno, ja hi havia anat sempre, però ara anar en bicicleta els dies de cada dia és la feina que m'he proposat. Però no, amb la Núria no la deixaré. I sempre, sempre, encara que diguéssim, mira, ja me'n cuido jo sola, si tingués algun problema, només fa ha de fer que trucar-me i l'aconsellaré i l'ajudarem el que sigui.
0: I a banda de tu, tampoc no està sola, no? Algú més, suposo que col·labora, algun equip que deu continuar col·laborant i alguns altres que podrà buscar.
1: Aquí Sant Joan era no? Jo sol. El que passa que tenim els delegats del Ripollès, que són 13 delegats, que n'hi ha un a cada poble. I allà tenim un grup, que no sé si t'hi han ficat encara.
2: Sí.
1: I, bueno, ella, si hi ha algú, també té el que vaig deixar jo com a que anés a l'associació, en Jacob Barbes, que de comarca, que també l'ajudarà amb el que sigui.
0: I tu, jo suposo que també, no? Oberta que hi hagi gent que col·labori, que et vingui donant
2: sí,
0: cop
2: sí.
0: De mà.
2: Sí, sí, en el moment que en Jordi pues, digui, oi, Tenuri, ara ja està, doncs, bueno, ja he anat parlant amb algú, i sí, sí, a veure, jo crec que jo sola no, sinó que amb companyia, pues, també farem bona feina, jo crec.
0: Doncs que sí, sí, moltes gràcies als dos i l'enhorabona pel traspàs.
2: Gràcies vale, a vosaltres.
1: Vosaltres. I ja sabeu, diumenge, de les 10 a les 2, aquí al pavelló, no quedeu, que es necessiten 1.000 bosses diàries per cobrir les necessitats dels hospitals. Penseu-hi.
3: Remei de Calafresca han publicat una nova versió d'Aiguaneu, La Insurrecció, la fusió de dos dels temes més emblemàtics del seu primer disc. La versió, enregistrada en directe al Teatre de Calaril, a Guissona, ja està disponible a totes les plataformes. La publicació coincideix amb l'anunci de la reedició remasteritzada i per primera vegada en vinil del seu debut homònim previst per l'1 de juliol. El grup de Montseny també torna als escenaris amb una gira d'estiu que, a banda de passar pels festivals com el Primavera Sound o el Vida, s'atura el 2 d'agost al Microclima de Camprodon. Escoltem Aiguaneu, La Insurrecció que ve 2026.

Ei, però què rondines? Si deixa'm mirar aquí al costat. Va, que la mentida, si és poliva, sempre entra gol avall. Ets un artista, però com te n'has adonat? Va, fem una cosa, t'oblides tot, ens vises les mans, se'n marxar, d'acord? ¿Vale?

0: I la quarta edició dels pressupostos participatius, corresponent als anys 2026-2027, s'engega demà dimarts amb una sessió informativa a les 7 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament. Tot i que algunes persones segurament ja estan molt avesades en el seu funcionament, la intenció darrere d'aquesta iniciativa és aconseguir la màxima participació possible perquè la decisió del destí de 50.000 euros del pressupost municipal sigui el més compartit possible pels veïns i veïnes de Sant Joan. Acompanyant el procés tenim, com en altres anys, en Gerard Quiñones de Neòpolis. Hola, Gerard.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia i moltes gràcies de nou per atendre'ns.
1: A vosaltres.
0: La primera part de tot el procés, ja ens ho coneixem de memòria, però per això ho volem repassar igualment, és la presentació de propostes que és una mica també el que es vol ajudar a elaborar en aquesta sessió de demà, no?
1: Exacte, sí, aquest procés, com les edicions anteriors, comença amb una fase primordial, que és la recollida de propostes ciutadanes durant un termini ampli de 3 setmanes, que en concret va del 3 al 23 de juny, I, de fet, aquesta és una de les coses que volem explicar a la sessió informativa de demà, aquesta motivació als ciutadans perquè a través d'aquest procés ens puguin fer notar necessitats i propostes per millorar el municipi des del punt de vista del ciutadà.
0: Potser que ja estem en la quarta edició, podem parlar dels projectes que han guanyat o han estat seleccionats en els darrers anys per definir què han de tenir. Per exemple, recordem que en la primera edició va ser la palanca de la colònia Lleudet, el segon any va ser un espai de xupluc al pati de l'escola Mestre Andreu, i l'any passat, o fa 2 anys, l'edició anterior, va ser l'arranjament del camí de l'Arsamala que està en fase de licitació. Per això, projectes molt concrets, no?, que no sobrepassin els 50.000 euros. Explica'ns què han de tenir les propostes.
1: Sí, com hem fet cada any, i això no varia, hi ha un seguit de condicions perquè les propostes que rebem passin el filtre i les considerem com a vàlides. En tot cas, aquí ens agrada fer sempre un matís, una nota al peu, que és que aquí posem unes condicions perquè, com bé deies al principi, hem d'acabar definint el destí de 50.000 euros del pressupost municipal, i per tant hi ha un seguit de normes que en el marc d'aquest procés determinen què és vàlid i què no és vàlid. Però amb això vull dir que és probable, perquè ha passat a les altres edicions de Sant Joan i a molts altres municipis en els que treballem, que en detectem o que en descartem, però sí que ens agrada deixar molt que el fet de descartar una proposta no vol dir que no sigui interessant per al municipi, sinó que en el marc d'aquest procés la descartem. I en tot cas, això el que dèiem, recordar que la condició principal o les dues principals serien, primer, que intuïm que no sobrepassarà els 50.000 euros que hem posat a debat, per tant, si faig una proposta que ja puc entendre que valdrà 200.000, per dir alguna cosa, doncs l'haurem de descartar. I llavors també és important que se'ns han de plantejar inversions, és a dir, tot allò que l'Ajuntament pot adquirir o que pot construir i que perdura en el temps. I òbviament hi ha d'altres que estaran detallades al web del procés i també al fulletó que es farà arribar a les llars, com són que efectivament ha de ser una competència municipal perquè si no, no hi podem invertir, no pot ser una subvenció, no, no puc contradir la legalitat o els plans municipals aprovats, etc. Però en tot cas, sí que les dues, jo crec, més capdals és que això, que han de ser una inversió i que no poden sobrepassar els 50.000 euros.
0: En altres pobles entenc que sí que es pot arribar a fer això, no?, que ja que siguin serveis, és a dir, això són les normes de Sant Joan, dels pressupostos de Sant Joan, però entenc que en altres llocs poder sí, no?, que es pot arribar a votar sobre serveis, per exemple.
1: En altres llocs sí, no et diré que no, perquè aquest és un tipus de procés participatiu que s'ha extès bastant al món municipal català, però també et diré que d'alguna anàlisi que hem fet de processos d'aquest tipus de municipis catalans, la gran majoria fan aquesta limitació de concretar-ho a inversions, perquè és una manera de garantir que, i me'n vaig al final del procés, que a l'hora de votar els projectes que tenim per seleccionar tenen un preu, i aquell serà el preu, el més aproximat possible, que costarà aquell projecte. Alguns ajuntaments que han obert més les portes més enllà de les inversions, deixa'm-ho dir així, en algun moment o en algun cas s'han picat els dits perquè una proposta molt atractiva que no l'acabaven de concretar, llavors quan s'hi han volgut posar, doncs els hi suposava una despesa de recursos molt més elevada de la que potser tenien previst des del principi. Per tant, sí, hi ha llocs que s'obren, però la majoria ho delimiten inversions per donar-li aquest sentit i aquesta prudència a nivell de despesa.
0: Una de les coses més interessants que recordo d'altres vegades que havíem parlat és que fins i tot les propostes que no s'accepten són útils. Vull dir que la gent que hi hagi una cosa que no controli prou i l'acabi presentant i sigui descartada per un motiu o altre, que no pensi que se te'n va, perquè crec que això, que fins i tot dona informació, no, l'Ajuntament?
1: Totalment. Aquest procés, com hem dit des del principi, efectivament té la finalitat de definir el destí de 50.000 euros. Però el procés en si, no, el seu desenvolupament, ja és una fotografia molt fidedigna, no, una mena de baròmetre del que disposa l'Ajuntament per veure cap on apunten les necessitats ciutadanes i les propostes que ens fan. I fins i tot, de vegades, alguna proposta es descarta, reitero, perquè no compleix les condicions del procés, però l'Ajuntament en pren nota perquè, malgrat no complir les condicions, és una qüestió que es considera rellevant i se li intenta donar resposta. Vull dir que sí, reiterar això, no, que ningú es pensi que perquè una proposta es descarta no és interessant, al contrari, però el projecte ha de tenir un seguit de normes per a fer, diguéssim, d'embut i acabar determinant el destí dels recursos que posem a debat.
0: Molt bé, doncs això, aquest dimecres o dimarts, si veniu a la sessió, es poden començar a presentar propostes fins al 23 de juny. Explica'ns una mica, per anar més enllà, ja anirem tractant també quan arriben les següents fases, però així, per fer una mirada de tot el procés, més o menys, com anirà la cosa?
1: Sí, el que deies, a partir del dimecres o, com deies, qui vingui a la sessió de demà, engeguem aquest període per presentar propostes, la qual cosa es pot fer de dues maneres. O en línia, que per tots aquells que no tinguin dificultats d'ús de les tecnologies i de més, és el que recomanem, perquè és més fàcil, et dona més espai per escriure i de més, però també es pot fer en paper, a través d'unes butlletes que es faran arribar a les llars i que un cop omplerta la proposta, si és que s'escull fer un paper, es poden desar a l'Ajuntament, a l'Oficina de Turisme o a la Biblioteca. Uh-huh. Llavors, com us deia, aquestes tres setmanes serveixen perquè heu entrant al web, que és un subdomini de l'Ajuntament, participa.santjoandelesabadeses.cat, o bé a través del fulletó, doncs se'ns faci la proposta omplint un formulari. És a dir, no ens trobarem un full en blanc, sinó que el que ens trobarem serà un formulari que, a part de les dades de qui presenta la proposta, doncs demana una mica de concreció perquè la puguem entendre el millor possible. Que li posin un títol, no? Que s'expliqui, encara que sigui de forma general, la necessitat que es vol resoldre, què se'ns planteja davant d'aquesta necessitat, què se'ns proposa, que s'ubiqui si s'escau, no? Vull dir que aquesta és la manera com es podran fer les propostes durant aquestes tres setmanes.
0: I a partir d'aquí, és a dir, després què vindrà?
1: Llavors el que tenim és feina interna. Necessitem un temps per garantir el dret que té tot ciutadà que ens ha destinat un temps a presentar la proposta, a que ens la mirem, a que ens la llegim a fons i que, per tant, una per una, les propostes que rebem, li donem en resposta. Per tant, que identifiquem des d'un punt de vista tècnic i d'anàlisi de viabilitat, si és descartada, si l'acceptem o si la validem. Per tant, hi ha un moment immediatament posterior a la recollida de propostes, que és aquest estudi una per una de les propostes, els resultats del qual es pengen també al web municipal, al web del procés, perquè aquests processos requereixen absolutament de transparència i, per tant, hem de fer públics els resultats d'aquesta validació i veure quines s'han descartat i per què. Totes les descartades tindran el motiu que explica que hagi estat descartada i que no les hem validat i, per tant, continuen el procés. I val a dir que no són moltes habitualment, però que és possible que hi hagi una tercera categoria que li diguem de ja previstes o de ja pressupostades, que són aquelles que, malgrat que siguin vàlides, si l'Ajuntament ja té previst fer-ho en un curt termini, no tindria sentit donar-li continuïtat i les ubiquem en un tercer calaix, no, en una tercera bossa que li diguem de ja previstes.
0: Molt bé, i després ja vindrà el procés de...
1: Com, no. Exacte, jo ara t'he explicat la fase just posterior a les propostes, però quan tinguem ja les propostes analitzades, les que hagin sigut vàlides continuen, i continuen de la següent manera, que és posant-se a debat amb la ciutadania. Torna a ser un segon moment important de diàleg amb veïns i veïnes, on a través d'una dinàmica participativa oberta a tothom qui vulgui venir, no només els que han presentat propostes, seleccionarem de les vàlides que hem rebut les 10 o 12 que passen a la fase final de votació. Això és una jornada que tenim prevista per després de l'estiu, al mes de setembre, i que servirà, reitero, per a seleccionar les finalistes. I llavors vindrà una darrera fase final de votació prevista per l'octubre-novembre, aproximadament.
0: Molt bé, ara sí, per ja anar acabant. És la quarta edició. Sabem que altres vegades la participació a Sant Joan ha estat molt alta. No sé, la cosa ens diu, o la intuïció ens diu que potser hi haurà menys propostes, o tu com ho veus?
1: Amb els precedents que tenim, no només a Sant Joan, sinó d'altres municipis, sí que és veritat que en moltes ocasions, parlo en general, allò, una mirada panoràmica de l'experiència que tenim. La primera edició acostuma a ser, per la novetat, probablement, doncs la que rep un volum més rellevant de propostes, però almenys aquí a Sant Joan ens hem trobat que els anys posteriors tampoc és que disminueixi molt, ens quedem amb un volum bastant rellevant de propostes a analitzar. I llavors també hi ha un altre moment important, que és el de la votació, que parlàvem ara fa un moment, on bé, aquí el darrer precedent que tenim, que és el de fa un any i mig aproximadament, ens va votar un 15% del cens, de la població cridada a votar, que eren els empadronats majors de 16 anys. Sí. Algú li pot semblar poc si compara aquest percentatge amb el que s'obté a les eleccions municipals o quan anem a votar al Parlament de Catalunya o al Congrés de Diputats. Però no és poc, no són votacions comparables. Estem parlant d'un procés participatiu local, no estem parlant de l'hàbit d'anar a votar eleccions que ja supera els 40 o els 45 anys, ni la potència mediàtica que rebem tots quan hi ha eleccions. Veiem cartells al carrer, tertúlies a la ràdio, portades als diaris i converses als bars. No? Vull dir que a nivell de participació aquí a Sant Joan hem mantingut una certa estabilitat i farem tots els esforços a nivell de difusió perquè en l'edició d'enguany passi el mateix o fins i tot ho puguem superar.
0: Doncs Gerard, moltíssimes gràcies. I recordem això, que demà a partir de les 7 de la tarda a la sala de plens hi haurà aquesta sessió de presentació i també per ajudar a la gent que ho vulgui a fer les propostes. Que vagi molt bé.
1: Correcte. Gràcies, bon dia.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: I com cada dilluns, marxem més enllà de la Lluna de la mà de l'Adriano Sabater, que avui ens parla de la sonda Galileo.
2: Benvinguts a Més enllà de la Lluna, l'espai on viatgem a través de l'univers. A bord de la nau Infinitum, des d'algun punt entre les estrelles, retransmetem, connectats sempre amb la veu de Sant Joan. Perquè, malgrat la distància, mai no estem del tot lluny de casa. Recordeu, som pols estrelles, matèria antiga, que ha après a mirar, a sentir, a preguntar. Som consciència creada pel propi univers per observar-se a si mateix. Som una de les seves formes més velles. Un instant breu, però capaç de comprendre l'infinit. Així que quan mireu el cel aquesta nit, no oblideu que allò que busqueu també us està mirant.

0: I això és tot, nosaltres ho deixem aquí i tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: La llegenda del Comte Arnau és una història que s'ha adaptat a la majoria dels formats, ja que ha passat per la literatura, la música, el teatre, la poesia i l'oralitat popular. Des del 18 de març també té una adaptació al manga. En aquell moment, Planeta Còmic va publicar Planeta Manga Maldito, que és una obra del dibuixant, il·lustrador, colorista, historietista i professor Santi Casas. És una obra que s'alimenta dels mites, les cançons i els poemes europeus sobre els mals comtes, la cacera salvatge i molt especialment de la llegenda del Comte Arnau. La història situa el lector en una edat fosca, que entre el mite i la realitat, on un jove noble busca el poder que s'amaga rere la llegenda del comte maleït per salvar la seva terra, però aviat descobreix que tot poder té un preu. Casa s'ha documentat tirant de memòria de quan va sentir el mite de petit, però també a través de llibres i internet. Podem sentir-lo parlant de la figura del comte Arnau.
3: És un personatge que el que pretenia era sobretot explicar com algú que per alguns està retratat allò, no? Com un gran heroi, un defensor de la terra, com s'enfrenta a l'invasor i que es dedica a construir esglésies i és tot molt meravellós i de sobte es dedica a cremar els convents, a salta les abadeses i és allò, com pot ser aquest personatge el mateix l'un i l'altre. I lo interessant és això, no? Intentar veure quina era aquesta evolució, no? Com una persona, que això ens podem sentir identificats moltíssim. De vegades volem fer les coses bé, però o no ens deixem aconsellar bé, o les nostres emocions ens obnubilen i no ens deixen pensar en claritat. Llavors jo crec que hi ha molt d'humà en el compte.
2: En algunes de les vinyetes que s'han utilitzat per fer la promoció del manga, també hi ha espais reconeixibles com el Gord de Malatosca.
3: També volia retratar una miqueta la silueta del territori. Llavors, si els que sou d'allà segurament reconeixereu moltes coses. No solament la silueta general, no?, d'aquests pinyos quan se tansen, sinó també hi ha l'arrencada, com ben dius, al bord de Malatosca. Mm. És un lloc preciós. I necessitava un espai així i va ser, com mira, estar al costat de Sant Joan, té tot el sentit. Recorda, no és exactament igual, perquè el vaig exagerar una miqueta més, donar una miqueta més d'alçada, perquè per la història m'anava bé que fos una miqueta més dramàtic. La inspiració directa és aquesta.
2: Casas té una trajectòria molt ampla i reputada que inclou treballs per editorials com Marvel, DC, Dynamite, IDW o Planeta, a més de la seva tasca a l'escola Joso i la seva vinculació amb Vicari Studios.

come here. No way.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. Els Comuns i Esquerra Republicana exigeixen la compareixença immediata de Pedro Sánchez, mentre els republicans també volen la de Salvador Illa al Parlament. Ho demanen en relació a la investigació de la Guàrdia Civil sobre la darrera campanya electoral del PSC. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha demanat la compareixença immediata del president espanyol en una roda de premsa. L'escoltem.
2: És evident que sabem tots els casos del lawfare perquè l'independentisme els ha patit en pell pròpia, però, com dèiem, el silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
1: Els socialistes, per la seva banda, neguen haver fet mai joc brut i no els sembla ni oportú ni necessari. Diuen que el president Salvador Illa doni explicacions públiques al respecte. Així ho ha dit la portaveu de la formació, Lluís Amoret.
3: Hem col·laborat, sempre ho hem fet, i continuarem col·laborant amb les autoritats judicials quan sigui necessari, perquè doncs, jo crec que tothom, i sobretot nosaltres, estem molt interessats en que totes aquestes notícies que estan sortint s'aclarin.
1: I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraza, ha ordenat aixecar de manera parcial el secret d'actuacions en la causa que investiga l'existència d'una suposada trama liderada per l'exmilitant socialista Leire Díez, que buscava desestabilitzar o obstaculitzar procediments judicials oberts contra el PSOE o el govern espanyol. El cas es dirigeix contra Díez i contra l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets, inducció al fals testimoni. I l'Agència Tributària de Catalunya preveu un augment de les atencions presencials de la renda. De moment, les telefòniques, que van arrencar el mes de maig, han crescut un 20%. Enguany ho fan amb 40 oficines distribuïdes arreu del país, amb les quals, algunes de les quals funcionen per primera vegada. L'atenció telefònica, com us dèiem, està en marxa i ja han atès 25.500 persones. Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme. Els fets han passat a un quart de cinc. La policia local ha detectat un vehicle perillós al lloc dels fets i l'han perseguit de diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66 a l'altura de Celrà. Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya. A les últimes hores, a Badalona, els Mossos investiguen un altre tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys que evoluciona favorablement i ha rebut un impacte de bala al braç.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: La 27a edició del Festival de Música de la Vall de Camprodon va presentar-se a Molló amb un cartell de luxe per aquest estiu. El director artístic de l'esdeveniment, Jordi Palau, va dir que el Festival de Música de la Vall de Camprodon està plenament consolidat. Sentim-lo.
2: Com a festival d'artesania, què vol dir això? Doncs que per nosaltres continua sent molt important que els concerts siguin de petit format i que aportem a la vall artistes que normalment només treballen en formats més grans. Això ens diferencia d'altres festivals. No tenim, de moment, el projecte de convertir-nos en un macrofestival com els hi ha passat a molts altres festivals.
1: Enguany, aquest festival organitzat per la Mancomunitat de la Vall de Camprodon amb la col·laboració dels ajuntaments ha patit la baixa de 7 cases. Sentim el president de la Mancomunitat, Joan Faig.
3: Em sap greu aquesta vegada destacar doncs, que només som 5 dels 6 municipis. Vull dir, en aquesta ocasió doncs, 7 cases per motius interns no ha acabat formant part d'aquesta edició, com sí que venia fent en totes les últimes edicions. I des d'aquí doncs, també m'agradaria, més enllà de celebrar que aquesta edició sigui el més exitosa possible, intentar doncs, també des de la Mancomunitat seguir treballant perquè els 6 municipis que formen part de la Vall de Camprodon tornin a formar part d'aquest festival de cara a les pròximes edicions.
1: El festival arrencarà a la plaça Sant Pau de Sant Pau de Segúries amb Pep Sala i Simone Lambrex, que presentaran Bàsic. Es tocaran les cançons més icòniques de la seva trajectòria musical, com els temes del grup Sau. Vindrà amb un format íntim acompanyat d'una guitarra i un teclat, mentre que Lambrex, amb qui ha compartit projectes des de 1997, és una violinista belga establerta a Catalunya que l'acompanyarà amb el violí fent veus. Artur Blasco i Cati Plana presentaran dues històries a la sala de ball de Molló, portant un repertori de folklore del Pirineu i adaptat gràcies a l'acordió diatònic, cercant una sonoritat senzilla i clara. La inconfusible veu del cantautor mallorquí Tomeu Penyes podrà sentir la plaça de l'Om de Llanars, acompanyat de Simó Pucubí, fent les segones veus i de la seva guitarra, repassarà els èxits de la seva trajectòria musical. Passar-la bé és el títol del recital que portaran Anna Roig i Carles Velda, que fusionaran la veu amb l'acordió diatònic a la sala cooperativa de Vilallonga de Ter. Finalment, el festival conclourà el monestir de Sant Pere de Camprodon amb la companyia Elèctrica d'Arma. Sentim a Palau.
2: Tots coneixem l'Elèctrica d'Arma, tots coneixem els temes de l'Elèctrica d'Arma, sobretot alguns molt concrets, alguns doncs, fins i tot extrets de la tradició popular, folklòrica i passats pel sedàs del seu diguem-ne pop-rock, però només els hem vist en grans escenaris. Què fem a Camprodon? Doncs no tindrem equip de so, és un concert acústic, ells es posen a enrotllana i tindrem el públic al seu voltant. És un concert limitat a 125 persones.
1: Tots els concerts tindran un aforament limitat i un preu d'11 euros, gratuït pels menors de 10 anys, que augmenten fins als 16 si es vol conèixer l'artista una estona abans. Les entrades ja estan a la venda.

love them. Fun. Nice. Life. Youth. Beautiful.

0: dice tu nombre, por favor.
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Les obres per reobrir el carril tallat a la Nacional 260, la corba de Ribamala entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses, s'allargaran fins a l'agost. Una esllavissada de terra i roques que va atrapar un cotxe i va ferir una persona va obligar a tancar-lo el passat 6 de març i des d'aleshores es dona pas alternatiu del trànsit amb un semàfor. Per tant, si es compleixen els terminis, haurà estat tallat gairebé mig any. Ara, la principal preocupació de l'alcalde santjoaní, Ramon Roquer, és evitar que es formin cues quilomètriques com les del passat dilluns, en què li constava que s'havien produït fins a 3 quilòmetres de retencions i havia vehicles que havien tardat fins a una hora a fer el trajecte cap a Ripoll.
2: La veritat és que el Ministeri expressa la seva dificultat de poder-hi posar operaris i de poder estar sempre alerta i a temps de quan es formen les cues. Evidentment, aquestes es poden preveure, però ningú sap en exactitud quan es fan. Aquest cap de setmana, precisament, va quedar més que clar i evident que dia que tampoc era tan extraordinari, perquè sí que dilluns podia ser bon, Barcelona era metropolitana, però tampoc no érem un diumenge, i les cues van ser molt llargues. El que sí, arrel d'aquestes cues i de lo que ve passant i succeint, sí que hem parlat molt seriosament, no només amb el Ministeri, sinó també amb el Servei Català de Trànsit, que és un tema a resoldre definitivament.
1: Roquer comenta que el Servei Català de Trànsit s'ha compromès a reforçar el pas alternatiu amb persones i no amb semàfors, un fet que garantiria més fluïdesa al trànsit i que espera que es concreti els pròxims dies. Les obres, que tenen un cost de prop de 2 milions d'euros, van començar el passat 20 d'abril. Els operaris hi treballen entre setmana i també els dissabtes, però tot i que avancen segons el previst, són lentes. Les actuacions consisteixen en una sèrie de treballs en alçada per col·locar una malla gruixuda de la paret per garantir la seguretat de les persones i s'han de fer fins a 800 pilotatges, que vol dir traslladar les càrregues fins a un estat més profund. En el seu moment van tardar a començar un mes i mig perquè costava trobar professionals en alçada disponibles, ja que estaven treballant per a Adif i Renfe retirant esllavissades a les diferents línies ferroviàries.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Professors i mestres voten fins a que, des d'aquest migdia i fins dijous, si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària han desconvocat les vagues territorials aquests dies, però altres formacions, com és el cas de la CGT o la Intersindical, que són contraris a aquest preacord, mantenen les mobilitzacions. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. I des d'avui la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per l'electricitat i el gas s'apuja del 10 al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que ha passat d'un 0,5 a poc més del 5%. Segons Antonio Aceituno, analista de mercats energètics, la factura del juliol pot ser el doble que la del maig, ho ha dit la xarxa.
2: Los futuros eléctricos para el verano ya lo están apuntando. Sabemos que el verano es una época de gran demanda y para julio el precio de electricidad nosotros lo estimamos en casi 100 euros. Ha cerrado mayo en casi 55. Eso va a significar pasar de la primavera al verano y duplicar el precio de la energía.
1: El RAC i el Servei Català de Trànsit han anunciat avui els resultats del trienni 2022-2024 a les carreteres gironines, on de les dades centrals es reflecteix que els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus o mortals a la P7. Tot això només suposen un 27% del trànsit. L'estudi també alerta de l'accidentalitat de les motos i que el drama més risc de la demarcació és entre Caldes, la Malavella i Llagostera. A més, alerta que la P7 és la via que està més col·lapsada i assumeix un volum de trànsit més enllà del que pot, arran de l'alliberament dels peatges. La quantitat de vehicles que circulen per aquesta via a la demarcació s'ha multiplicat i els camions són un més d'aquests col·lectius. Sota el lema Més Badalona, Més Neteja, el govern municipal ha presentat a la plaça President Tarradellas la nova maquinària del Servei de Recollida de Residus i Neteja de la ciutat, un contracte que, recordem, és de més de 45 milions d'euros anuals i que s'implantarà progressivament aquest mes de juny. Els diversos vehicles polivalents, camions cisternes, escombradores, baldejadores i carros d'escombrat incorporen una nova imatge gràfica amb 146 vehicles nous. I el Barça de bàsquet acaba cinquè a la fase regular, això després de perdre contra el València 77-102, i ara s'enfrontarà l'UCAM Murcia al quarts del play-off pel títol.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El tràfic diari, el ritme accelerat del dia a dia i l'ús excessiu del mòbil mentre es camina pel carrer impedeix fixar-nos en els petits detalls arquitectònics i artístics que s'amaguen als racons més inesperats dels nostres pobles. L'Ajuntament de Ripoll ha impulsat Ripoll amb ulls tafaners. Han escollit 36 petits tresors de la vila que passen desapercebuts i s'han de localitzar amb l'ajuda d'una fotografia. Hi ha mosaics, fonts, bancs, relleus, escultures, rellotges de sol o murals. L'agent cívic de la vila, Jordi Raulit, és la persona que va tenir la idea i explica d'on va sorgir-li.
2: Als anys 78-79 fer una exposició a la caixa de pensions quan hi veig les exposicions. I sempre he tingut el record d'aquest, aquella exposició que ens va agradar molt. I mira, passejant pel poble de la feina, no? Passejant, treballant, doncs mira, em vaig fixant en petits detalls que dic, ostres, dic, això seria bo que la gent en vez d'anar tan estressats com anem, que si un mòbil, que si el nen a la piscina, que si el nen a jo, doncs que es dediquessin a passejar una mica per Ripoll i anar descobrint tots aquests petits tresors que tenim amagats, que realment és que en tenim molts, molts, molts. Hem fet aquesta tria, realment en podríem haver trobat 200-300, que és el que pretenem, que molta gent, a part de trobar aquestes, en trobi d'altres i digui, ostres, doncs us passo aquesta que potser no la sabeu.
1: Raulit diu que ha intentat posar-ne dels diferents barris de la vila i no només del barri vell. Per jugar, es pot recollir un fulletó i un llapis a l'oficina de turisme a l'entrada del Museu Etnogràfic i tornar-lo omplert amb les localitzacions correctes al mateix lloc. Raulit explica que no és una cosa per fer en un dia o una tarda, sinó que un dia en fas un parell i vas fent. Qui aconsegueixi trobar els 36 elements abans del 31 de juliol entrarà en el sorteig d'un lot de productes de proximitat. L'alcaldessa Sílvia Orriols també estava contenta amb la iniciativa.
3: Aquest joc que podrem participar petits i grans, la veritat és que n'hi ha que ni jo mateixa sé on són, per tant també tinc feina, i és una mica això, no? En el brugit i el tràfic diari, de vegades no ens fixem en aquells detalls de façanes, de fonts, que convindria que coneguéssim bé, perquè som el nostre municipi i evidentment hauríem de saber tots els racons, doncs és una bona oportunitat per fixar-nos bé amb tot el nostre espai.
1: Cal destacar que alguns dels elements, el Ripollesos hi passen moltes vegades pel davant sense parar-hi atenció.

cabuda a les temptacions, les emocions, partícipes de cada experiència, no tinc esclaus lluitant per la seva independència, el cervell està vetat a liderar les pertinences i et vull. Més a prop o més lluny, el que ens faci bé, donar vida al nostre espai i al nostre temps. El meu al·licient és trobar el Shambhala dintre meu. T'ho explico.

L'amor m'ha bategat de moltes formes i no existeixen normes que puguin governar el teu neguit. I si vols prendre partit, escolta el cor en soledat i veuràs com la veritat despertarà la teva essència. L'amor va més enllà del nostre afecte. Si encara et sents modesta, no dubtis en germinar el teu foc.

viure amb joia cada transformació. Si sóc un escull inevitable, aparta'm per si no m'aparto, per si no ho veig clar. Per si la veritat no es deixa entendre, en un cor adulterat provem l'atzar. Ara que ens veig valents, fem-ho ben fàcil i ens farem també.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Ja hi ha data per començar les obres de reforma de la sala Eudald Graells de Ripoll, que està tancada des del gener de 2024 per motius de seguretat. Així va anunciar-ho l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols.
2: Pel que fa a la sala Eudald Graells, si no hi ha res de nou, en menys d'un mes s'iniciaran les obres de rehabilitació, que tenen una durada prevista de 12 mesos, tot i que l'empresa adjudicatària doncs es veu amb cor, sembla, de materialitzar-ho en 10. Està previst signar el contracte abans del 15 de juny i iniciar les obres dins el mateix mes. Recordem que es compta amb una inversió de vora 690 1.000 euros.
1: La sala haurà estat clausurada més de 3 anys si es compleixen els terminis i tot i que l'Ajuntament pensava inaugurar aquest maig la nova comissaria de la policia local ubicada a l'edifici de la Torre, al barri de la carretera Barcelona, l'obertura ha patit un retard notable fins com a mínim finals d'any.
2: Hi ha hagut un endarreriment notable per culpa del vidre blindat. L'empresa que havia participat a la licitació i que va guanyar-la s'ha fet enrere perquè volia cobrar per avançat. L'administració no pot pagar per avançat i per tant doncs han hagut de desistir. Això ens obliga a iniciar una nova licitació i hem de tenir en compte que fer un vidre blindat d'aquestes mides tan específiques requereix d'un mínim de 4 mesos. Per tant, ens n'anem cap a finals d'any en el supòsit que doncs, a la nova licitació hi concorri realment alguna empresa que agafi el compromís i ens realitzi l'encàrrec.
1: D'altra banda, el projector de pel·lícules del Teatre Comtal de Ripoll ha patit diverses incidències. En principi es pensava que era un problema de temperatura de l'estança on està ubicat. S'ha posat un aire condicionat, però hi hauria un altre problema tècnic. El consistori s'ha assegut amb l'empresa concessionària, el circuit urgellenc, per solucionar-ho. Si el problema persisteix aquest cap de setmana, hauran de fer un tancament provisional del cinema.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Ministeri d'Hisenda iniciarà de manera immediata una ronda de reunions bilaterals amb totes les comunitats autònomes de règim comú per abordar la reforma del finançament econòmic. Aquest dilluns s'ha remès a totes les conselleries d'Hisenda una carta per concertar dates i preparar el terreny de cara a convocar pròximament el Consell de Política Territorial i Financera, que ha de ser el pas previ per l'aprovació del Consell de Ministres d'aquesta reforma. I el PP ofereix a Junts i PNB fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox, amb l'objectiu de convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia el linxament del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu del PP, Borja Sémper.
2: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Y además sobrecoge ver a tanta gente echando balones fuera, o justificando, o mirando para otro lado, cuando hablamos de supuestos casos de corrupción de la gravedad de la que estamos hablando. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
1: Escoltem també la portaveu socialista Montse Mínguez.
3: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
1: I l'Audiència de Badajoz ha declarat prescrit el delicte d'acceptació d'anomenament il·legal pel que jutja el germà del president espanyol, Pedro Sánchez. És un dels delictes dels quals estava acusat David Sánchez pel seu lloc de treball que va aconseguir la Diputació de Badajoz el 2017. S'exposava una multa de 32.400 euros. Això sí, es tracta del delicte més lleu de la causa. Les acusacions populars demanen per ell 3 anys de presó. I l'Ajuntament de Lleida preveu que el dispositiu de la campanya agrària atengui a menys persones sense papers aquest any gràcies al procés extraordinari de regularització. Del miler de persones que van acudir l'any passat, unes 400 no disposaven de documentació per poder treballar.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La presa de possessió dels dos nous regidors del PSC de Ripoll, Paco Murillo i Jorge Iglesias, va generar una expectació inusitada, i mitja hora abans de començar el ple de dimarts, la sala ja estava plena. Murillo i Iglesias van ser escollits a dit pel partit per substituir els edils forçats a dimitir Enric Pérez i Ana Belén Avilés per abstenir-se al pressupost aprovat pel govern d'Aliança Catalana liderat per l'alcaldessa Sílvia Orriols. La candidatura socialista al complet va dimitir per no compartir la decisió de la cúpula del partit, però entre el públic hi havia dos membres legítims de la llista del PSC, Joaquim Meri i Mingo Gómez. No es volien perdre cap detall de la presa de possessió dels dos regidors que havien presentat les credencials a la Junta Electoral Central aquell mateix matí. Murillo només va obrir boca per prometre el càrrec, mentre que Iglesias, en un breu discurs en castellà, va limitar-se a dir que farien l'activitat que els correspon com a regidors. Orriols va retreure-li aquest fet.
2: El nou regidor s'ha manifestat en la seva intervenció en la llengua castellana. Per respecte institucional a l'Ajuntament que representem i a la nació que servim, li recordo que la llengua natural i pròpia del Principat de Catalunya és el català. Si no en té coneixement, li faig saber que encara queden places lliures a l'escola d'adults de Ripoll. Si volen sortir, li puc fer lliurament d'un formulari d'inscripció. No entenc que el PSC, partit que pretesament defensa el català a les institucions, de fet no he sentit mai cap diputat en seu parlamentària fer cap intervenció en castellà, hagi considerat convenient introduir amb calçador dins l'Ajuntament un regidor que no és ni viu a Ripoll i que no parla la llengua catalana en el desenvolupament del seu càrrec públic.
1: Així li va contestar Jorge Iglesias.
3: I con respecto al tema de hablar en castellano, haré lo posible por aprender el catalán. También le pediré a usted que también haga lo posible por hacer acciones sociales.
1: Abans d'això, Orriols va subratllar que cap dels dos havia estat escollit democràticament i que només es representaven a ells mateixos. Va fer un discurs molt dur dirigit als dos regidors.
2: Amb absoluta deslleialtat i traïdoria, han trepitjat la feina i trajectòria de dos regidors que sí que van ser votats pels ripollesos i s'han venut a la cúpula autoritària que els va obligar a cessar per interessos privats i partidistes. En termes sindicalistes, món que vostès em consta que coneixen bé, això té un nom, esquirols.
1: A la resta del ple, Iglesias i sobretot Murillo van tenir un paper testimonial. De fet, se'ls va veure força descol·locats i fins i tot el regidor Joaquim Colomer de Somi els va demanar explicacions per l'abstenció en un punt de tràmit. Al ple hi havia acudit una delegació dels socialistes gironins per donar-lo suport. El surrealisme, la tensió i la crispació va marcar una sessió maratoniana que havia de ser de tràmit.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El mal estat de l'asfalt de la ronda de Castelladral de Ripoll a l'entrada del carrer Progrés venint des de la C-17 per la rotonda de l'Institut Abat Oliva és un mal endèmic. L'asfalt d'aquell tram està en molt mal estat i hi ha alguns forats al llarg de la via. El motiu de l'elevada degradació és que el carrer fa la funció de carretera interurbana, ja que connecta l'entrada de la C-17 amb la C-26 o la Nacional 260 cap a Sant Joan de les Abadeses. En el darrer ple, l'alcaldessa Sílvia Oriol va explicar que podran arreglar l'asfalt d'aquella zona.
2: Informar que hem rebut una subvenció de 65.000 euros per part de la Diputació per asfaltar la zona de Castelladral al carrer Progrés. Els serveis tècnics de la casa quantifiquen en uns 130.000 euros l'import total d'aquesta actuació, per tant estem pendents que la Generalitat n'assumeixi la resta, que en principi ens van dir que no hi havia d'haver problema, per tant confiem en que els diners acabin arribant.
1: Al setembre del 2022 ja es va fer una actuació de reasfaltatge de la via amb un cost global de 162.000 euros pagats per la Generalitat. Per entendre la magnitud del trànsit que hi circula, l'Ajuntament va instal·lar uns aforadors i, sense comptar autocars, motos, furgonetes i camions, entre l'1 de novembre de l'any passat fins al març, van passar-hi 1,1 milions de cotxes. Pel carrer, que és de titularitat municipal, hi circulen molts camions i els caps de setmana s'acumulen molts turismes provenients de l'àrea metropolitana de Barcelona que es dirigeixen cap a la vall de Camprodon. Ara, a més, hi ha una congestió de trànsit major provocada pel tall d'un carril a la Nacional 260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses per l'esllavissada a la corba de Ribamala, que es va produir al març i en què es fan unes obres que s'allargaran fins a l'agost.

l'any 1435. Alfons el Magnànim era un rei derrotat i presoner del duc de Milà. Tot semblava perdut per a les aspiracions italianes a la corona d'Aragó a Itàlia. Tot i així, en un gir de guió digne de la millor diplomàcia, el monarca va saber transformar el captiveri milanès en una aliança i el fracàs a la batalla naval de Ponça en l'impuls definitiu per conquerir el tron de Nàpols. A partir d'aquí, comença una nova etapa. La conquesta final de la capital amb una estratègia digna de pel·lícula. La creació d'un acord humanista que il·luminaria Europa i la pacificació d'una Itàlia en constant conflicte gràcies a la pau de Lodi. Però com s'ho va fer el monarca aragonès per conquerir Nàpols? Quin paper va jugar en l'esclat del Renaixement? I sobretot, quin preu va haver de pagar els seus regnes peninsulars per tenir un rei que no va tornar mai més a casa? Avui, a les portes de Troia, continuem la història de la conquesta de Nàpols. Benvinguts a la cort de Nàpols. Benvinguts a les portes de Troia.

0: historiador de capçalera, l'Albert Abril. Benvingut.
1: Com anem, Sergio? Abans, perdona, abans que facis la pregunta inicial, avui que reprenem un fil, és a dir, que estem fent una segona part del programa, i ara que publiquem els vídeos del programa sencer a Patreon, els oients, bueno, els subscriptors, podran comprovar que ens canviem la roba. Per tant, no és el mateix dia. Ho gravem en dies diferents, perquè sempre ho fem així. Oi que sí?
2: Clar, sí, sempre, sempre.
1: No ho estem fent just després.
0: No falla, no.
1: De la primera part del programa.
0: Bueno, si no heu sentit encara el primer programa d'Alfons V...
1: És obligatori.
0: La conquesta del Regne de Nàpols,
1: sí.
0: O com li diguem, definitivament, ja el trobareu.
1: Ja
0: no tindrà, no tindrà pèrdua. Doncs heu d'escoltar aquest programa perquè anem justament de seguit en un moment on Alfons s'estava a poder bastant a la merda, no? Van dir. Aleshores, la vida d'Alfons, podem dir, ja vam comprovar, que amunt i avall, anades i vingudes.
1: Sí, molt, molt inestable, molt preparat pel capitalisme del 2026. Sí, està...
0: Dopamina, no?
1: Sí, molt... Seria un criptobro. No sé si seria un criptobro. No m'atreveixo, però bueno, total, que està molt preparat, però el que sí que seria, Alfons V, és un molt bon monomita. Molt bon personatge que ressegueix el camí de l'heroi que ens va explicar l'Alberto el programa 479, un programa fantàstic de Joseph Campbell i el camí de l'heroi, perquè és de manual, no? Primer de tot, la crida a l'aventura, no? del camí de l'heroi. Surt de la seva zona de confort, de la península o de Còrsega, si voleu, per perseguir un regne llunyà i exòtic, no? que és Nàpols, el seu somni. Després tenim el descens a l'abisme, o al ventre de la balena, no? Que també se li diu en el camí de l'heroi. La batalla de Ponça, l'empresonament, no? L'heroi ho perd tot, és derrotat, és empresonat, i simbòlicament el rei mor en aquella presó del nord d'Itàlia, sí? Però avui ens tocarà parlar de la resurrecció, i tots sabem que tot bon camí de l'heroi acaba amb el retorn a casa. No? Com igual que Sam i Frodo tornen cap a la comarca, Alfons tornarà cap a la Corona d'Aragó? Tornarà cap a Catalunya? O no?
0: Mira a càmera i digueu.
1: Ho farà? Tornarà? Com Frodo i Sam tornen a la comarca? O no ho farà?
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @Portes de Troia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa amb la cançó d'obertura de la sèrie de The Legend of Vox Machina, que us recomano moltíssim perquè, bueno, ja que estem parlant d'herois, no? Doncs és, no sé si coneixeu un canal de YouTube que es diu Critical Role, que és en Matthew Mercer fent de Game Master d'una banda, i ha tingut tant èxit, o sigui, va arribar a tenir tant èxit que s'han fet un parell de sèries a Amazon Prime, s'han fet llibres, s'han fet còmics, i us recomano moltíssim la sèrie de Vox Machina, perquè és fantàstica, i a mi em recorda molt, no, que és que al fons és una miqueta com el típic heroi de partida de rol, no? Una miqueta les pujades, les baixades, etc. I ja anirem veient.
1: Molt bé. Doncs, com dèiem, això és la segona part d'un programa que té una primera i que, per tant, és interessant, o seria molt interessant que l'haguéssiu escoltat abans d'escoltar aquest programa, però si no ho heu fet, pel que sigui, perquè sou així, perquè sou uns valents
0: no
1: de la vida,
0: temps, no?
1: És el vostre propi camí de l'heroi i decidiu fer-ho d'aquesta manera.
0: Anar directes al ventre de la balena.
1: Anar directes. Ens passem les fases. Tenim l'Albert aquí perquè ens faci un breu resum.
0: No,
1: de per què.
0: No, no, farem. No el farem. Farem només on ho havíem deixat.
1: On ho havíem deixat. Vale?
0: O sigui, avui sempre fem resums. S'ha acabat això. Si volen saber de què va, que l'escoltin.
1: Avui tenim al fons el magnànim aquí,
0: jo no
1: un rei autoritari, avui
0: no
1: s'acaben els resums i tal. Molt bé.
0: Simplement, al fons el magnànim, als anys 30 del segle XV, parteix per segon cop, cap a Nàpols, i es queda fent el setge de La Gaeta, que és una ciutat molt bonica, que en Sergio va buscar unes imatges precioses d'aquesta ciutat, però molt difícil de conquerir.
1: Molt bonica.
0: Molt bonica. I segur que s'hi menja bé.

0: Mentre està fent aquest setge, per mar i per terra, de cop arriben els genovesos, té lloc la batalla de Ponça, una batalla naval, en què les tropes, bueno, l'estol aragonès té el doble de vaixells i el doble d'efectius, però els genovesos se les enginyen per derrotar totalment la flota aragonesa i hi ha milers de nobles capturats, naus capturades i el propi Alfons el Magnànim capturat.
1: Clar, la situació tal com està no es pot entendre com encara és el que passarà, que la campanya d'Alfons va tenir èxit.
0: És molt fort, o sigui, és molt interessant què li passa a aquest senyor. Clar, els genovesos estan eufòrics, o sigui, aquí podria acabar tot, no? Aquí, Alfons, presoner dels genovesos, apa, demanen un rescat, torna-te'n a casa, abandona les teves pretensions per Itàlia, i apa, i ja està. Però, o sigui, clar, havien capturat el rei més poderós del Mediterrani, no? El que tenia unes ambicions brutals sobre Nàpols. Els genovesos, clar, el que volien era portar-lo cap a Gènova i exigir-li uns rescats astronòmics que haguessin arruïnat la corona d'Aragó durant segles, segurament. Però aquí intervé Filippo Maria Visconti, que era el duc de Milà. I com ja vam avançar a l'anterior programa, en aquell moment Gènova és súbdita de Milà. Per tant, Filippo Maria Visconti és duc de Milà i també és senyor de la República de Gènova. El duc, aquest senyor, Filippo Maria Visconti, fins ara el duc Visconti, a partir d'ara, perdó, ordena que el presoner no sigui portat a Gènova, sinó que sigui portat a Milà. I això indigna tant els genovesos que senten robats del seu botí, de les seves possibles recompenses i de fotre el seu principal enemic, però l'endovei, perquè són els vassalls. Llavors, a l'arribada a Milà, Alfons no és tractat com un presoner en una masmorra, sinó com un, gairebé com un convidat d'honor en el castell dels Visconti. El duc, les fonts ens el pinten com una mena de personatge una miqueta solitari, paranoic, maquiavèlic. Maquiavel encara no havia nascut. Però, bueno, personatge maquiavèlic, no? Però que respectava profundament la reialesa. I aquí es produeix un altre miracle per Alfons V.
1: Ja pot ser un bon
0: ja
1: miracle,
0: pot ser bo, ja pot ser bo.
1: Perquè, com heu vist, com sabeu, Alfons no està al seu millor moment.
0: No, de fet, per molt que sigui tractat com un convidat d'honor, és un presoner. Però durant les setmanes, fixeu-vos que dic setmanes de captivitat, setembre-octubre del 1435, Alfons i Visconti van mantenir llargues converses. I aquí són les fonts, un altre cop ens diuen que Alfons era un gran orador, un gran... molta làbia, no? Molta capacitat de convèncer. Alfons planteja a Visconti el següent. Un gran raonament polític, eh? Es reconstrueix una miqueta el possible raonament. Seria alguna cosa així com...
1: Llegeixes amb eco o no?
0: Ah, no sé. Es pot llegir amb eco?
1: Posa-li una miqueta d'eco al...
0: Ah, perfecte, gràcies.
1: Perfecte.
0: Ui, quin eco.
1: Oh,
0: uf. Duc, per què em voleu destruir? Si jo desapareixo, el regne de Nàpols caurà en mans de Renat d'Anjou, un francès. Mireu el mapa. França ja us pressiona des del nord. Si els d'Anjou controlen també el sud, Nàpols, Milà quedarà encerclat per França. Sereu asfixiats. En canvi, jo sóc rei d'Aragó. El meu centre de poder és lluny, a la península Ibèrica i a les illes. Si jo governo Nàpols, necessitaré un aliat fort al nord d'Itàlia per protegir-me. Jo puc ser el vostre escut contra França. No sóc la vostra amenaça. Per tant, Visconti...
1: Aquí hauríem de treure el... Adri, aquí, clic, i li treus l'eco. Vale. Clar, si no, si era tot el programa amb eco, si no li treus...
0: No, bueno.
1: Endavant.
0: Gràcies. Visconti, aquí, se'ns mostra com un personatge molt temerós de l'expansionisme francès. I en aquestes raons del fons hi veu la llum, vale? I aquí s'inicia una amistat entre Milà i els regnes peninsulars que durarà fins a les guerres d'Itàlia. Vale? Que perquè tradicionalment Milà sempre serà aliat de la monarquia hispànica i la Toscana i altres de França, eh? Ja ho anirem, bueno, ja ho veurem, o no. I aquí es produeix el miracle. El 8 d'octubre de 1435 es firma, després d'aquests raonaments, després d'aquestes converses, el que anomenem el Tractat de Milà. Ull, perquè els resultats del tractat deixen a tota l'Europa occidental estupefacta. O sigui, són uns resultats que dius, Alfons V, o sigui, tens la flor al cul més gran que es pot tenir. Primera clàusula. Visconti allibera Alfons i a tota la noblesa catalana o aragonesa sense demanar cap rescat econòmic. Els allibera perquè sí, els allibera. Imagineu-vos els genovesos, eh? Milà i Aragó firmen una aliança ofensiva i defensiva i, finalment, Visconti reconeix Alfons com a rei de Nàpols i li ofereix el seu suport militar per conquerir el regne.
1: Brutal.
0: Pum!
1: Però suposo que això tindrà també conseqüències gairebé immediates.
0: Exacte. De fet, la primera és, òbviament, Gènova sent traïda pel seu senyor, per Visconti, el duc de Nàpols. Ai, perdó, el duc de Milà, que havia alliberat el seu més gran rival. Per tant, els genovesos es rebel·len contra Milà i passen cap al bàndol francès. S'alliberen de la senyoria de Milà. Però Alfons és lliure i té el suport del ducat més poderós d'Itàlia, que és el ducat de Milà. I en qüestió de dos mesos, Alfons passa a ser un rei derrotat i presoner, a punt de perdre-ho tot, a ser l'aliat principal de la potència militar més gran d'Itàlia. Llavors, aquesta inversió d'aliances és brutal. Era una de les maniobres diplomàtiques més brillants de la baixa edat mitjana, si em permeteu dir-ho així, perquè penso que és superguai que de ser presoner de la República de Gènova, de cop, ets aliat de Milà i ets lliure i no has hagut de pagar ni un cèntim. Ara, amb l'espasa de Milà al seu costat i la llibertat recuperada, Alfons està llest per la guerra final. Però veurem que Nàpols, per molt que tingui els milanesos al seu costat, Nàpols no rendeix fàcilment.
1: Doncs encetem un moment brutalíssim per la campanya d'Alfons, és així?
0: Sí. Alfons no podia aguantar el somriure, o sigui, ja us ho podeu imaginar, no? Surt de la presó de Milà somrient i aquest somriure no se'l podrà trobar mai més. Amb el duc de Milà com a aliat, el magnànim tenia via lliure per enfrontar-se al seu rival, que era, recordem, Renat d'Anjou, que estava presoner a Borgonya, vale? Pel domini del territori de Nàpols. Però no serà fàcil, perquè Renat té el suport del papa de Roma, en aquell moment Eugeni IV, i la República de Gènova. Sí, que recordem que s'acaba de rebel·lar contra Milà, eh? Llavors, Alfons s'instal·la a la Gaeta, sí? Que s'havia rendit després d'aquest gir diplomàtic, i també s'instal·la a Càpua, que Alfons entén que atacar Nàpols directament és un error. I llavors el que fa serà optar per una guerra de conquesta perifèrica sistemàtica, no? Allò de va anar sotmetent castells, els barons, sobretot els castells dels barons que ell considerava que eren rebels, no? Un per un, cremant els camps enemics, protegint els seus amics, i anar-se estenent com una taca d'oli a poc, no? No anem cap a la capital directament, sinó que anem esgotant el territori, anem esgotant els nobles del territori, etc. En aquesta fase, és molt interessant veure que el fill il·legítim d'Alfons V, que és Ferran, en castellà és Ferrante, serà el futur rei de Nàpols, i això també és molt important, comença a liderar les tropes. És un moment que comença a posar el seu fill il·legítim davant de les tropes. Alfons l'utilitza per guanyar-se la noblesa local, i Ferran comença a créixer i a educar-se en un ambient mig napolità, català, parlava la llengua, coneixia les costums italianes, vale? I era una mica diferent d'aquests catalans que eren tan rígids, entre cometes.
1: I mentre Alfons es va estenent com una taca d'oli pel regne de Nàpols, Renat d'Anjou, el seu rival, què fa?
0: Clar, recordem, no? Ja ho he dit abans, era presoner de Borgonya. Serà presoner de Borgonya fins al 1438. Instantàniament, quan l'alliberen, el primer que fa és muntar una flota i desembarcar a Nàpols. Per tant, al 1438 ja tenim tant a Renat com a Alfons pol·lulant per Nàpols. I realment és molt interessant veure que hi havia un bon contrast entre els dos personatges. Renat, se'ns explica, que era bastant popular, era molt estimat pel poble petit de Nàpols, però no tenia gaires diners, va? Estava molt arruïnat per la guerra dels 100 anys, etc. El seu exèrcit vivia molt al dia, va? Era així com, bueno, l'heroi del poble, però era francès, va? Però bueno, com a contrast tenim Alfons, que era bastant impopular al començament, ja que era vist com un invasor estranger, però què li passava? Doncs que tenia el crèdit dels banquers milanesos i, sobretot, i això serà molt important, tenia el crèdit dels banquers milanesos i florentins. Vale? La banca de Florència li donava suport. I tot l'or que pogués anar traient dels regnes peninsulars de la corona d'Aragó. Durant dos anys, la guerra es converteix en una sèrie d'escaramusses indecises, a la Campània, als abruços, vale? I ens hem d'imaginar que els condottieri van canviant de bàndol constantment segons qui paga més. Vale? No ens entretindrem, però imagineu-vos això, no són grans batalles, sinó que són escaramusses, no? Guerres ràpides, guerra de guerrilles, una emboscada aquí, una emboscada allà, etc. Però en la guerra de Nàpols es converteix, s'acaba convertint en una gran sagnia econòmica pels territoris de la corona d'Aragó, que des de lluny es miren les aventures del seu rei a la península itàlica.
1: I després d'aquest desgast, per fi Alfons posarà la seva mirada a la ciutat de Nàpols?
0: Al novembre de 1441, Alfons havia aïllat completament la capital. Renat d'Anjou estava tancat dins la ciutat de Nàpols i esperava ajuda de Gènova o del papat, o inclús de França, però França continuava bastant liada. La flota catalana bloqueja el port, per terra el campament aragonès envolta les muralles de la ciutat i el setge dura des del novembre del 1441 fins al juny de 1442. No és un setge super, super, super llarg, però són mesos de setge. Dins de Nàpols la situació era desesperada i les cròniques ens expliquen que es menjaven les rates i les herbes. Renat intentava mantenir la moral, però els seus mercenaris començaven ja a desertar.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Ara el nostre tècnic, que no vol parlar mai ni dir la veu, no vol... L'Adrià no vol que escolteu la seva veu. Ho fa per altres programes de Ràdio Castellà, els quals estimem molt, però per les Portes de Troia no vol parlar.
1: El Sergi està una miqueta gelós, una miqueta?
0: No, gelós no, li foto canya, perquè vull que saludi algun dia. I ara, sota micro, ens deia que quin temazo, el que estava sonant d'Assassin's Creed, comentàvem que d'aquesta trilogia d'Ezio...
1: És la millor. Quan Assassin's Creed molava.
0: Quan Assassin's Creed molava, i dels tres jocs, no? El primer, Assassin's Creed 2, l'Armandat, el que està ubicat a Roma, que seria aquest, no? Uh-huh. I el tercer, el de Turquia.
1: El de Revelations.
0: El Revelations.
1: Sí.
0: I descartàvem el de Turquia, no? Suposo, entre els tres, estaria d'acord. No és tan dolent, però sí, descartaríem aquest.
1: No és tan, per mi, hi ha molt hate cap a aquest joc.
0: Sí.
1: Hi ha molt hate.
0: Però pujar a la Torre del Galata ja només per això val la pena.
1: Per això val la pena. Jo me'l vaig passar, a mi no se'm va buguejar ni res, jo vaig poder-lo jugar tranquil, i em va molar molt. Però sí que és veritat que és el que dona més fluixet. Però passejar-te per Istanbul, bueno, sí, per Istanbul, per allà, pujar a la torre, brutal, les mesquides i tal, és brutal.
0: Però guanyen a Assassin's Creed l'Hermandat.
1: Per mi sí.
0: Per totes les capes de Roma que pots visitar, jo crec que supera. Sí. Oi que sí, Adrià? No hi ha manera.
1: I el 2 també està molt bé.
0: No passarà aquest programa d'avui de les Portes de Troia, la segona part de la conquesta del Regne de Nàpols, pel dia en què l'Adrià Tirado es mostrarà als seus estimats també companys de les Portes de Troia i tots els oients. No passarà per això, però seguim, que tenim encara molta festa. Molta festa.
1: Molta
0: grossa.
1: Festa.
0: Ho havíem deixat que...
1: Estaven assetjant Nàpols.
0: Estaven assetjant Nàpols, però com prendran la ciutat?
1: El desenllaç del setge no arriba ni per la fam ni pel temps del setge, sinó que arriba per l'astúcia. I això és molt interessant, perquè és... Recordes que et vaig dir que en Ludovico em va explicar una anècdota? És aquesta anècdota.
0: Ludovico és un personatge del primer programa...
1: Ah, és veritat, la gent no ho sap. D'aquell programa.
0: D'aquell altre dia, no?
1: Exacte.
0: Doncs bé, el Ludovico és un personatge molt interessant que ens va explicar a la pregunta inicial.
1: Exacte.
0: L'Albert Abril...
1: No diguis qui és.
0: Ah?
1: Que escoltin el primer programa.
0: Ostres, no siguis així.
1: Bueno, va, digue-ho.
0: Bueno, que és un senyor molt gran, un entranyable, un historiador napolità, imagineu-vos,
1: sí,
0: aquella
1: sí.
0: Biblioteca plena de llibres, i va traient llibres i te'ls va ensenyant, i tu flipant, perquè ets un historiador flipat, que és el que ha de ser un historiador.
1: Flipats.
0: Una qualitat d'un bon historiador ha de ser un flipat. Si no ets un flipat, no ets un bon historiador, s'ha de dir.
1: Vídeo per xarxes. Sones? Gràcies, Sergio. Me'n dones tants? Si miren el perfil d'Instagram, bàsicament estudien coses.
0: Sí. Si vas a casa d'un tio amb una biblioteca, comença a treure't llibres,
1: digueu.
0: I no et flipes, a tu?
1: Sí, sí. I parlant italià i tu entenent dues terceres parts.
0: És igual. Però tu ets un flipat de la història. Sí, sí.
1: Però
0: i
1: vaig entendre
0: igual.
1: Això, eh? Vaig entendre això que explicaré ara.
0: Endavant.
1: És un fet, o sigui, són uns esdeveniments que són dignes de novel·la, eh? Però està documentat per les cròniques de l'època. Vale? Llavors, no sabem si va passar exactament així. Sempre cal agafar-ho amb pinces, però ens permetrà gaudir d'un moment superèpic i superdivertit. Hi ha dues versions dels fets, d'acord? La primera és que la idea de l'estratègia, que ara veurem, la porten dos paletes, d'acord? Dos paletes. I la segona és el propi Alfons, que recorda haver llegit alguna cosa en els textos clàssics que, com a bon humanista, estava estudiant.
0: A veure, anem per parts. Els paletes, versió A de tota aquesta història.
1: Versió de la història.
0: Ludovico a les nostres ments.
1: Ludovico em va explicar la segona.
0: Ah.
1: I llavors, jo llegint una miqueta vaig dir, mira...
0: Que n'hi ha dues.
1: N'hi ha dues. Bueno, i segurament n'hi ha més, eh? Però bueno. Dos mestres de cases... paletes, entre moltes cometes, dos mestres de casa napolitans que treballaven en el manteniment de les muralles van desertar de la ciutat de Nàpols, que estava sota setge durant mesos, i van anar cap al campament de l'Alfons. A més tenim el nom, Aniello i Roberto. Dos paletes, uh-huh. Napolitans. I aquests dos paletes van revelar a l'Alfons, o al seu exèrcit, que hi havia un vell canal d'aigua, concretament un aqueducte subterrani, que passava per sota la muralla i desembocava dins d'un pou de la casa d'un sastre. Vale? Concretament a la casa del mestre Citello Cosidor. Vale? O sigui, molt a prop de l'església de Santa Sofia. Vale? Que actualment l'església de Santa Sofia es pot visitar. Eh? Amb un interior barroc, etcètera, una església que no diu gaire res, però si vas allà dius, allà passen coses.
0: I a través d'això...
1: I a través d'això veurem què passa.
0: Ah.
1: Ara anem a l'opció B.
0: Val.
1: Aquí
0: no
1: és el descobriment del pla.
0: Vinga, va.
1: Descobreix el pla gràcies a dos paletes, a dos mestres de casa.
0: L'opció B és en primícia de Ludovico cap a tu?
1: Exacte. L'opció B és la que em va explicar en Ludovico, que, a veure, és una cosa... Jo quan ho vaig descobrir, vaig pensar, hòstia, això com no ho sabia, però llavors buscant informació dic, hòstia, és una cosa coneguda que jo no sabia. Però bueno.
0: Perfecte.
1: Al fons, com a bon rei humanista, era un amant de la història romana, sí? La història clàssica, del llatí, dels autors clàssics, etc. I al fons recorda haver llegit un llibre d'un tal, Sergio, això és un examen, Procopi de Cesarea, de qui hem parlat en un altre programa. Tens una pista al guió.
0: Sí, de Justinià.
1: Molt bé. Cronista de Justinià que ens explica la revolta de Nica Nica, de la revolta de l'hipòdrom de Constantinople, programa 503, vale? I aquest senyor, Procopi de Cesarea, diu que el general Belisari, el general de Justinià, havia conquerit Nàpols al segle VI a través d'un aqueducte subterrani que a tal zona de la ciutat entrava per sota les muralles, vale? I què diu Alfonso? Que, hòstia, faré el mateix que Belisari. I aquí tenim les dues versions. No se sap ben bé si és que Alfonso se'n van recordar d'això, si és que dos desertors van arribar i li van explicar, però, si més no, les dues maneres són bastant, bastant èpiques.
0: Per tant, sigui com sigui, una opció o l'altra serà una opció d'infiltració.
1: Absolutament. O sigui, serà una infiltració...
0: Una operació d'infiltració.
1: Això, una operació. Serà una infiltració total. Alfonso de seguida ordena buscar l'aqueducte, partint de la idea que les infraestructures romanes en principi duren, vale? I té raó, perquè descobreix que el canal de la Bolla encara existeix i encara s'utilitza, vale? Recorrem, és un aqueducte subterrani. I de fet, us convido, si aneu a Nàpols, a visitar una atracció turística que és la Nàpoli Subterrània, que el que fas és passejar-te per els... una miqueta com el Museu Arqueològic de Barcelona, que baixes, no?, i veus tots els, tot els jaciments arqueològics que queden sota del centre de Barcelona. Doncs a Nàpols passa una miqueta el mateix, però veus els canals d'aigua i et passeges pel que havien estat els canals, les canalitzacions subterrànies.
0: Doncs és bona aquesta, perquè trobo que, de fet, últimament Nàpols està molt de moda.
1: Sí, està molt de moda. Jo també t'he de dir que jo és el segon cop que estic a Nàpols i la Nàpoli subterrània em va agradar més el primer cop. Allò que recordes...
0: L'has fet dos vegades?
1: Sí.
0: Ets un flipat,
1: Sóc un friqui.
0: Molt bé.
1: Sóc un friqui.
0: No, perfecte.
1: Sí, sí.
0: Compleies tots els requisits.
1: Cultura...
0: Molt bé, doncs, no, sí. Gaeta, Nàpoli subterrània, i aneu fent.
1: Ja tens un viatge muntat.
0: Ja ho tens. Molt bé, doncs aquesta operació tindrà èxit.
1: La nit de l'1 al 2 de juny de 1442, un escamot format per soldats catalans i aragonesos, guiats pels paletes, segons la primera versió, s'arrosseguen pel conducte estret i humit. Vale? Les fonts ens diuen que eren 200, així la unitat, així d'elit, no?, aquesta unitat secreta, entre cometes, i que es van vestir amb poques armadures, poques armes per fer poc soroll, poder-se desplaçar amb llibertat, vale? I se'ns diu que van estar circulant per l'aqueducte subterrani durant més o menys un parell d'hores. Dues hores, sense veure la llum, amb aigua fins als turmells, amb un ambient humit, vale?, amb els guàrdies napolitans a 3 metres a sobre del teu cap, vale?, però aquestes 200 persones, que vés a saber si eren 200, no en tenim ni idea, però és igual.
0: Juguem.
1: Vale? 200 persones s'infiltren, d'acord? Surten pel pou d'una casa privada d'aquells sastres que dèiem, i en aquell moment, just quan surten, es troben a la família. Bueno, mola que es trobin a la família. Però no hi ha temps per explicacions, Sergio. No hi ha temps per dir, som uns soldats i hem vingut aquí a matar-vos a tots. Bueno, que no és el fet, Surten del pou, se'n van directament cap a la porta de Santa Sofia, que quedava allà a prop, liquiden els sentinelles que estaven vigilant la porta durant aquella nit, obren els batents de la porta de bat a bat, i allà comença l'acció.
0: Carai, això és digne de pel·lícula.
1: És brutal. No entenc com... És una escena brutal.
0: No entenc brutal. Com per això no s'han fet... no sé, ara no sé si s'han fet pel·lis d'aquest tema o el que sigui.
1: No en tinc ni idea, jo crec que no.
0: Tant de bo es faci perquè és digne de pel·lícula. Com serà el combat final?
1: A veure, a la senyal convinguda, sí, normalment les cròniques també diuen cridant Aragó, no? El gruix de l'exèrcit d'Alfons, que s'ha d'esperar en silenci fora de les muralles, i romp cap a dins de la ciutat amb les portes obertes de bat a bat. Carrer per carrer, plaça per plaça, resistència angevina s'enfronta contra les tropes de la corona d'Aragó i s'enfonsa ràpidament, perquè no s'ho esperaven. Renat d'Anjou aconsegueix fugir in extremis a refugiar-se al Castel Nuovo, que és el mateix castell on s'havia refugiat Joana II al començament, és el mateix castell on Alfons V es refugia a la seva primera expedició, i ara Renat d'Anjou és on es refugia. Va, i allà resisteix encara unes setmanes més. Llavors, després de liquidar la resistència francesa, Alfons permet un saqueig de 4 hores a les seves tropes. Ni un minut més, ni un minut menys. Vale? Era la seva recompensa que els havia promès. Podreu saquejar Nàpols durant 4 hores, però no podeu violar ningú, no podeu tocar les esglésies i no podeu fer mal a cap ciutadà de Nàpols. Aquesta moderació, moderació relativa, perquè estàs permetent als seus soldats que saquegin la ciutat, va ser un moviment polític, perquè normalment quan hi havia un saqueig d'aquest estil o quan hi havia una entrada d'aquest estil d'un exèrcit d'una ciutat, el saqueig era descontrolat. Vale? Llavors, aquesta moderació relativa del fons va ser un moviment polític perquè volia mantenir contenta la població de Nàpols, ja que ell s'havia de proclamar rei de Nàpols. I també volia mantenir satisfetes les seves tropes.
0: I tenim, com deies, el Renat d'Anjou, refugiat al Castel Nuovo. Què farà?
1: Doncs, poc després, Renat d'Anjou, veient tot perdut, acaba negociant la seva sortida del Castel Nuovo i embarca cap a Provença, sí? Abandonant per sempre el seu somni italià. Oh. Finalment, Alfons V havia aconseguit l'impossible. Havia aconseguit el seu somni italià. Vale, havia conquerit la cirereta del sud d'Itàlia, que era Nàpols. I si us fixeu, la conquesta ha estat una barreja de tenacitat financera, desgast lent, un bon joc diplomàtic i, al final, un cop d'astúcia. Sí, aquesta idea de l'aqueducte, etc. Que no sabem exactament si va existir, sí, però les fonts ens diuen això. Llavors, és tan maco, no?, pensar que va ser perquè es van poder colar per un aqueducte subterrani, etc. I ara al fons té el regne. Sí, al fons ara ja és rei de Nàpols, però el difícil serà governar.
0: Ara què? Perquè ja tots sabem que la dificultat rau precisament després mantenir la calma.
1: Exacte. Bueno, i mantenir la conquesta, que tothom estigui tranquil·let, no? Un cop conquerida la ciutat, al fons deixa de ser simplement un general medieval, vale? I es converteix en el príncep del Renaixement que ell volia ser. Vale? L'etapa de 1442 a 1458, aquests 16 anys, són els anys que defineixen més Alfons el Magnànim. El 26 de febrer de 1443, Alfons, fixeu-vos, que s'espera. O sigui, Alfons ja està per dins la ciutat, però el 1443 ell fa una entrada triomfal oficial a Nàpols. Vale? Una entrada triomfal com ho feien els emperadors romans quan tornaven d'una campanya, o generals romans quan tornaven d'una campanya militar. No ho fa a cavall com un cavaller medieval o com un senyor feudal, sinó que ho fa sobre un carro daurat, vestit amb toga romana, imitant els Cèsars de l'antiguitat. Aquest gest és una declaració d'intencions brutal. Ell, com ja us estic dient, no és un príncep feudal, no és un cavaller de la cristiandat. Vale? Estem fent un canvi d'època. Uh-huh. És un príncep modern, és un príncep que està conquerint Itàlia, que coneix els clàssics, que ha llegit els humanistes, que ja no pactarà més amb les corts medievals, perquè les corts li suden. Li és igual a tot això. Ell, a poc anirà plantant la llavor de l'autoritarisme i més tard de l'absolutisme legitimat amb les ideologies de l'antiga Roma, dels escrits clàssics i, sobretot, de la naixent ideologia de l'humanisme.
0: Molt bé. Tota aquesta voluntat, com s'articula? Com ho farà?
1: Clar, no ens estendrem en excés, vale? Perquè podríem estar parlant aquí durant moltes coses, o sigui, durant molta estona, però quan Alfons arriba per primer cop a Nàpols, el regne és un caos administratiu. Sí, ho hem deixat caure, eh? Ah, tu ves ara a Nàpols, Sergio, i veuràs que també Nàpols és una miqueta caos.
0: Pitjor que Sicília?
1: És diferent. Jo crec que és diferent.
0: És un altre caos.
1: Sí, jo crec que... O sigui, a veure, molt similar, però jo crec que Palerm, Nàpols, està por ahí.
0: Val. Bé. M'agrada, doncs.
1: Sí, és molt bona ciutat. Alfons comença a aplicar la racionalitat burocràtica de la Cancelleria Reial de la Corona d'Aragó. Però intenta adaptar-se a la realitat italiana. D'aquesta manera, estableix una burocràcia bastant centralista sense el contrapès d'unes corts, vale? Que és el que a ell li interessava. Comença a construir el que coneixem com una monarquia autoritària al sud d'Itàlia. Per exemple, il Sacro Consiglio, sí? El Sacre Consell, el transforma, és una cosa que ja existia a la ciutat de Nàpols, i agafa aquest consell, que era un consell totalment feudal, vale, que s'encarregava de la justícia napolitana, en un tribunal suprem de justícia i de govern, professionalitzant-lo amb juristes. Sí, per tant, aquest sacre consell ja no el formen nobles, sinó que el formen persones formades, en juristes formats, etc. La Càmera de la Sommaria, suposo que és, que és el cor i la butxaca de l'estat de Nàpols, o del regne de Nàpols. Era l'organisme encarregat de les finances. El fons necessita recuperar tot el patrimoni que els barons estan usurpant constantment del regne de Nàpols. Llavors, el que fa és administra i centralitza molt més aquesta entitat, vale, per donar-li molt més poder, vale? I el que fa és crear un cadastre molt concret, vale, per controlar totes les propietats i el que li havien de pagar tots els nobles napolitans. També crea la dogana de le pecore, la duana de les ovelles, que és una mina d'or, vale? Perquè és un detall clau per entendre la recuperació econòmica del fons. El fons el que fa és reorganitzar tota la transhumància de Nàpols, sobretot a la regió de la Pula, obligant a tots els ramaders a passar per una duana reial i pagar impostos per les ovelles. Que això ens recorda molt a la Mesta, a Castella. Sí? Recordem, Alfons V és rei d'Aragó, però és de dinastia castellana i està governant Itàlia. Per tant, és una mena de fusió, no?, dels tres ambients diferents.
0: Molt bé, i com ho farà per governar tots els seus territoris, que no són pocs?
1: Deixem-ho clar, Sergio, deixem-ho ja clar, perquè recordeu que Alfons salpa des de Barcelona l'any 1432 i conquereix el regne de Nàpols el 1442? Sí, 10 anys, més o menys. Salpa de 32, conquereix el 42. Doncs des d'aquell dia, des del 1432, Alfons no torna mai més als seus territoris de la Corona d'Aragó. Alfons V mor a Nàpols el 1458, per tant s'està 26 anys a Itàlia. Per tant, el camí de l'heroi que hem dit al començament, molt maco, sí, la panxa de la balena, la resurrecció, tot el que vulguis, però no torna.
0: Però no torna.
1: Sí, és com si Frodo i Sam es quedessin a Mordor. Bueno, no.
0: Italià no.
1: No, Italià no és Mordor. Perdó, sí, perdoneu-me. Durant aquells 26 anys que s'està a Itàlia, Nàpols es converteix en el centre administratiu dels territoris que conformen el patrimoni d'Alfons el Magnànim. El rei viu permanentment a Nàpols i ho fa de manera molt més autoritària que si governés des de Barcelona. I això és molt important. I us preguntareu, molt bé, està molt bé que Alfons visqui allà, però qui està governant la resta de territoris de la Corona d'Aragó? I és que Catalunya, Aragó, València, Mallorca queden governats de facto per la seva dona, la gran oblidada Maria de Castella, sí? Que era la dona d'Alfons i la lloctinent general. Una dona que demostra tenir una grandíssima capacitat política al gestionar el que havia de gestionar sense la presència del rei. Vale? O sigui, un rei que està a centenars de quilòmetres por ahí vivint les seves aventures italianes, d'acord? Durant 26 anys, perquè ella es mor el mateix any que es mor Alfons el Magnànim. Les illes de Sicília i Sardenya sí que queden governades per uns virreis, però el gruix de la Corona d'Aragó el porta Maria de Castella i sobreviu als merders que li havia deixat Alfons.
0: Patata calenta.
1: Patatíssima, calentíssima.
0: Que et llenço.
1: A veure.
0: Maria de Castella mereix un programa un dia?
1: Hòstia, Sergio. Podria mereixer un programa un dia, Maria de Castella. Sí. A veure, mereix.
0: És evident.
1: El farem.
0: No ho sé. Patata calenta,
1: aquest
0: per això.
1: Aquests personatges que li agraden molt a l'Alberto.
0: Ah, veus? Doncs mira,
1: jo crec que li enviem
0: la patata.
1: Li enviem la patata.
0: Ara li diem, quan acabem, aviam si l'acabem.
1: Patata calenta per ell.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del Troia d'avui, però encara ens queda temps, eh? No marxeu, perquè encara hem de parlar molt del fons del magnànim.
1: Una cosa, l'Adrià ha trallat la cançó just en el moment perfecte, eh?
0: Bueno,
1: l'ha clavat, bueno, l'Adrià i tu.
0: Quan l'hem dit, no ho sabíem.
1: Quan l'has dit.
0: Ha arribat en el moment just perquè és ara justament quan hem de seguir. Troia d'avui dedicat a aquesta segona part de la conquesta del regne de Nàpols i aquest personatge que estem coneixent avui, Alfons el Magnànim, i la seva dona Maria de Castella, que ha quedat aquí ja dit...
1: Que l'Alberto farà un programa de Maria Castella. Ha quedat això dit.
0: Hosti, no ens farà cas.
1: No ens farà cas. Estàvem escoltant Viva Viva Rei Fernando, d'acord? Que és una cançó extreta del cançoner de Montecassino, que és un manuscrit napolità escrit a meitat del segle XV, vale? Aquest manuscrit és la font principal de la música de cort aragonesa de Nàpols i segurament és una música que escoltava i finançava Alfons el Magnànim, un cop rei de Nàpols. En aquest cas l'interpreten Jordi Savall i la Capella Reial de Catalunya, i segurament quan diu Viva Viva Rei Fernando segurament no és per ell Ferran, diu Fernando, no és per ell, sinó que és per el seu fill il·legítim Ferran de Nàpols, que serà rei de Nàpols després d'ell. Vale? Per això diu Viva Viva Rei Fernando.
0: Aterrem a Nàpols, la ciutat favorita d'Alfons, que és respira a la cort.
1: Pesto, pasta.
0: No podem deixar de pensar en menjar, tio.
1: És només de pensar en Itàlia ja...
0: Sí, quina meravella.
1: Sí, hi ha unes coses allà que es diuen fritatines, és que ofereixen tot, però són molt bones. Pasta carbonara, farcida amb una mica de ragú, fan una pasta freda perquè es conservi una mica més densa, ho arrebossen amb ou i pa ratllat i ho fregeixen. Així que unes boles així.
0: I pacadins.
1: I cap a dins. És repulsiu, però prova-ho.
0: Molt bé, jo del fregit no sóc gaire amic.
1: Jo tampoc, però s'ha de provar.
0: Però tot s'ha de provar, això és cert.
1: Tot s'ha de provar. Tu ets més d'haurà del forn, ja ho sabem.
0: Sí, ho sabem. Sí.
1: En fi, què respira la cort?
0: Què respira?
1: Alfons, ara anomenat Alfons el Magnànim, pels seus contemporanis, crea el que se'ns diu que era la cort més culta d'Europa. Agafem-ho entre cometes, però bueno, sabem que va gastar fortunes en llibres i en mecenatge. Recordem programa dedicat, programa dels grans mecenes. A la Nàpols d'Alfons, 1442-1458, el rei el que vol és emular els emperadors romans, aquesta idea dels Cèsars antics. Es va voler convertir en un rei renaixentista, molt més autoritari que els reis medievals, com ja m'han anat dient, però també un rei que destacava per la seva imatge de ser un tes en els clàssics, en l'art, de patrocinar obres d'art, d'acord, de tenir escriptors, poetes i sota la seva tutela, etc. Va acumular una de les millors biblioteques del món, dispersa després de la seva mort, per desgràcia, i es diu que ojo, aquí hi ha moltes curiositats sobre el tema, i es diu que quan entrava en una ciutat conquerida, demanava llibres de Titus Livi abans que menjar. Al fons, segons han considerat molts historiadors, va crear el que dèiem, una biblioteca que rivalitzava amb el propi papa de Roma o amb els Medici de Florència. Milers de volums, i molts d'ells eren còpies encarregades, unes còpies molt luxoses encarregades a Florència. A la seva mort, per desgràcia, molts d'aquests llibres van anar a parar a França, a la Biblioteca Nacional de París, n'hi ha alguns també a la Universitat de València, però la biblioteca aquesta va acabar desperdigada.
0: Ens pots explicar alguna anècdota més?
1: Moltíssimes. Per exemple, un dels grans humanistes del moment, Lorenzo Valla, va ser el protegit del fons. Valla és un tio que també es mereix un programa, va demostrar filològicament que la donació de Constantí, que és un document que s'estudia molt quan estudies la carrera d'història, la donació de Constantí, que és un document que justifica que el papa de Roma ha de tenir poder temporal, és falsa. És un document que se suposa que Constantí, l'emperador de Roma, donava el Roma, no?, als papes. Bueno, per resumir-ho molt, I Lorenzo Valla filològicament demostra que és un document fals, vale? A veure, no és que Alfons V ho faci perquè és un admirador de la veritat, un amant de la veritat, sinó perquè el maleït papa de Roma estava donant tota l'estona suport als angevins francesos. Per tant, utilitzo aquest document per deslegitimar el poder del papa, no? També una arma molt humanista, no? Agafar un document i demostrar que és fals a nivell filològic. El cas de Bala, de Lorenzo Bala, ens serveix per exemplificar un fet, no?, que al fons es gastava unes sumes ingents de diners per atreure els millors cervells d'Itàlia. Llavors Nàpols es va omplir d'intel·lectuals que, a canvi de protecció i mecenatge, construïen una imatge del rei com un monarca del Renaixement. També va reformar el Castel Nuovo, que recordem que era un antic castell enjamí. Vale? El va conservar tal qual, eh? Però va construir un arc triomfal, un arc de triomf, com feien els antics romans, vale? Un arc de triomf, de marbre blanc que adorna l'entrada, que és una obra de Guillem Sagrera i escultors italians, que és una fusió perfecta entre el gòtic català i el Renaixement italià. Va inserir aquest arc de triomf romà de marbre blanc, un altre cop, entre dues torres gòtiques fosques de pedra volcànica. Llavors, tenim un castell medieval amb una porta, amb un arc de triomf al mig incrustat, que és una fusió perfecta entre l'edat mitjana i el Renaixement. I a més és preciós perquè veus un castell que és tot fosc perquè és roca volcànica, i al mig una porta blanca que va fins a dalt de tot de la muralla. És preciós. Els relleus d'aquest arc triomfal, com tots arc de triomf, d'acord, mostren l'entrada d'Alfons a Nàpols el 1442. És en el moment en què el rei apareix assegut sobre un carro, com un emperador envoltat de les virtuts. No hi ha sants, vale? No hi ha símbols religiosos, sinó que només hi ha alegories clàssiques. Eh? Fixeu-vos, arc de triomf, romà, renaixement, humanisme, etc.
0: Molt bé, podem dir que el nostre protagonista d'avui està una mica obsessionat amb Roma. És molt contemporani, això.
1: És molt contemporani, com tanta altra gent, no? Alfons, com a bon humanista, tenia una obsessió genuïna pels clàssics llatins i grecs, sobretot pels llatins. El biògraf florentí Vespasiano de Bisticci, contemporani d'Alfons, explica que Alfons tenia un ritual sagrat. Després de dinar, dedicava sempre una estona a que els seus secretaris, no fos cas que ho fes ell sol, eh?, que els seus secretaris li llegissin en veu alta les obres de Titus Livi, Sèneca, César o la Bíblia. Perquè ens fem una idea d'aquesta fama d'obsessionat amb els clàssics, es diu que durant una campanya militar a Pàdua va demanar que li portessin un os del braç de l'historiador romà Titus Livi, que suposadament estava enterrat allà. Vale? Com si fos la relíquia d'un sant. Rotllo, anem a Pàdua, conquerim Pàdua i robo les relíquies de la catedral. No, no, no.
0: Bon fricot, eh?
1: Bon fricot, molt friqui.
0: Bon fricot.
1: Molt friqui. Una altra anècdota que ens explica el Panormita, que és el sobrenom que té també un escriptor contemporani, relata que, estant el rei malalt i amb febre a Càpua, va rebutjar els metges i es va curar escoltant la lectura del llibre que es diu La vida d'Alexandre el Gran, de Quin Cursi Ruf.
0: Es va curar allà, mentre li llegien això.
1: Sí, o sigui, la lectura el va curar, d'acord? De fet, en el mateix llibre que el Panormita ens explica aquesta anècdota, que és el llibre de Dits i Fets del rei Alfons, ens presenta Alfons com si fos un príncep filòsof estoic, un bon emperador romà, però que no arriba a Roma.
0: I pel que fa a l'art i la literatura, què ens pots dir?
1: Más de lo mismo, Sergio. O sigui, és la idea del príncep del Renaixement, és la idea del mecenes. Alfons volia ser vist com un César, un príncep modern, no? Un mecenes, un patró d'arts. L'art visual havia de reflectir aquesta idea imperial romana, trencar l'estètica gòtica catalana anterior, finançar autors renaixentistes d'Itàlia. Alfons va ser el gran patró de Pisanello, que era un gran medallista. Va recuperar també el costum romà d'encunyar monedes amb el seu perfil. ¿Vale? M'agradaria destacar un parell de coses, perquè, com hem anat dient, Alfons també és un personatge que uneix moltes cultures, i a la seva cort napolitana es parlava català, napolità, castellà, italià i també llatí. I poetes catalans, com Jordi de Sant Jordi, que de fet Jordi de Sant Jordi va estar presoner en Villamilà, això també és una curiositat, o el mateix Ausiàs Marc, que Ausiàs Marc sí que és veritat que no va viure en cap moment a Nàpols, però va tenir molt contacte amb la cort napolitana, veuen de tot aquest ambient. Inclús Joanot Martorell viatja a Nàpols i s'inspira en l'ambient cavalleresc, però també sofisticat i humanista, que es vivia a la cort de Nàpols per escriure la seva grandíssima obra de Tirant lo Blanc. I després de tot això, ja per resumir una miqueta això, perquè això també es marxaria a un altre programa, el que hem d'entendre és que Alfons el Magnànim, sent el rei de Nàpols, el que fa és una miqueta d'àrbitre d'Itàlia. Itàlia, ja ho hem anat dient, era un estat fragmentat i hi havia molts conflictes entre els regnes, els ducats i les repúbliques. Alfons aconsegueix firmar un tractat el 1453, i aquest tractat, ell és el garant militar de la pau a Itàlia. Però fixeu-vos que això també es firma el 1453, que és quan els otomans acaben de conquerir la ciutat de Constantinoble. I, per tant, tothom està cagadíssim. I diuen, vale, parem les guerres entre estats italians, ens unim tots... Bueno, ens unim. Ens respectem les paus perquè l'enemic turc és molt més perillós que l'enemic cristià, vale? I el fons cinquè el que fa és una miqueta garantir aquest pacte, vale? Com a rei fort al sud d'Itàlia.
0: Com has dit abans, el fons el Magnànim estarà 26 anys a Itàlia, ja morirà allà. I aquí, pel mig, passen moltes coses a la península que queden desateses, o per ell, en aquest cas.
1: Per ell, perquè Maria feia molt bona feina. Bueno, feia el que podia amb el que tenia.
0: Clar, Maria de Castella, que ja hem descobert que mereix un programa, però quines conseqüències tindrà l'absència del fons al Magnànim a la península?
1: Clar, la decisió del fons de no tornar mai més a la península Ibèrica passa factura. És una cosa que passa factura. A Catalunya s'hi coien molts conflictes socials, eh? Per una banda, Barcelona, la lluita entre la Viga i la Busca, que això també és molt interessant, i per altra, també la revolta dels pagesos remenses que es començaven a coure necessitava un arbitratge, vale? I de fet, el 1448, Alfons des de Nàpols fa un reial decret que permet la creació del sindicat remensa. A més, els regnes peninsulars havien estat espremuts econòmicament per pagar les aventures italianes del rei, vale? I la reina Maria feia el que podia, vale? I tota l'absència d'Alfons va deixar podrir una mica de la situació, que tot esclataria en la Guerra Civil Catalana el 1462, uns anys després de la seva mort.
0: Fa una mica de pena arribar a aquest moment, eh? Perquè aquest personatge, clar, jo que em moc més pels segles XIX i XX, sóc desconeixedor molt d'aquesta època.
1: Però t'ha caigut bé, no?
0: M'ha caigut, clar, molt bé, i tot aquest context ha sigut genial, i clar, se'ns mor.
1: El 27 de juny del 1458, Alfons mor al castell de Lobbo, o castell d'Obo, de Nàpols, que també és molt xulo, que és el castell més antic de Nàpols, també, i la seva decisió testamentària va ser molt pragmàtica, però trenca la política anterior. Com que el regne de Nàpols era una conquesta d'espasa, és a dir, el pren per l'espasa, i no un feu papal, no està subjecte a les lleis de la corona d'Aragó. Per tant, el que pot fer és agafar el seu fill il·legítim i posar-lo com a rei de Nàpols, vale? Sense corts, bueno, o amb unes corts amb molt poc poder, que era la seva idea. I la corona d'Aragó, i Sicília i Sardenya, sí que estava subjecte a les lleis successòries de la corona d'Aragó. Per tant, passen al seu germà Joan II, que és el pare del futur Ferran el Catòlic. Vale? Queda clar això, més o menys, la successió?
0: Això m'ha costat, això ja...
1: O sigui, Nàpols...
0: Sí.
1: Ho llega al seu fill il·legítim, cosa que no podia fer, però com que és el seu regne que ha pres per l'espasa, pot fer el que li doni la gana.
0: Això sí.
1: Nàpols, autoritari. I la resta de territoris, per Joan II, el seu germà.
0: Val.
1: Vale? Que és el pare del futur Ferran el Catòlic. I ja està. Val. És que t'he vist amb una cara...
0: No, perquè ara lligant coses... Quan comencem a barrejar noms i coses d'aquestes, aquí ja
1: sé,
0: costa a costa.
1: No has pres a punts, avui.
0: Avui no he pres a punts. Avui t'estava escoltant atentament.
1: Ai, que bé.
0: Com... de costum, i espero que tots i totes vosaltres, que heu gaudit molt del programa d'avui, no sé si ens queda temps per més, ho deixem aquí o què?
1: Conclusions superràpides.
0: Vinga,
1: és un èxit geopolític, d'acord? També és un èxit dinàstic per la dinastia dels Trastàmara, i la conquesta de Nàpols permet que l'humanisme i el renaixement arribin cap a Catalunya, València, Aragó, etc. I a més, gràcies a la pacificació entre cometes, que fa Alfons el Magnànim amb aquell tractat que dèiem abans, el renaixement també pot florir a Florència, a la Toscana, etc. Però clar, és un gran esforç titànic que tindrà moltes conseqüències.
0: Doncs ja ho sabeu, tothom cap a Nàpols, que és molt bonic. Moltíssimes gràcies, Albert Abril.
1: A tu, Sergio, i a l'Adrià també.
0: A l'Adrià, exacte, a qui us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la setmana vinent amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Professors i mestres voten fins aquest dijous al migdia si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials aquests dies, però altres formacions, com és el cas de la CGT o la Intersindical, que són contraris al preacord, mantenen les mobilitzacions. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. N'ha parlat avui a la xarxa la portaveu USTEC, Iolanda Segura.
2: És el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Però ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè hi hagi un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i per tant ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga.
1: I els metges també mantenen el pols amb el govern. Avui ha engegat la campanya Ni un minut més, amb una trentena d'hospitals catalans. La promou el Sindicat de Metges de Catalunya i implica que els facultatius deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Escoltem Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i secretària, vicesecretària general de Metges de Catalunya.
3: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
1: S'hi han adherit la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc del Lío, els Beset Trueta o l'Hospital de Vic. Ha aconseguit connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. Aquests són alguns dels principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit. L'aeroport de Barcelona actualment té 55 milions de passatgers i l'any passat va tancar amb 57,2 per sobre de la seva capacitat. I des d'avui ja està oberta la consulta ciutadana perquè els barcelonins puguin dir qui prefereixen com a proper síndic de greuges de Barcelona. David, bon dia, que opta la reelecció, o Gemma Calvet. El procés de consulta es fa a través de la plataforma Decidim.Barcelona i estarà obert fins al dia 30 de juny.

Bona jornada i benvinguts a Vampirissades 430, l'espai de música independent de la veu de Sant Joan, el nou FM i Ràdio Roda. Jo em dic Jordi Molins, sóc amb tota la seguretat del món el puto pitjor discjòquei del planeta Terra, moltíssima diferència, i avui comencem aquest espai escoltant una de les diferents versions que sentirem del Please Please Me dels Beatles, en aquest cas interpretada pels The Beatles.

Des de Sacramento, a Califòrnia, els Nosedive ens portaven aquest Sick of It All, que estan, o sigui, com una mica cansadots de tot, però bé, no se'ls nota per l'energia que gasten. També deien bàsicament el mateix, Sick of It, tot i que a la lletra de la cançó també se sentia el Sick of It All, els Primitives, des d'un pop britànic més, diguem-ne, que lluminós, o no?

La setmana passada vam sentir quatre temes de l'últim disc dels Triángulo de Amor Bizarro, Mi Catedral, i avui n'hem recuperat un altre SMT en el Palacio Real amb aquest canvi de ritme, aquest enfurismament a mitja cançó que tant agrada quan penses hòstia, això de la música no cal ser previsible i pots emocionar fins i tot més que siguent tu, no? Normalment bastant més. Va, sentim una altra banda que també li fot bastant hòstia a les guitarres i a la melodia. Són els Et i Eta, una barreja, em sembla que és de Grècia i Canadà. Són una parella que tenien temes en la seva trajectòria, segueixen tinguent temes en la seva trajectòria, com aquest Stay, Old Friend.

0: Rock and roll amb el pitjor DJ del planeta Terra.
1: Buio sulle scale, silenzio che fa male.

de la unió d'una grandíssima de la música italiana com Mina i d'un grandíssim de la música italiana també com Adriano Celentano, només em podia sortir una cançonassa com aquesta, L'amore, que demostra primer que res que la música, les cançons amb idiomes que no són el teu es poden entendre perfectament la lletra. O sigui que això d'haver de canviar d'idioma a vegades parlant dialectes del llatí no té cap mena de sentit, perquè és que s'entén perfectament. És ben bé posar-hi una mínima voluntat o no. Els Kiwi Junior ens ho compliquen una mica més amb aquest Blowing Up.

Debbie Harry al capdavant dels Blondie, versionant també el Please Please Me dels Beatles. Fantàstica, com sempre. Seguim recuperant quin era el millor moment del programa passat, que no sé si estareu d'acord, però a mi em va sorprendre retrobar-me amb Las Vegas, amb els escocesos Las Vegas, i aquest Lonesome Swan, que segur que no era el millor del 429, però s'hi acosta bastant.

podeu recuperar aquest signe solitari, Lonesome Swan, en el 429 de Vampiresados i també a través de l'e-box, on trobareu, a més, tots els programes des del número 1 d'aquesta beneïda causa en recerca de la cançó perfecta, que afortunadament no aconseguirem trobar mai, però que bonic que és l'esforç d'intentar d'aconseguir-ho. El Miqui Puig, l'exlíder de Los Sencillos, es versiona a ell mateix, o sigui, un tema de la seva mateixa banda, el Todo va bien, en directe, incorporant-hi electrònica, com constatareu a partir de la meitat de la cançó. Vinga, sentim-lo.

0: Encara que té nou àlbum, el Heaven Knows What Time, hem sentit una peça de la Vera Ellen, la cantant de Wellington, Nova Zelanda, que pertany a un àlbum de fa 3 anys, l'Ideal Home Noise, del qual n'hem extret aquesta peça, Person I Like. Seguim endavant amb un classicàs de la música catalana que no em cansaria mai de sentir una vegada i una altra, de Ramon Muntaner, La plaça del Diamant.
1: Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons fàcils de cantar. Cançó d'un temps de tramvies i carrers malalts.

Bé, normalment ve una cançó després d'un tall d'una pel·lícula, com en aquest cas de La tienda de locos dels germans Marx. Bé, la pel·lícula la va dirigir Charles Reisner, però el coneix tothom com una pel·lícula dels germans Marx. I bé, era per fer una reflexió, que normalment diem que el rock and roll es va inventar l'any 1955, que va sorgir el 55, quan aquesta pel·lícula, que és del 1941, ja s'utilitza la paraula rock en algun moment, i fins i tot diria que rock and rolleja bastant aquesta peça musical que dirigeix, que canta en primera persona, acompanyat de molts altres cantants i artistes, Groucho Marx. Doncs una mica més de rock and roll, gràcies a una banda mexicana, una mica punky, ells s'autodenominen com a Tontipunk i es diuen Siempre No, que el nom de la banda ja fa la cosa, vull dir que ja veus que hi ha alguna cosa més que simplement música, i en sentim una peça que es diu El Descanso. Bon,

Intel·ligentòmetre. Com que ja fa temps que m'he pres la vida com una derrota irremeiable, em conformo a deixar que el meu cervell ressoni la lletra de la cançó Saber vivir dels Ilegales, que diu una cosa així com «Saber vivir es ir hacia la muerte como si fueses a la muerte de otro». La putada és que pràcticament mai aconsegueixo que arribi alguna cosa més que un soroll llunyà, i fins i tot moltes vegades no acabo de creure'm que sigui possible viure d'una forma lleugerament similar com una raba a l'asturià Jorge Martínez. Durant l'educació primària, en dèiem EGB, la gent que excel·lia en coneixements es confonia sovint amb els que ho feien també en esports. De vegades, fins i tot, eren els mateixos individus, guanyadors. En Remo estava més aviat a la zona morta entre espavilats i soques i també entre els eficients en futbol o gimnàstica i els més maldestres. Tot i que sovint fregava la ineptitud en totes les disciplines. Albert Einstein tenia fama de no disposar precisament d'una memòria privilegiada, detestava l'esport i ni tan sols va ser acceptat en la primera prova de l'Escola Politècnica de Zuric pels mals resultats escolars. Un dels meus companys d'escola que no va descobrir, ni tan sols aprendre's, la teoria de la relativitat, va justificar un molt deficient en matemàtiques com un muy deportivo quan els seus pares li van demanar què significaven aquelles inicials de les notes. Ja sé que no té punt de comparació, però estones, quan m'he begut un parell de Red Bull amb vodka de forma consecutiva, considero gairebé tan brillant un cas com l'altre. De forma recurrent, sentim a parlar dels triomfadors en diferents aspectes de la vida, com a fracassats en el passat. Bé, de gairebé tots els triomfadors, excepte Xavier Salamartín, que aquest segur que la guarderia ja adoctrinava els seus companys, des d'una superioritat moral infinita en tots els àmbits de la vida, excepte en el pèssim gust a l'hora de triar jaquetes que sembla que hagin estat cagades per l'anus del lleig de l'Os del Río, en cas que hi hagi un

els dos més horrible que l'altre. Habemus Cutrem. Els dimecres o dijous, quan la sotana ja es pot veure gratuïtament, busco l'últim capítol al YouTube. No en sóc patriot o com polles es digui, però prefereixo recompensar el Santuari Gaia amb uns quants euros mensuals, ja que intueixo que em faran un millor ús amb els animals. Quan vaig entendre que la metge de Ripoll mai serien capaços d'anunciar les seves activitats amb una simple fotocòpia, perquè segons algun dels seus membres ja surt a l'Instagram, vaig adonar-me que no em necessitaven en absolut com a associat, i probablement jo tampoc a ells. Miro la sotana perquè em fa gràcia en Magí Garcia, àlies Motgi, que sembla anar a contrapeu de la resta del programa. De vegades també me'n fa un individu amb cara de protozou subdesenvolupat que respon al nom de Joel Díaz. En canvi, no entenc a Manel Vidal i menys encara la seva perseverança a fer-se el puta i en qualificar una de les persones com a intel·ligents o subnormals. Amb gent així, una mena de Charles Xavier dels X-Men sense cap superpoder més enllà de la supèrbia i la prepotència, entenc per què tenim un país acomplexat. Un dia, algú de Sant Joan de les Abadesses em va dir que el tal Vidal era molt intel·ligent. Va ser aleshores quan vaig ser conscient que si mai em connecten a un intel·ligentòmetre, el resultat que obtindré serà menor que zero. I allà em tindreu, amb el crani embolcallant un conjunt buit i un somriure encara més deshumanitzat sota el nas. Això sí, no em veureu onejant una bandera de Palestina, d'Israel o l'espanyola, republicana, franquista o l'actual. Sembla que els Premis Nobel de la Saviesa els agrada sentir-ne el contacte tèxtil sobre les seves parets escrotals. Orgasmegen fàcil.

Aquest era el punk de Los Planetas després d'haver sentit una horrible lectura del meu penúltim predicador. Va sentir Maleta O'Brien, el guitarrista del Radiohead, interpretant un tema amb títol portuguès Obrigado.

Bé, no s'entén massa com han tallat aquesta cançó, però era raboníssima i amb molt de ritme, o sigui que l'hem disfrutat mentre hem pogut. I com dic, quan a vegades surto d'algun establiment sempre se'n van els millors, encara que no m'ho cregui en absolut. Va una mica de foscor amb els Kilmour i aquest Never Again.

La cinquena bola extra és per una experiència low-fi d'aquelles que sembla que siguin extretes dels anys 90 directament. Billy Grant i la sempre diferent banda Fantasma ens porten un tema que podria explicar molt bé el que passa aquí a l'emissora de la veu de Sant Joan, que a car d'una calda estem a 25 graus i pico, però dius, tio, perquè em sembla que encara tenen la calefacció posada, eh? Però bueno, com que paga l'Ajuntament, doncs el

I ara sí, la sisena per tancar. Bé, estava enregistrat al menjador de casa d'en Billy, o sigui que tampoc està tan mal sonoritzat. Hi ha gravacions abans que es premsaven els LPs que quedaven molt pitjors i de bandes que em pagaves una pasta. O sigui que en Jordi Vilardell pot estar content i la seva... sempre diferent banda fantasma en poden estar contents de com els hi ha quedat el resultat final. Va, sentim el Pablo and Destruction, com us deia, i un tema que em sembla gaudible, Pierde los dientes España.

0: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. Ubuntu és un projecte socioeducatiu que vetlla per l'educació integral de les persones, ja siguin infants, joves, adults o grans, de la comarca del Ripollès.
1: Segons la darrera enquesta de condicions de vida publicada per l'IDESCAT, a Catalunya hi ha prop d'una quarta part de la població en risc de pobresa o exclusió social, i una tercera part d'aquesta població són infants menors de 16 anys. Aquest fet provoca que molts infants i adolescents no tinguin accés a oportunitats educatives fora de l'escola, degut a la barrera econòmica que suposa. Des d'Ubuntu, treballem conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses i altres organismes del territori per tal que la barrera econòmica no sigui un motiu d'exclusió a les activitats que organitzem i, a més, destinem una part dels nostres propis recursos per becar infants. Creiem que el lleure ha de ser un dret de tots els infants, com un espai clau per la socialització, la cohesió, la gestió emocional i la salut mental. El nostre repte és garantir que cap infant es quedi sense la possibilitat de participar en activitats de lleure de qualitat per motius econòmics. I tu? Com pots col·laborar per trencar el cercle d'exclusió social i fer front a les desigualtats en la teva comunitat?
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Ja hi ha data per començar les obres de reforma de la sala Eudald Graells de Ripoll, que està tancada des del gener de 2024 per motius de seguretat. Així va anunciar-ho l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols.
4: Pel que fa a la sala Eudald Graells, si no hi ha res de nou, en menys d'un mes s'iniciaran les obres de rehabilitació, que tenen una durada prevista de 12 mesos, tot i que l'empresa adjudicatària es veu amb cor sembla de materialitzar-ho en 10. Està previst signar el contracte abans del 15 de juny i iniciar les obres dins el mateix mes. Recordem que es compta amb una inversió de vora 691.000 euros.
3: La sala haurà estat clausurada més de 3 anys si es compleixen els terminis i, tot i que l'Ajuntament pensava inaugurar aquest maig la nova comissaria de la policia local ubicada a l'edifici de la Torre, al barri de la carretera Barcelona, l'obertura ha patit un retard notable fins com a mínim finals d'any.
4: Hi ha hagut un endarreriment notable per culpa del vidre blindat. L'empresa que havia participat a la licitació i que va guanyar-la s'ha fet enrere perquè volia cobrar per avançat. L'administració no pot pagar per avançat i, per tant, han hagut de desistir. Això ens obliga a iniciar una nova licitació i hem de tenir en compte que fer un vidre blindat d'aquestes mides tan específiques requereix d'un mínim de 4 mesos. Per tant, ens n'anem cap a finals d'any en el supòsit que a la nova licitació hi concorri realment alguna empresa que agafi el compromís i ens realitzi l'encàrrec.
3: D'altra banda, el projector de pel·lícules del Teatre Comtal de Ripoll ha patit diverses incidències. En principi es pensava que era un problema de temperatura de l'estança on està ubicat. S'ha posat un aire condicionat, però hi hauria un altre problema tècnic. El consistori s'ha assegut amb l'empresa concessionària, el circuit urgellenc, per solucionar-ho. Si el problema persisteix aquest cap de setmana, hauran de fer un tancament provisional del cinema.

pare vostre que esteu ara en mel, rigui descol·locat el vostre nom. Tinguin uns altres el vost perenne, facis la mosca tot untat. Així a Anglaterra coven el cel.

pare vostre que esteu ara amb mel? Rigui descol·locat el vostre nom. Tinguin uns altres el vostre perenne. Facis la mosca tot untat. Així en la terra coven el cel.

0: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest espai.
1: ¿Me dices tu nombre, por favor?
2: Mi nombre, Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
2: No, Peyu no, Peyu, con i.
1: Bien, Peyu.
2: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: Bona tarda, benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dilluns, de cognom 1 de juny de 2026, i un dia com avui de 2017, les matemàtiques Dorothy Vaughan, Katherine Johnson i Mary Jackson eren incloses al Langley Hall of Honor de la NASA. Es reconeixia així la feina d'aquestes tres dones afroamericanes, tres excel·lents matemàtiques, físiques i informàtiques, que van treballar en una institució tan important com la NASA, intervenint en projectes tan importants com l'Apollo o Mercuri. No ho van tenir gens fàcil, ja que el masclisme s'hi va afegir el racisme, i sempre van treballar a l'ombra, sense cap mena de reconeixement. Quan tenien 40 anys, després d'haver superat molts obstacles, i gràcies a una llei que prohibia la discriminació racial en la contractació de serveis generals vinculats a la Guerra Freda, van començar a treballar a l'Angli, en un dels centres més antics de la NASA, on van efectuar càlculs matemàtics que van resultar clau pel futur desenvolupament de projectes. Fent de calculadores humanes, van realitzar equacions i van determinar les diferents funcions de les aeronaus amb aparells molt poc desenvolupats, tot i que la seva contratació no hi hagués discriminació, sí que existia en el lloc de treball. Elles eren conegudes com les computadores de l'ala oest, que era on estaven concentrades totes les dones afroamericanes, i també on hi havia els lavabos i cafeteries de les persones negres. Dorothy, Mary i Katherine van aconseguir un munt de fites dins el món de les matemàtiques, tot i que mai van tenir el reconeixement que mereixien. L'escriptora Margot Lee Shetterly va explicar la seva història a la pel·lícula Hidden Figures i, com dèiem, un dia com avui de 2017, obtenien finalment el reconeixement del Centre d'Investigació de la NASA. I un dia com avui de 1972 es publicava Amazing Grace, un recull de gospels que Aretha Franklin va gravar en directe a una església de Los Angeles amb el reverend James Cleveland i l'acompanyament del cor Southern California Community Choir, o Choir, em sembla que s'hauria de dir. Un disc que es convertiria en l'àlbum més venut de la Reina del Soul. D'en peus, arrenquem el magazín amb Aretha Franklin.

0: Doncs avui ens hem vingut justament fins aquí al monument als donants de sang que va fer en Gerard Sala fa uns quants anys, ja el 2002, perquè enguany és un dia especial, és un any especial, hi ha un relleu en el delegat de Sant Joan d'aquesta associació. Tenim en Jordi Cortacans, hola.
1: Hola.
0: I a la Núria Soldevila.
2: Hola, bon dia.
0: Hi ha un relleu, som dos. Tothom sap que en Jordi ho era fins ara, per tant que queda clar qui agafa el relleu. Primer de tot, Jordi, com et sents en aquests moments ara de traspàs? Perquè ja has estat molts anys, no? Has fet un referent.
1: Sí, jo he estat 30... Vaig entrar en 1999-2000. Uh-huh. Són molts anys, aquest monument que estem ara aquí, com aquell qui diu, el vam amb en Sala, vam estar molts dies junts parlant, el dia que el vam posar no hi havia totes les cases a darrere, i ara estic una mica cansat. Són molts anys i, bueno, i suposo que les noves tecnologies i d'això em vencen una mica, i buscava algun jovent per traspassar-li aquest d'allò, tot i que no la deixaré. Estaré unes donacions amb ella perquè em vagi aprenguent, però crec que ho farà perfecte, més bé que jo.
0: Núria, com va anar això d'aquest relleu? Com és que t'has animat?

0: Bueno, doncs res, en Jordi em va proposar això, no? Aquesta proposta de fer el relleu. Jo, clar, això fa respecte, perquè és clar, portar una associació d'aquestes, encara que només sigui d'aquí Sant Joan, però bueno, ens vam reunir ell i jo, em va explicar una mica doncs en què consistiria, i sí que he de dir que, clar, amb la seva ajuda els primers anys, doncs espero que sí que, crec que sí que me'n sortiré, i em fa il·lusió, perquè al final jo ja sóc donant de sang fa molts anys, era molt jove ja quan vaig començar a donar sang, llavors, bueno, és una feina altruista totalment, i que és molt important perquè hi ha molta gent que necessita donacions tant de sang com de plasma, com bueno, doncs, tots els òrgans necessaris, però nosaltres ens cuidem més de la sang i plasma, i res, doncs, que crec que és una feina que, oita, si ho pots fer, doncs amb ajuda ho farem, i endavant, i amb ganes i amb il·lusió. Sí, sí.
1: Quan fa que vau començar a pactar el relleu?
2: Pues deu fer 3 o 4 mesos. Des de l'última donació, que va ser pel gener, més o menys, sí. I llavors va ser el febrer, i bueno, em va dir que el que ha dit ella, que se li feia gros, i no, jo no et deixaré, i no és pas tan gros, Núria. Són 3 donacions a l'any, gener, maig, que aquest cop se'ns ha retrasat per problemes de l'associació, i al setembre. I no són gaire. Has de presentar la instància a l'Ajuntament, estar pendent del pavelló o del local que es fa, i pràcticament aquell dia si ha de ser. Explicar més o menys amb els donants. Ella, com que és donant habitual i molt bona donant, que no en fallava cap, vull dir, ella ja sap de memòria què s'ha de fer.
1: En els últims anys parlàvem, que estava baixant el nombre de donacions a Sant Joan. No sé si és un dels reptes, això, de mantenir-se o consolidar-se o augmentar.
2: Sí, una mica és el que em va fer rumiar buscar relleu. No em vull pas donar la culpa jo, perquè ha baixat a molts llocs. Des de l'any de la pandèmia cap aquí, la pandèmia ho ha canviat tot. Va baixar molt, molt, però no només aquí a Sant Joan, sinó en altres llocs. Pensa que fèiem cada donació, veníem matí i tarda, fèiem unes 100 donacions, 100, 109, 98, i ara, bueno, per això ens han reduït, només venir al matí, perquè ara últimament se'n feien 60, en matí i tarda. Vull dir que ha reduït a tots els puestos, vull dir, en general, no només aquí a Sant Joan, sinó a tota la comarca de Girona, tota la província de Girona.
1: No sé si has pensat alguna cosa, Núria, tu, a fer diferent, alguna cosa que t'agradaria...
0: Bueno, de moment el que faig és, com que tinc fills joves, doncs inculcar-los una mica això, que no costa res anar-hi i donar, i que ho diguin també doncs amb els seus amics, i sobretot doncs necessitem jovent que comenci a apuntar-se al carro, perquè clar, són els futurs donants, no? I bueno, i jo no sóc jove, però bueno, de la meva edat encara en podem donar, i també doncs bueno, coneguts no, meus i així, doncs també conquistar-los una mica. Sí, sí.
1: Ja per acabar, Jordi, tant sent el referent, ara passant el relleu, volies afegir alguna cosa?
2: Sí, volia afegir que, bueno, des de l'associació, que jo estic en contra, perquè m'hi he estat brallant, no, però palellant una mica, abans es feia una APS. Es anava a les escoles i es feia l'APS, i aquell dia que es feia l'APS pujaven les donacions.
1: L'APS és?
2: Es va a les escoles, se'ls fa fer amb els nens el programa, que llavors passen pels carrers a posar tríptics, vull dir, partícips de la donació, amb els de tercer d'ESO, amb els de tercer d'ESO, i llavors el dia de la donació venen allà i se'ls hi ensenya, se'ls hi fa fer que facin una mica la feina dels delegats.
1: I segurament també trauen els pares.
2: Sí, per això, perquè més o menys se'ls hi demana, entre cometes, 10, que portin 10 persones noves. Clar, no ho acaben aconseguint, però fan el boca orella, que canvia molt. I llavors també animar l'Emma Guillemet, que és, des de l'associació no es fa, ella i jo ella ho ha seguit fent aquí a l'institut per la seva part, i jo l'he recolzada. I ara, el dia 7, diumenge, tenim a pes.
1: Molt bé. Això, per anar acabant, això, tu has estat molts anys sent el referent, però suposo que també deuen una satisfacció que això continuï, que hi hagi una persona com la Núria.
2: Sí, sí, a mi em satisfà. Jo m'hagués dolgut molt deixar-ho i que no hi hagués hagut ningú. Però deixar-ho en mans de la Núria em satisfà molt, perquè la Núria val per aquestes coses. A més, ara no vull fer propaganda, la Núria encara no ho sap, el dia 16 em fan un homenatge a Barcelona, un homenatge dels anys que he estat aquí a Sant Joan i a l'associació fent això allà a la sala de Barcelona, de l'Ajuntament. Fan un reconeixement i estic molt, molt, molt content.
1: Enhorabona, enhorabona. T'has jubilat de la feina, també t'has jubilat d'això. Comentàvem sí. Abans que podràs anar molt en bicicleta, no?
2: Sí, sí, això era la meva obsessió, anava en bicicleta. Bueno, ja hi havia anat sempre, però ara anar en bicicleta els dies de cada dia és la feina que m'he proposat. Però no, amb la Núria no la deixaré. I sempre, sempre, encara que diguéssim, mira, ja me'n cuido jo sola, si tingués algun problema, només fa ha de fer que trucar-me i l'aconsellaré i l'ajudaré amb el que sigui.
1: I a banda de tu, tampoc no està sola, no? Algú més, suposo que col·labora, algun equip que deu continuar col·laborant i alguns altres que podrà buscar.
2: Aquí a Sant Joan era no? Jo sol. El que passa que tenim els delegats del Ripollès, que són 13 delegats, que n'hi ha un a cada poble. I allà tenim un grup, que no sé si t'hi han ficat encara. I bueno, ella, si hi ha algú, també té el que vaig deixar jo com a que anés a l'associació, en Jacob Barbes, que de comarca, que també l'ajudarà amb el que sigui.
1: I tu, jo suposo que també, no? Oberta que hi hagi gent que col·labori, que et vingui donant compte
0: sí,
1: demà.
0: Sí, sí, en el moment que en Jordi pues, digui, oi, Tenuri, ara ja està, doncs, bueno, ja he anat parlant amb algú, i sí, sí, a veure, jo crec que jo sola no, sinó que amb companyia, doncs, pues, també farem bona feina, jo crec.
1: Doncs que sí, sí, moltes gràcies als dos i l'enhorabona pel traspàs.
0: Gràcies vale, a vosaltres.
2: Vosaltres. I ja sabeu, diumenge, de les 10 a les 2, aquí al pavelló, no quedeu, que es necessiten 1.000 bosses diàries per cobrir les necessitats dels hospitals. Penseu-hi.
3: Remei de Calafresca han publicat una nova versió d'Aiguaneu, La Insurrecció, la fusió de dos dels temes més emblemàtics del seu primer disc. La versió, enregistrada en directe al Teatre de Calaril, a Guissona, ja està disponible a totes les plataformes. La publicació coincideix amb l'anunci de la reedició remasteritzada i per primera vegada en vinil del seu debut homònim previst per l'1 de juliol. El grup de Montseny també torna als escenaris amb una gira d'estiu que, a banda de passar pels festivals com el Primavera Sound o el Vida, s'atura el 2 d'agost al Microclima de Camprodon. Escoltem Aiguaneu, La Insurrecció que ve 2026.

nas, si deixa'm mirar aquí al costat. Va, que la mentida, si és poliva, sempre entra gol la vall. Ets un artista, però com te'n has adonat? Va, fem una cosa, t'oblides tot, ens vises les mans, deixa'm marxar, d'acord? ¿Vale?

0: I la quarta edició dels pressupostos participatius, corresponent als anys 2026-2027, s'engega demà dimarts amb una sessió informativa a les 7 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament. Tot i que algunes persones segurament ja estan molt avesades en el seu funcionament, la intenció darrere d'aquesta iniciativa és aconseguir la màxima participació possible perquè la decisió del destí de 50.000 euros del pressupost municipal sigui el més compartit possible pels veïns i veïnes de Sant Joan. Acompanyant el procés tenim, com en altres anys, en Gerard Quiñones de Neòpolis. Hola, Gerard.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia i moltes gràcies de nou per atendre'ns.
1: A vosaltres.
0: La primera part de tot el procés, ja ens ho coneixem de memòria, però per això ho volem repassar igualment, és la presentació de propostes, que és una mica també el que es vol ajudar a elaborar en aquesta sessió de demà, no?
1: Exacte, sí, aquest procés, com les edicions anteriors, comença amb una fase primordial, que és la recollida de propostes ciutadanes durant un termini ampli de 3 setmanes, que en concret va del 3 al 23 de juny, I, de fet, aquesta és una de les coses que volem explicar a la sessió informativa de demà, eh? Aquesta motivació als ciutadans perquè a través d'aquest procés ens puguin fer notar necessitats i propostes per millorar el municipi des del punt de vista del ciutadà.
0: Potser que ja estem en la quarta edició, podem parlar dels projectes que han guanyat o han estat seleccionats en els darrers anys per definir què han de tenir. Per exemple, recordem que en la primera edició va ser la palanca de la colònia Llaudet, el segon any va ser un espai de xupluc al pati de l'escola Mestre Andreu, i l'any passat, o fa 2 anys, l'edició anterior, va ser l'arranjament del camí de l'Arsamala, que està en fase de licitació. Per això, projectes molt concrets, no?, que no sobrepassin els 50.000 euros. Explica'ns què han de tenir les propostes.
1: Sí, com hem fet cada any, i això no varia, hi ha un seguit de condicions perquè les propostes que rebem passin el filtre i les considerem com a vàlides. En tot cas, aquí ens agrada fer sempre un matís, una nota al peu, que és que aquí posem unes condicions perquè, com bé deies al principi, hem d'acabar definint el destí de 50.000 euros del pressupost municipal, i per tant hi ha un seguit de normes que en el marc d'aquest procés determinen què és vàlid i què no és vàlid. Però amb això vull dir que és probable, perquè ha passat a les altres edicions de Sant Joan i a molts altres municipis en els que treballem, que en detectem o que en descartem, però sí que ens agrada deixar molt que el fet de descartar una proposta no vol dir que no sigui interessant per al municipi, sinó que en el marc d'aquest procés la descartem. I en tot cas, això el que dèiem, recordar que la condició principal o les dues principals serien, primer, que intuïm que no sobrepassarà els 50.000 euros que hem posat a debat, eh? Per tant, si faig una proposta que ja puc entendre que valdrà 200.000, per dir alguna cosa, doncs l'haurem de descartar. I llavors també és important que se'ns han de plantejar inversions, eh? És a dir, tot allò que l'Ajuntament pot adquirir o que pot construir i que perdura en el temps. I òbviament hi ha d'altres que estaran detallades al web del procés i també al fulletó que es farà arribar a les llars, com són que efectivament ha de ser una competència municipal, perquè si no, no hi podem invertir, no pot ser una subvenció, no, no puc contradir la legalitat o els plans municipals aprovats, etc. Però en tot cas, sí que les dues, jo crec, més capdals és que això, que han de ser una inversió i que no poden sobrepassar els 50.000 euros.
0: En altres pobles entenc que sí que es pot arribar a fer això, no?, que ja que siguin serveis, és a dir, això són les normes de Sant Joan, dels pressupostos de Sant Joan, però entenc que en altres llocs poder sí, no?, que es pot arribar a votar sobre serveis, per exemple.
1: En altres llocs sí, no et diré que no, perquè aquest és un tipus de procés participatiu que s'ha extès bastant al món municipal català, però també et diré que d'alguna anàlisi que hem fet de processos d'aquest tipus a municipis catalans, la gran majoria fan aquesta limitació de concretar-ho a inversions, perquè és una manera de garantir que, i me'n vaig al final del procés, que a l'hora de votar els projectes que tenim per seleccionar tenen un preu, i aquell serà el preu, el més aproximat possible, que costarà aquell projecte. Alguns ajuntaments que han obert més les portes més enllà de les inversions, deixa-m'ho dir així, en algun moment o en algun cas s'han picat els dits perquè una proposta molt atractiva que no l'acabaven de concretar, llavors quan s'hi han volgut posar, doncs els hi suposava una despesa de recursos molt més elevada de la que potser tenien prevista des del principi. Per tant, sí, hi ha llocs que s'obren, però la majoria ho delimiten inversions per donar-li aquest sentit i aquesta prudència a nivell de despesa.
0: Una de les coses més interessants que recordo d'altres vegades que havíem parlat és que fins i tot les propostes que no s'accepten són útils. Vull dir que la gent que doncs, no, hi hagi una cosa que no controli prou i l'acabi presentant i sigui descartada per un motiu o altre, que no pensi que ser tan va, perquè crec que això, que fins i tot dona informació, no, l'Ajuntament?
1: Totalment. Aquest procés, com hem dit des del principi, efectivament té la finalitat de definir el destí de 50.000 euros. Però el procés en si, no, el seu desenvolupament, ja és una fotografia molt fidedigna, no, una mena de baròmetre del que disposa l'Ajuntament per veure cap on apunten les necessitats ciutadanes i les propostes que ens fan. I fins i tot, de vegades, alguna proposta es descarta, reitero, perquè no compleix les condicions del procés, però l'Ajuntament en pren nota perquè, malgrat no complir les condicions, és una qüestió que es considera rellevant i s'intenta donar resposta. Vull dir que sí, reiterar això, que ningú es pensi que perquè una proposta es descarta no és interessant, al contrari, però el projecte ha de tenir un seguit de normes per a fer, diguéssim, d'embut i acabar determinant el destí dels recursos que posem a debat.
0: Molt bé, doncs això, aquest dimecres o dimarts, si veniu a la sessió, es poden començar a presentar propostes fins al 23 de juny. Explica'ns una mica per anar més enllà, ja anirem tractant també quan arriben les següents fases, però així, per fer una mirada de tot el procés, més o menys, com anirà la cosa?
1: Sí, el que deies, a partir del dimecres o, com deies, qui vingui a la sessió de demà, engeguem aquest període per presentar propostes, la qual cosa es pot fer de dues maneres. O en línia, que per tots aquells que no tinguin dificultats d'ús de les tecnologies i de més, és el que recomanem, perquè és més fàcil, et dona més espai per escriure i de més, però també es pot fer en paper, a través d'unes butlletes que es faran arribar a les llars i que un cop omplir-te la proposta, si és que s'escull fer un paper, es poden desar a l'Ajuntament, a l'Oficina de Turisme o a la Biblioteca. Llavors, com us deia, aquestes tres setmanes serveixen perquè ho entran al web, que és un subdomini del de l'Ajuntament, participa.santjoandelesabadeses.cat, o bé a través del fulletó, doncs se'ns faci la proposta omplint un formulari. És a dir, no ens trobarem un full en blanc, sinó que el que ens trobarem serà un formulari que, a part de les dades de qui presenta la proposta, doncs demana una mica de concreció perquè la puguem entendre el millor possible. Que li posin un títol, no? Que s'expliqui, encara que sigui de forma general, la necessitat que es vol resoldre, què se'ns planteja davant d'aquesta necessitat, què se'ns proposa, que s'ubiqui si s'escau, no? Vull dir que aquesta és la manera com es podran fer les propostes durant aquestes tres setmanes.
0: I a partir d'aquí, és a dir, després què vindrà?
1: Llavors el que tenim és feina interna. Necessitem un temps per garantir el dret que té tot ciutadà que ens ha destinat un temps a presentar la proposta, a que ens la mirem, a que ens la llegim a fons i que, per tant, una per una, les propostes que rebem, li donem en resposta. Per tant, que identifiquem des d'un punt de vista tècnic i d'anàlisi de viabilitat, si és descartada, si l'acceptem o si la validem. Per tant, hi ha un moment immediatament posterior a la recollida de propostes, que és aquest estudi una per una de les propostes, els resultats del qual es pengen també al web municipal, perquè al web del procés, perquè aquests processos requereixen absolutament de transparència i, per tant, hem de fer públics els resultats d'aquesta validació i veure quines s'han descartat i per què. Totes les descartades tindran el motiu que explica que hagi estat descartada i que no les hem validat i, per tant, continuen el procés. I val a dir que no són moltes, habitualment, però que és possible que hi hagi una tercera categoria que li diguem de ja previstes o de ja pressupostades, que són aquelles que, malgrat siguin vàlides, si l'Ajuntament ja té previst fer-ho en un curt termini, no tindria sentit donar-li continuïtat i les ubiquem en un tercer calaix, no, en una tercera borsa que li diguem de ja previstes.
0: Molt bé, i després ja vindrà el procés de...
1: Exacte, jo ara t'he explicat la fase just posterior a les propostes, però quan tinguem ja les propostes analitzades, les que hagin sigut vàlides continuen, i continuen de la segona manera, que és posant-se a debat amb la ciutadania. Torna a ser un segon moment important de diàleg amb veïns i veïnes, on a través d'una dinàmica participativa oberta a tothom qui vulgui venir, no només els que han presentat propostes, seleccionarem de les vàlides que hem rebut les 10 o 12 que passen a la fase final de votació. Això és una jornada que tenim prevista per després de l'estiu, al mes de setembre, i que servirà, reitero, per a seleccionar les finalistes. I llavors vindrà una darrera fase final de votació prevista per l'octubre-novembre, aproximadament.
0: Molt bé, ara sí, per ja anar acabant. És la quarta edició. Sabem que altres vegades la participació a Sant Joan ha estat molt alta. No sé, la cosa ens diu, o la intuïció ens diu que potser hi haurà menys propostes, o tu com ho veus?
1: Amb els precedents que tenim, no només a Sant Joan, sinó d'altres municipis, sí que és veritat que en moltes ocasions, parlo en general, allò, una mirada panoràmica de l'experiència que tenim. La primera edició acostuma a ser, per la novetat, probablement, doncs la que rep un volum més rellevant de propostes, però almenys aquí a Sant Joan ens hem trobat que els anys posteriors tampoc és que disminueixi molt, ens quedem amb un volum bastant rellevant de propostes a analitzar. I llavors també hi ha un altre moment important, que és el de la votació, que parlàvem ara fa un moment, on bé, aquí el darrer precedent que tenim, que és el de fa un any i mig aproximadament, ens va votar un 15% del cens, de la població cridada a votar, que eren els empadronats majors de 16 anys. Sí. Algú li pot semblar poc, si compara aquest percentatge amb el que s'obté a les eleccions municipals o quan anem a votar al Parlament de Catalunya o al Congrés de Diputats. Però no és poc, no són votacions comparables. Estem parlant d'un procés participatiu local, no estem parlant de l'hàbit d'anar a votar eleccions que ja supera els 40 o els 45 anys, ni la potència mediàtica que rebem tots quan hi ha eleccions. Veiem cartells al carrer, tertúlies a la ràdio, portades als diaris i converses als bars, no? Vull dir que a nivell de participació aquí a Sant Joan hem mantingut una certa estabilitat i farem tots els esforços a nivell de difusió perquè en l'edició d'enguany passi el mateix o fins i tot ho puguem superar.
0: Doncs Gerard, moltíssimes gràcies. I recordem això, que demà a partir de les 7 de la tarda a la sala de plens hi haurà aquesta sessió de presentació i també per ajudar a la gent que ho vulgui a fer les propostes. Que vagi molt bé.
1: Correcte. Gràcies, bon dia.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: I com cada dilluns, marxem més enllà de la Lluna de la mà de l'Adriano Sabater, que avui ens parla de la sonda Galileo.
2: Benvinguts a Més enllà de la Lluna, l'espai on viatgem a través de l'univers. A bord de la nau Infinitum, des d'algun punt entre les estrelles, retransmetem, connectats sempre amb la veu de Sant Joan. Perquè, malgrat la distància, mai no estem del tot lluny de casa. Recordeu, som pols d'estrelles, matèria antiga, que ha après a mirar, a sentir, a preguntar. Som consciència creada pel propi univers per observar-se a si mateix. Som una de les seves formes més velles. Un instant breu, però capaç de comprendre l'infinit. Així que quan mireu el cel aquesta nit, no oblideu que allò que busqueu també us està mirant.

0: I això és tot, nosaltres ho deixem aquí i tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.
1: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
2: La 27a edició del Festival de Música de la Vall de Camprodon va presentar-se a Molló amb un cartell de luxe per aquest estiu. El director artístic de l'esdeveniment, Jordi Palau, va dir que el Festival de Música de la Vall de Camprodon està plenament consolidat. Sentim-lo.
3: Com a festival d'artesania, què vol dir això? Doncs que per nosaltres continua sent molt important que els concerts siguin de petit format i que aportem a la vall artistes que normalment només treballen en formats més grans. Això ens diferencia d'altres festivals. No tenim, de moment, el projecte de convertir-nos en un macrofestival com els hi ha passat amb els altres festivals.
2: Enguany, aquest festival organitzat per la Mancomunitat de la Vall de Camprodon amb la col·laboració dels ajuntaments ha patit la baixa de 7 cases. Sentim el president de la Mancomunitat, Joan Faig.
4: Em sap greu aquesta vegada destacar doncs, que només som 5 dels 6 municipis. En aquesta ocasió doncs, 7 cases per motius interns no ha acabat formant part d'aquesta edició, com sí que venia fent en totes les últimes edicions. I des d'aquí doncs, també m'agradaria, més enllà de celebrar que aquesta edició sigui el més exitosa possible, intentar doncs, també des de la Mancomunitat seguir treballant perquè els 6 municipis que formen part de la Vall de Camprodon tornin a formar part d'aquest festival de cara a les pròximes edicions.
2: El festival arrencarà a la plaça Sant Pau de Sant Pau de Segúries amb Pep Sala i Simone Lambrex, que presentaran Bàsic. Es tocaran les cançons més icòniques de la seva trajectòria musical, com els temes del grup Sau. Vindrà amb un format íntim acompanyat d'una guitarra i un teclat, mentre que Lambrex, amb qui ha compartit projectes des de 1997, és una violinista belga establerta a Catalunya que l'acompanyarà amb el violí fent veus. Artur Blasco i Cati Plana presentaran dues històries a la sala de ball de Molló, portant un repertori de folklore del Pirineu i adaptat gràcies a l'acordió diatònic, cercant una sonoritat senzilla i clara. La inconfusible veu del cantautor mallorquí Tomeu Penya es podrà sentir a la plaça de l'Om de Llanars, acompanyat de Simó Pucubí, fent les segones veus i de la seva guitarra, repassarà els èxits de la seva trajectòria musical. Passar-la bé és el títol del recital que portaran Anna Roig i Carles Belda, que fusionaran la veu amb l'acordió diatònic a la sala cooperativa de Vilallonga de Ter. Finalment, el festival conclourà el monestir de Sant Pere de Camprodon amb la companyia Elèctrica d'Arma. Sentim a Palau.
3: Tots coneixem l'Elèctrica d'Arma, tots coneixem els temes de l'Elèctrica d'Arma, sobretot alguns molt concrets, alguns doncs, fins i tot extrets de la tradició popular, folklòrica i passats pel sedàs del seu, diguem-ne, pop-rock, però només els hem vist en grans escenaris. Què fem a Camprodon? Doncs no tindrem equip de so, és un concert acústic, ells es posen en rotllana i tindrem el públic al seu voltant. És un concert limitat a 125 persones.
2: Tots els concerts tindran un aforament limitat i un preu d'11 euros, gratuït pels menors de 10 anys, que augmenten fins als 16 si es vol conèixer l'artista una estona abans. Les entrades ja estan a la venda.

0: Benvinguts i benvingudes a l'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses. Avui és dilluns 1 de juny de 2026, sóc en Joan Garcia i això és el que volíem explicar-vos abans que algú expliqui que estava fent la compra de la setmana al poble i que el nou cos de guàrdies municipals ha entrat a la botiga per presentar-se. Després d'un any sense policia local, avui han començat a treballar. I el que ja comença a moure's també són els pressupostos participatius. Demà dimarts, a les 7 de la tarda, es fa la presentació en la qual ja podeu començar a fer propostes amb l'ajuda d'un tècnic. En parlem amb en Gerard Quiñones, de la consultoria Neòpolis. Hola de nou, Gerard.
1: Hola, bon dia.
0: Ja hi tornem a ser, per començar, pluja d'idees.
1: Exacte, sí, aquest procés, com les edicions anteriors, comença amb una fase primordial, que és la recollida de propostes ciutadanes durant un termini ampli de 3 setmanes, que en concret va del 3 al 23 de juny. I de fet, aquesta és una de les coses que volem explicar a la sessió informativa de demà.
0: Què hem de complir, les propostes?
1: La condició principal, o les dues principals, serien, primer, que intuïm que no sobrepassarà els 50.000 euros que hem posat a debat. Per tant, si faig una proposta que ja puc entendre que valdrà 200.000, per dir alguna cosa, doncs l'haurem de descartar. I llavors també és important que se'ns han de plantejar inversions, és a dir, tot allò que l'Ajuntament pot adquirir o que pot construir i que perdura en el temps.
0: I hi ha altres condicions, com, per exemple?
1: Com són que, efectivament, ha de ser una competència municipal, perquè si no, no hi podem invertir, no pot ser una subvenció, no? No puc contradir la legalitat, els plans municipals aprovats, etc. Però, en tot cas, sí que les dues, jo crec, més capdals és que això, que han de ser una inversió i que no poden sobrepassar els 50.000 euros.
0: Per cert, aquí han de ser inversions per disseny del procés, però hi ha ajuntaments on també es pot proposar serveis, oi?
1: Alguns ajuntaments que han obert més les portes més enllà de les inversions, deixem-ho dir així, en algun moment, o en algun cas s'han picat els dits, perquè una proposta molt atractiva que no l'acabaven de concretar, llavors, quan s'hi han volgut posar, doncs els hi suposava una despesa de recursos molt més elevada de la que teníem prevista des del principi.
0: I no ens ha de fer por fer propostes. Si no s'accepta, que no pensem que ha estat tan bé la cosa.
1: El procés en si, no, el seu desenvolupament, ja és una fotografia molt fidedigna, no, una mena de baròmetre del que disposa l'Ajuntament per veure cap on apunten les necessitats ciutadanes i les propostes que ens fan. I fins i tot, de vegades, alguna proposta es descarta, reitero, perquè no compleix les condicions del procés, però l'Ajuntament en pren nota perquè, malgrat no complir les condicions, és una qüestió que es considera rellevant.
0: És la quarta edició. La participació se'l baixa amb el temps?
1: Amb els precedents que tenim, no només a Sant Joan, sinó d'altres municipis, sí que és veritat que en moltes ocasions, parlo en general, allò, una mirada panoràmica de l'experiència que tenim. La primera edició acostuma a ser, per la novetat, probablement, doncs la que rep un volum més rellevant de propostes, però almenys aquí a Sant Joan ens hem trobat que els anys posteriors tampoc és que disminueixi molt, ens quedem amb un volum bastant rellevant de propostes a analitzar. I llavors també hi ha un altre moment important, que és el de la votació, que parlàvem ara fa un moment, on bé, aquí el darrer precedent que tenim, que és el de fa un any i mig aproximadament, ens va votar un 15% del cens, de la població cridada a votar, que eren els empadronats majors de 16 anys.
0: Però sol votar menys gent que en unes eleccions.
1: No són votacions comparables. Estem parlant d'un procés participatiu local. No estem parlant de l'hàbit d'anar a votar eleccions que ja supera els 40 o els 45 anys, ni la potència mediàtica que rebem tots quan hi ha eleccions. Veiem cartells al carrer, tertúlies a la ràdio, portades als diaris i converses als bars, no? Vull dir que a nivell de participació aquí a Sant Joan hem mantingut una certa estabilitat i farem tots els esforços a nivell de difusió perquè en l'edició d'enguany passi el mateix o fins i tot ho puguem superar.
0: Doncs, Gerard, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, bon dia.
0: I marxem recordant-vos que aquest divendres torna la tipa de tapes, però que enguany es farà el passeig Comte Guifré per l'estat de la Casa Blanchard. Trobareu tota la informació a la web de l'Ajuntament. Per cert, que la llista de comerços, que hi ha al tríptic, s'hi ha sumat al Bar Centre. L'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses és una coproducció de La Veu i la Xarxa. Fins demà.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: El tràfic diari, el ritme accelerat del dia a dia i l'ús excessiu del mòbil mentre es camina pel carrer impedeix fixar-nos en els petits detalls arquitectònics i artístics que s'amaguen als racons més inesperats dels nostres pobles. L'Ajuntament de Ripoll ha impulsat Ripoll amb ulls tafaners. Han escollit 36 petits tresors de la vila que passen desapercebuts i s'han de localitzar amb l'ajuda d'una fotografia. Hi ha mosaics, fonts, bancs, relleus, escultures, rellotges de sol o murals. L'agent cívic de la vila, Jordi Raulit, és la persona que va tenir la idea i explica d'on va sorgir-li.
2: Als anys 78-79 fer una exposició a la caixa de pensions quan hi vaig fer les exposicions. I sempre he tingut el record d'aquesta exposició que ens va agradar molt. I mira, passejant pel poble de la feina, no? Passejant, treballant, doncs mira, em vaig fixant en petits detalls que dic, ostres, dic, això seria bo que la gent, en vez d'anar tan estressats com anem, que si un mòbil, que si el nen a la piscina, que si el nen a jo, doncs que es dediquessin a passejar una mica per Ripoll i anar descobrint tots aquests petits tresors que tenim amagats, que realment és que en tenim molts, molts, molts. En fet, aquesta tria, realment en podríem haver trobat 200-300, que és el que pretenem, que molta gent, a part de trobar aquestes, en trobi d'altres i digui, ostres, doncs us passo aquesta que potser no la sabeu.
1: Raulit diu que ha intentat posar-ne dels diferents barris de la vila i no només del barri vell. Per jugar, es pot recollir un fulletó i un llapis a l'oficina de turisme a l'entrada del Museu Etnogràfic i tornar-lo omplert amb les localitzacions correctes al mateix lloc. Raulit explica que no és una cosa per fer en un dia o una tarda, sinó que un dia en fas un parell i vas fent. Qui aconsegueixi trobar els 36 elements abans del 31 de juliol entrarà en el sorteig d'un lot de productes de proximitat. L'alcaldessa Sílvia Orriols també estava contenta amb la iniciativa.
3: Aquest joc que podrem participar petits i grans, la veritat és que n'hi ha que ni jo mateixa sé on són, per tant també tinc feina, i és una mica això, no? En el brugit i el tràfic diari, de vegades no ens fixem en aquells detalls de façanes, de fonts, que convindria que coneguéssim bé, perquè som el nostre municipi i evidentment hauríem de saber tots els racons, doncs és una bona oportunitat per fixar-nos bé en tot el nostre espai.
1: Cal destacar que alguns dels elements, el ripollesos hi passen moltes vegades pel davant sense parar-hi atenció.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. Ubuntu és un projecte socioeducatiu que vetlla per l'educació integral de les persones, ja siguin infants, joves, adults o grans, de la comarca del Ripollès.
1: A través del joc lliure, els infants no només descobreixen el món que ens envolta, sinó que també aprenen, experimenten i desenvolupen habilitats essencials per a la vida. És en aquesta llibertat lúdica on es fomenta la creativitat, l'autonomia i la capacitat de resolució de problemes, aspectes crucials per a la seva maduresa personal i social. Des d'Ubuntu, som ferms defensors del lleure educatiu i el considerem com un dret fonamental de tots els infants. Treballem de bracet amb la natura i l'entorn, com a escenaris privilegiats on els infants poden interactuar, explorar i aprendre de manera significativa. Creem i oferim espais específics per a infants, on el contacte amb la natura, l'aprenentatge pràctic i l'experiència directa amb l'entorn enriqueixen la seva comprensió del món. Volem que cada infant tingui l'oportunitat de viure experiències enriquidores que fomentin el seu creixement personal i col·lectiu. I tu? Com pots col·laborar per garantir que cada infant tingui l'oportunitat de descobrir, aprendre i créixer en un entorn enriquidor i segur?

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Les obres per reobrir el carril tallat a la Nacional 260, a la corba de Ribamala entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses, s'allargaran fins a l'agost. Una esllavissada de terra i roques que va atrapar un cotxe i va ferir una persona va obligar a tancar-lo el passat 6 de març i des d'aleshores es dona pas alternatiu del trànsit amb un semàfor. Per tant, si es compleixen els terminis, haurà estat tallat gairebé mig any. Ara, la principal preocupació de l'alcalde santjoaní, Ramon Roquer, és evitar que es formin cues quilomètriques com les del passat dilluns, en què li constava que s'havien produït fins a 3 quilòmetres de retencions i havia vehicles que havien tardat fins a una hora a fer el trajecte cap a Ripoll.
2: La veritat és que el Ministeri expressa la seva dificultat de poder-hi posar operaris i de poder estar sempre alerta i a temps de quan es formen les cues. Evidentment, aquestes es poden preveure, però ningú sap en exactitud quan es fan. Aquest cap de setmana, precisament, va quedar més que clar i evident que el dia que tampoc era tan extraordinari, perquè sí que dilluns podia ser bon, Barcelona era metropolitana, però tampoc no érem un diumenge, i les cues van ser molt llargues. El que sí, arrel d'aquestes cues i del que ve passant i succeint, sí que hem parlat molt seriosament, no només amb el Ministeri, sinó també amb el Servei Català de Trànsit, que és un tema a resoldre definitivament.
1: Roquer comenta que el Servei Català de Trànsit s'ha compromès a reforçar el pas alternatiu amb persones i no amb semàfors, un fet que garantiria més fluïdesa del trànsit i que espera que es concreti els pròxims dies. Les obres, que tenen un cost de prop de 2 milions d'euros, van començar el passat 20 d'abril. Els operaris hi treballen entre setmana i també els dissabtes, però tot i que avancen segons el previst, són lentes. Les actuacions consisteixen en una sèrie de treballs en alçada per col·locar una malla gruixuda a la paret per garantir la seguretat de les persones i s'han de fer fins a 800 pilotatges, que vol dir traslladar les càrregues fins a un estat més profund. En el seu moment van tardar a començar un mes i mig perquè costava trobar professionals en alçada disponibles, ja que estaven treballant per a Adif i Renfe retirant esllavissades a les diferents línies ferroviàries.

perquè busco els llocs on tu abans estaves. Si no t'hagués perdut, em voldries encara. I m'adono molt tard que ets la joia més rara.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bassa que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el

0: Escolta, Zicat.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull xecs.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

parties, movies, deciding which shirt goes with which skirt.

0: iCat, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: a partir de les 9, bits per minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a iCat.

0: escoltes, Icar.
1: At least it is true that man has no control.